0: Platja de Castelldefels. La ciutat es prepara per viure, del 10 al 12 de juliol, una nova edició de les Festes del Mar, tres dies plens de cultura popular, música, activitats familiars i tradició marinera que tindran com a gran protagonista el desembarcament pirata de dissabte a la tarda. Protecció Civil recorda les principals recomanacions per protegir-se de l'onada de calor. En plena onada de calor amb altes temperatures, Protecció Civil insisteix en la importància de seguir mesures de prevenció per evitar els efectes d'aquestes altes temperatures sobre la salut. L'exposició prolongada a la calor pot provocar deshidratació, esgotament o, en els casos més greus, un cop de calor, que requereix atenció mèdica immediata trucant al 061. Després d'un inici d'estiu marcat per temperatures extremes, es recorda la necessitat d'extremar les precaucions, especialment entre els col·lectius més vulnerables. I Castelldefels avança cap a un aparcament intel·ligent. Els principals aparcaments de la ciutat informaran de les places lliures en temps real. En aquesta primera fase, el sistema gestionarà un total de 1.343 places d'aparcament distribuïdes en 6 zones de la ciutat. El projecte es troba en fase de proves i ajustos tècnics i es preveu que estigui plenament operatiu en les properes setmanes. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem ja puntualment amb l'informatiu d'aquí una hora i totes les notícies destacades en detall. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

I amb aquest darrer voltant pel comerç ens arriba el torn d'acomiadar-nos fins demà, perquè ja gairebé ja ens queden els darrers segons d'aquest Així Som. De seguida, l'informatiu local amb les notícies destacades d'aquesta jornada a Castelldefels, i demà nosaltres tornarem de nou a les 10 del matí, ja ho sabeu. Us desitgem que gaudiu molt d'aquest dilluns aquí a la nostra ciutat. Adeu, adeu!

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Hola de nou, amigues i amics de Les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Comencem avui el programa amb un grup que probablement no heu sentit mai. Llobàgar Luanco. Són d'Astúries. I l'havanera que cantaran, gairebé segur que tampoc la coneixeu. Es diu A Fondo Perdido. Les mans al timó. La nau perduda la nit al vell mig del mar. Ell cerca l'estel més brillant per trobar el rumb, i la lluna li diu que el millor estel que hi ha, i el més brillant, el du a dins del seu cor, i allí habita la seva estimada. Apa, noi, no perdis temps, troba el rumb i enfila cap a ella. Llobàgar i A Fondo Perdido.

Ens n'anem ara amb els amics de Portbó i amb una havanera preciosa, barquejant. Noia, si la mar et fa por o et mareja, si et molesta el vent de Garbí, si et fa por el vaivé de la barca, no temis. Jo seré al teu costat per abraçar-te ben fort i mai més tindràs por. Anem a barquejar amb el grup Portbó, barquejant.

El proper grup és de terra endins, de Lleida, la terra ferma, i es diuen Grup Boira. Ens cantaran l'havanera Pescador soc d'una cala. El vent va xiulant de matinada, tot i bufant-li el clatell. A la matinada van cercant palangres i quan la llum de la lluna és ben clara o a la llum del quart minvant és quan piquen els calamars. Què us sembla? És una bona lliçó de pesca. Per ser lleidatans, encara més. No us sembla? Grup Boira i Pescador soc, d'una cala.

Ara, el grup Llops de Mar ens interpreten una coneguda havanera que es diu Ànima Marinera. La va composar en Tito Corona. Ell va formar part del grup Marinada, que és de Cerdanyola. En aquesta cançó mostra un gran sentiment d'enyorança. Ens canta a la mar, a les gavines, a la barca i a la vela, a les ones i a l'esperit mariner. Sentireu aquella bellesa molt esmolada que se'ns clava molt endins, als capaltars de l'estiu. Llops de mar i ànima marinera.

El grup Peix Fregit ens farà ara un cant a la gavina. La gavina, sempre gronxant-se amb les ones. Gavina marinera i matinera, que sempre vas al compàs del blau marí. Avisa'm si veus de ben lluny la mar arrissada, tant de dia com de nit. Bonica lletra i música molt encertada. Endavant, Peix Fregit amb un cant a la gavina.

Ai, ai, ai, amigues i amics, quantes setmanes sense sentir a la nostra Sílvia Pérez Cruz. Avui l'escoltarem amb la cançó Temps perdut, composada per als seus pares, la Glòria Cruz i en Càstor Pérez. És una bonica, molt bonica, cançó de comiat. La música reforça l'ambient melangiós i d'enyorança que ens descriu la lletra. Au, va, vinga, deixeu-vos arrossegar per la poesia, la música i la dolça veu de Sílvia Pérez Cruz. Amb aquesta manera, amigues i amics, us dic adeu i fins la setmana vinent. No falteu, us espero. Molta salut, temps perdut i Sílvia Pérez Cruz.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Benvinguts novament, amigues i amics de Ràdio Castelldefels i els amics de les Havaneres. Us parla Ramon. Començarem avui escoltant l'havanera El temps perdut. La varen composar Glòria Cruz a la lletra i Càstor Pérez la música. Sí, sí, ja sé que ho sabeu, els pares de la Sílvia Pérez Cruz. I no us preocupeu, la que Sílvia ens la cantarà. És una cançó de comiat. Està musicalment construïda en tons menors i la música reforça molt l'ambient melangiós i d'enyorança que desprèn tot el poema. Voldria que us deixéssiu arrossegar per l'excel·lent poesia, la música i, com no, per la dolça veu de la nostra Sílvia Pérez Cruz. Temps perdut.
1: Comencem amb una cançó dels meus pares que no l'he cantat mai sencera, sempre faig un trosset i prou, que es diu Temps perdut.

Ja us he parlat en altres programes d'en Carles Casanovas. Va començar amb les habaneres de la mà del mestre Ortega Monasterio, en el grup Cavall Bernat. Va estar també al grup Ventijol. Va ser cofundador del grup Llops de Mar, per formar part, finalment, del grup Provo, on encara milita i és el director musical. Va escriure i va musicar moltes, moltes habaneres i molt conegudes. N'hi ha una, però, que no ho és tant. És la que escoltarem ara. Es diu Nineta. I em permetreu que li dedica a la meva filla, que es diu Nina. Endavant el grup Provo i Nineta.

El mestre Ortega Monasterio va conèixer a Donòstia, a Sant Sebastià, a un excel·lent acordeonista, que es deia Bichincho, i per ell va composar aquesta preciosa habanera, tota plena dels records que tenia d'aquest mestre de l'acordió, que es deia Bichincho. L'habanera es diu, com no podia ser d'una altra forma, Bichincho, i la canta el grup Port Vell.

En Carles Casanovas va fer la lletra de La Xalana i la música la va fer en Josep Bastons. És el típic balset mariner, La Xalana. És una embarcació que té el fons pla i la proa i la popa en forma arrodonida. És òptima per a la navegació fluvial. És empleada a cops també per a molts pescadors. Ens diu a la lletra que un pobre pescador no pesca res i els seus companys, mentrestant, van omplint cubells de peix de tot tipus. Ell es desespera, no pesca res i, molt emprenyat, diu que a partir d'ara no tornarà a pescar mai més i que anirà a comprar el peix al mercat. Ens la canta el grup Barca Mitjana, La Xalana.

Ens toca ara una de les havaneres més populars. Me l'ha sol·licitat l'oient del programa, Maria Antònia. Es diu El llop de mar. A la lletra i música de Ramon Carreras ens evoca l'havanera la imatge idíl·lica i típica del vell pescador calellenc. Ja és jubilat i està apartat de la pesca, però no es pot apartar de la mar. Ens explica la relació íntima que hi ha entre un vell pescador i la mar. Ens la cantarà el grup Mar Endins. Mar Antònia, per tu, El llop de mar i Mar Endins.

0: Tenim avui una altra sol·licitud. És de l'Anna, que li vol dedicar al seu marit. Vol escoltar Mariner de terra endins. L'ha composat el mestre Bastons. La lletra és de la poetessa Narcisa Oliver. És una de les habaneres més populars i més bonica. El tàndem Oliver i Bastons va gaudir de gran popularitat i de molts èxits i molts premis. Ens la cantarà avui el grup Habana Chica, Mariner de terra endins.
1: Vaig conèixer un vell pastor que ses ovelles manava.

Amigues i amics de les Habaneres, vull cloure avui el programa amb una altra petició. És per la Meritxell. Ens diu que no coneixia l'habanera al Canó de Palamós i diu que li va encantar. Recordo que és del mestre Ortega Monasterio. És una peça amb uns aires totalment pacifistes. Té un ritme de foxtrot i és un record i homenatge al poble de Palamós, on ell va viure, i també, com no, al seu canó. Ens la canta el grup Marejol. Meritxell, per tu, un dels himnes pacifistes més populars, el Canó de Palamós. Adeu, amigues i amics, molta salut, us ha entretingut Ramon, fins la setmana vinent. Continueu fent sol·licituds, us asseguro que les posarem totes. Una abraçada, el Canó de Palamós, amb el grup Marejol.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi, que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescatinfo, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la General amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Trescat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, una a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns. I un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la unitat militar d'emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultaneïtat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 de gener.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montbui o Vilanova del Camí, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
8: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
9: Intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
8: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
10: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
8: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sotabosc per cremar.
11: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
8: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I Artesa de Segre, la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
13: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
12: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
14: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
12: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
8: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
8: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
16: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
17: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, faran passar...

0: causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
1: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus. També per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
2: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada ni cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
1: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
0: El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altrecot tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari. Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos

0: amb implicacions polítiques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
2: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
3: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
2: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
4: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
2: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults.
1: 3CAT Info.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
3: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
4: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
5: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes, y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
4: Ferran Torres explica com ha viscut la jugada del gol.
6: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
4: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
7: Es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
4: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
3: 3CAT Info.
4: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
8: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
4: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
9: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
4: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb 2 ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
10: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
4: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Honda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, una altra a Sentmenat, al Vallès Occidental, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda, a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Jané.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria d'un lloc i no van caminar, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder treballar, tot i que tindrem problemes de visibilitat, ja que la nit és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
12: El Port de Comiols ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
13: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
14: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
14: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
16: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
17: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
16: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèvar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
19: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
19: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
21: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no totes les comunitats autònomes parten de la misma base, y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
20: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
22: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
23: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
20: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
0: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
2: Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que en cas d'avortament voluntari les ajudes s'haurien de retornar.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues, o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara a Bruno Fortea.
4: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
4: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
6: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
4: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de rúbies de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
24: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al comitè de tecnòcrates palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del comitè tècnic palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
9: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
8: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
10: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
8: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'ls requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
25: Cambios de imagen como son los de La Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. A partir del grafismo, ahí sí, y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
1: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
11: I quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde el inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
1: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
12: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
1: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
18: 3CAT Info.
1: El Tour de França, victòria de Tadej Pogacar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: To take yellow jersey is his dream for any cyclist of
14: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
13: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogacar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
15: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
1: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb fo al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. L'equip femení, la davantera, i ara la Costa, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada. I en motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
26: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 15 graus a Castellar de Nuc, 22 a Gandesa, 22 també a Malgrat de Mar, però sobretot amb un enorme, enorme neguit.
1: Cua, flanc, esquerra. Cua, flanc, esquerra.
2: Potenciem aquesta línia d'aquí al flanc dret.
3: A veure, fins aquí.
2: Sí, sí, que assegurem això.
3: I que obrin des d'aquí d'enrere.
0: És la feina dels bombers durant tota aquesta nit, no en un, sinó en diferents focs simultanis que tenim ara mateix a Catalunya. Aquesta simultaneïtat és el que més preocupa. Tenir prou efectius per treballar en tots els fronts. Hi ha un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, i un altre a Carme, a l'Anoia. Ara mateix, aquests dos són els principals que estan centrant l'atenció dels bombers. Són els que estan sense control, són els que amenacen cases, Sentmenat al Vallès Occidental, Carme a l'Anoia. Tot això sense oblidar l'incendi de les Gavarres, l'incendi del cap de setmana, que està estabilitzat, però no està controlat. Està actiu i ahir es van haver de retirar efectius d'aquest incendi per anar als altres dos. La bona notícia de les últimes hores és que vam tenir un altre incendi a Artesa de Segre, a la Noguera, i aquest sí, està controlat. Però és que, a més, hi ha l'incendi de la Catalunya Nord, hi ha l'incendi de Castelló, aquest també amb bones notícies, i, a més, no és per amargar-vos al matí, però tenim una onada de calor en què el risc és extrem d'incendi, no només avui, sinó demà. En fi, el primer és el primer. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Realment el panorama és complicat, eh?
4: I he de dir que cal que tinguem paciència i resiliència, perquè en els mapes del temps a llarg termini ens surt que aquesta setmana i la que ve seran setmanes molt complexes, de temperatures molt altes, i, per tant, no, o sigui, hem de posar al nostre cap que això no és només el que està passant ara, sinó que seguirà passant, com a mínim, fins dimarts, dimecres de la setmana vinent.
0: Per tant, molta calor i humitat baixa, no, Tomàs, també?
4: Correcte. De fet, les últimes hores la situació ha millorat una miqueta. Ara estàs parlant d'aquests dos incendis. A Caldes de Montbui la humitat està ara mateix, per exemple, a 42%, i això ja sabem que quan les humitats són més altes dona més capacitat als bombers per extingir. I a l'Anoia, per exemple, a Òdena, estan al 60% d'humitat amb una temperatura de 10 graus i amb un vent a tot arreu molt feble. Per tant, doncs, en aquest cas, aquestes primeres hores del matí els donaran capacitat o millorarà la seva capacitat per l'extinció.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara. Val la pena que anem en directe a tots aquests incendis que comentàvem ara mateix. Ja insistim que aquesta onada de calor a la qual feia referència el Tomàs Molina fa que tinguem 107 municipis de 18 comarques diferents en risc extrem d'incendis. És el doble que ahir. Per tant, ahir des del govern s'insistia en aquest missatge a la prudència que ara també ens feia el Tomàs Molina. Dèiem que tenim dos incendis ara mateix actius i que preocupen, una setmana al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia. Comencem anant a l'Anoia. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Freddy.
0: Aquest foc va començar al municipi de Carme, com dèiem ara. A última hora havia afectat unes 400 hectàrees, però sobretot una de les dades més cridaneres és que hi havia més de 30.000 persones, més de 30.000, a qui es va confinar, a qui es va demanar que es quedessin a casa.
5: Sí, hi ha falta d'actualització per part de Protecció Civil. Continua sent així confinats els habitants de diversos municipis: Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, també l'oest de Capellades, la urbanització de les Garrigues, Santa Margarida de Montbui, Castellolí, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. De fet, el centre de comandament dels bombers és a la Torre de Claramunt, és on hi ha entrada i sortida constant de vehicles dels bombers i també dels Mossos d'Esquadra. Per arribar aquí hem passat per la Pobla de Claramunt, municipi també confinat. De fet, impressionava passar-hi no només per no trobar-hi ningú, només Mossos per comprovar que ningú passava, sinó, Freddy, perquè moltes cases han tingut el foc a tocar i, de fet, els laterals de la carretera que entra al poble, estan més que socarrimats, columnes de fum encara visibles a tot arreu, també alguns punts amb foc viu que hem pogut veure. A l'espera que en 3/4 d'hora aproximadament els bombers actualitzin, hi ha mobilitzats prop de 200 efectius dels bombers, 60 dotacions terrestres, 9 mitjans aeris també. L'incendi es va originar, recordem-ho, Freddy, en una zona agrícola, però es va estendre a una superfície forestal. El 70% de la superfície afectada és terreny forestal, 25% agrícola i 5%, com dèiem, de sòl urbà. Aquí la fortor és molt i molt intensa, el fum és present a tot arreu.
0: No, a preguntar-te això, Marc, es nota el fum, eh? Es nota sí. Que encara hi ha aquest incendi.
5: Sí, sí, sí, ben bé des d'uns 20-25 quilòmetres abans d'arribar a la zona afectada, que ja es comença a notar, i aquí, evidentment, a banda de poder això veure alguns punts amb foc, també el fum és constant a tot arreu, i de fet per això els remana a la gent que es quedi a casa seva, ja no per un perill seu físic, sinó també per inhalació de fum.
0: Gràcies, Marc. Fins ara.
5: Fins ara.
0: El Marc Jurado, eh? Un d'aquests incendis que tenim actius ara mateix, a l'Anoia. Saltem al Vallès Occidental, a Sentmenat. Cristian Roldán, molt bon dia.
6: Bon dia, Freddy.
0: Cristian, aquí el que més preocupava era que el foc amenaçava urbanitzacions que els mateixos bombers han reconegut que no tenien clar que poguessin protegir les cases. Com ha anat la nit? Què en sabem, Cristian?
6: Doncs pel que ens expliquen els bombers, la nit ha estat complicada, com es preveia, però sí que es mostren un pèl optimistes. A veure, les 7 urbanitzacions del Farell, d'aquesta zona de muntanya que ja toca de Sentmenat i que també toca amb Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, segueix confinada, sobretot la part de les 7 urbanitzacions que hi ha en aquesta zona, i de fet part d'aquests veïns que viuen aquí al Farell s'han hagut de desplaçar al balneari de Caldes de Montbui per tal de passar la nit d'una manera més segura. A més, durant la nit, els treballs en aquesta zona, sobretot tocant Sentmenat, han estat constants i els bombers asseguren que les maniobres per això han estat efectives. De fet, hi han treballat prop de 56 dotacions de forma molt intensa, ens explicaven, i també diuen que el perímetre de l'incendi de moment no ha crescut. El que vol dir que tampoc s'ha reduït, però almenys no ha crescut, que és el que els preocupava especialment. Perquè us feu una idea, ja més o menys, segons agents rurals, era el càlcul que feien ahir a darrera hora de la nit, segurament aquest matí potser aquest número va creixent, però de moment ja han cremat 90 hectàrees, però feia por que les flames, tal com avançaven, poguessin arribar a les 200, que seria una mica tot el terreny de massa forestal que tenim en aquesta zona. La intenció és que en els pròxims minuts comencin a desplegar-se ja la dotzena de dotacions aèries que hi van treballar ahir a la tarda i fins ben entrada la nit, i esperen que amb aquest reforç, mica en mica, les flames es puguin combatre o almenys controlar, que seria l'objectiu d'aquesta primera hora del matí.
0: Cristian, pel que deies, les persones que estan desallotjades o les persones que estan confinades, aquesta situació continua igual, no?
6: Sí, aquí no tenim cap actualització per part de Protecció Civil. Per precaució, ens explicaven que no preveien cap aixecament del confinament en les pròximes hores, almenys de manera immediata. Tot dependrà una mica de veure com avancen aquestes tasques d'extinció i, si més no, de control de l'incendi.
0: Gràcies, Cristian. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Aquests dos són els incendis que tenim ara mateix, el de l'Anoia i el del Vallès Occidental, el de Sentmenat i el de Carme. El de Sentmenat, com ara ens deia el Cristian, hi ha confinades algunes urbanitzacions i nuclis disseminats entre Sentmenat i Castellar del Vallès, i després ahir els bombers insistien molt en el cas del Farell, que és una urbanització molt disseminada. De fet, el cap dels bombers la va definir com cases del bosc, més que no pas una urbanització, que és la imatge que tenim al cap. Aquí viuen unes 300 persones que els veïns han agrupat per protegir-los amb ells, però els bombers deien que no està clar que puguin protegir les cases. Moltes d'elles estan fetes de fusta, tot i que ahir, a última hora, la declaració que feien els bombers deia que la cosa començava a pintar una miqueta millor i que, com a mínim, no eren pessimistes. Aquest és el del Vallès Occidental. El de l'Anoia és aquest el que tenim unes 30.000 persones a qui s'ha demanat que es confinin a casa, Sant Margarida de Montbui, a Vilanova del Camí, a la Pobla de Claramunt, per evitar aquesta fumarada que és clarament visible, com ens deia el Marc Jurado, des d'allà mateix. I tornarem, per descomptat que tornarem en aquests incendis, però, per donar una bona notícia a aquesta hora, a les Gavarres són una miqueta més optimistes. Ahir encara no es podia donar per controlat el foc, perquè hi va haver-hi alguna revifalla al flanc dret, però Ferran García, el cap de l'operatiu, ens deia això.
7: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i es pugui anar cap a les Gavarres.
0: I encara un altre foc, Aquest també les millors de les notícies de les últimes hores. Artesa de Segre, a la Noguera. Aquest sí que està controlat. Es va donar per controlat al cap de poques hores. Va cremar unes 25 hectàrees d'una zona boscosa al Coll de Comiols. A quarts de 9 del matí hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat amb el president Illa, els consellers de Presidència, Interior, Territori, Agricultura i Bombers, agents rurals, responsables de la gestió forestal, i a més s'ha activat un comandament únic per seguir aquest seguiment dels focs. Insistim que el que és més important és que molts d'aquests focs són alhora. Per tant, la simultaneïtat d'aquests focs és el que preocupa ara mateix. El cap dels bombers, David Borrell, passava pel Catalunya Vespa de Catalunya Ràdio.
8: Però sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis.
0: És el que ens deia el cap dels bombers, David Borrell, al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio. Avui també parlarem amb els bombers aquí al matí de Catalunya Ràdio. El govern, igual que va passar el cap de setmana amb l'incendi de les Gavarres, ha demanat ajuda a l'exèrcit, a la unitat militar d'emergència. També s'ha ampliat el tancament d'espais naturals, una mica pel que dèiem abans, el que ens deia el Tomàs Molina, aquest risc de calor, aquest risc d'incendis que tenim en situació molt extrema. Avui ja no es pot accedir al Montsec d'Ares i al Montsec de Rubies, i continuen tancats el massís de les Gavarres, per descomptat, però també la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. Però després tenim encara aquest incendi preocupant, aquest incendi també que en alguns moments va arribant a guitejar molt, a la Catalunya del Nord. A Perpinyà hi tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia de nou.
9: Hola, bon dia.
0: Aquí les xifres són encara més elevades, eh? 5.000 hectàrees, 50 cases cremades i 10.000 persones, Montse, que continuen desallotjades.
9: Sí, de fet, hi ha alguns canvis, perquè la prefectura de Perpinyà i els bombers ens acaben d'actualitzar dades. Aquesta nit el foc no ha avançat, bona notícia. Es manté un balanç de 4.900 hectàrees cremades, però els bombers no creuen, i aquí ve la mala notícia, que les condicions climàtiques previstes per avui, temperatures extremes, vent i una humitat baixíssima, només d'un 11%, puguin estabilitzar-lo avui.
0: Aquesta és la situació...
10: Fixar el foc el més ràpidament possible. Mais je ne pense pas
9: que... És el cap dels bombers explicant que intentaran anar el més ràpid possible, però que serà molt difícil estabilitzar aquest incendi a les pròximes hores. Aquesta nit, els bombers sí que els ha funcionat el foc tàctic per frenar l'incendi al flanc esquerre, a la zona de Trevillac, però hi han hagut de renunciar a la zona del massís d'Aspres. De tota manera, el foc no ha entrat en el massís. La confiança està posada en la feina que puguin fer els 8 hidroavions de reforç que aquest matí s'incorporen a l'operatiu de 800 bombers que estan treballant per apagar un foc que ja té un perímetre de 40 quilòmetres. El nombre d'evacuats ha pujat a 12.000 persones, perquè ahir es van haver d'evacuar els veïns de Vinçà, un poble de 2.000 habitants. Des de la prefectura de Perpinyà insisteixen a demanar-los paciència i prudència. Continua sent molt perillós intentar retornar als pobles.
0: Són 12.000 persones que estan evacuades i que entenc que estan a casa de familiars o en pavellons o en situacions així, Montse?
9: Exacte, i en hotels també, però sobretot en 16 albergs repartits per diferents municipis. Nosaltres ahir vàrem estar a Tui, que és el poble on hi ha concentrat un nombre més important d'evacuats. Hi ha unes 300 persones en la casa del ciutadà, per exemple. Aquesta nit hi han dormit 180 veïns dels pobles que van ser evacuats, en total 27 municipis.
0: Gràcies, Montse. Fins ara.
9: Fins ara.
0: I encara l'altre foc, eh? Perquè realment el llistat d'incendis que tenim ara mateix actius no és precisament curt. Al País Valencià, aquí també hi ha bones notícies. Ahir a la tarda es va estabilitzar l'incendi de Soneja, a l'Alt Palància, després que hagi cremat unes 200 hectàrees. Això sí, durant aquesta nit encara s'hi ha estat treballant, Pepa Ferrer.
11: Durant aquest matí s'espera que els 500 veïns evacuats de Suèbar puguen tornar a casa seva després de passar dues nits fora. L'incendi es va donar per estabilitzat ahir a la tarda, però el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, advertia que avui és un dia crític al País Valencià amb risc extrem d'incendis. Les temperatures poden enfilar-se fins als 44 graus i per això el govern valencià ha decidit prohibir circular per pistes i camins forestals, fer foc o disparar focs artificials. Des de Soneja, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pepa. Avui, evidentment, al Matí de Catalunya Ràdio seguirem durant tot el matí l'evolució d'aquests incendis. Parlarem amb afectats, parlarem amb pagesos per saber com viuen i com treballen amb aquesta amenaça constant. I a l'Àgora parlarem també amb l'alcalde de Paüls, perquè queda lluny, però és que avui fa un any de l'incendi de les Terres de l'Ebre. Avui fa un any d'aquell incendi que es va declarar també al principi de l'estiu i també és interessant saber si aquest després dels focs, aquestes promeses que es van fer ara fa un any, es confirmen d'alguna manera o tot el contrari. De fet, els danys provocats pels incendis forestals no entren, i això és important, no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, i és per això els propietaris que o ja han perdut la casa, o es veuen a venir que la perdran, hauran de reclamar a l'assegurança de la llar, segons diuen des de l'Organització de Consumidors, des de l'OCU.
12: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no.
0: És el que explicava Enrique García, que és portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris. En fi, ja és un quart de vuit, només amb els incendis i amb consumidors.

0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Tot això a l'àgora avui del matí de Catalunya Ràdio, que començarem d'aquí una hora i mitja amb l'Oriol Marc, l'Anna Grau, l'Alícia Puig i el Toni Bolaño. Abans, però...

0: Abans, però, Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Begoña Gómez, a l'OTAN, no.
2: Begoña Gómez no podrà acompanyar avui el seu marit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN, a Turquia.
3: En canvi, sí que podrà ser dimecres a divendres a Londres per anar a la graduació de la seva filla. És la resposta dels tribunals a la petició que havia fet de la Gómez al jutge Juan Carlos Peinado per poder assistir als dos esdeveniments.
0: Joan Vilaplana.
4: Peinado li havia retirat el passaport com a mesura cautelar i Gómez havia demanat recuperar-lo per poder ser a les dues cites. El magistrat, però, és de vacances i no va poder resoldre sobre la petició abans de marxar perquè l'últim escrit de les parts implicades va arribar divendres passat, segons fonts judicials. La decisió l'ha acabat prenent el jutge Antonio Viejo. Alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat. Ara la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el primer dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres, el 13 de juliol. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Càstig.
1: El líder de l'OTAN, Marc Rutte, dona via lliure perquè els Estats Units puguin castigar els aliats europeus que es neguin a gastar el 5% del PIB en defensa de cara a l'any 2025.
2: El govern nord-americà estudia aplicar penalitzacions per pressionar països com Espanya, que és l'únic que ha rebutjat obertament aquest objectiu de despesa. L'augment de la inversió militar protagonitzarà la cimera de l'OTAN que avui arrenca a Turquia.
0: Doncs en capellà, enviat especial, Bruno Fortea Mires.
5: Fons del govern espanyol remarquen que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% del PIB en defensa i que l'Aliança Atlàntica no té mecanismes per imposar-ho. Per això, els Estats Units ja avisen que els governs que incompleixin s'enfrontaran a possibles represàlies, però no pas de l'OTAN, sinó de Washington. Marc Rutte va avalar aquesta opció quan ahir li van preguntar si li semblaria bé que Donald Trump restringís la venda d'armament nord-americà per als països amb menys despesa militar.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
5: Des d'encara, Bruno Fortea Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més qüestions. Bloqueig.
3: El govern espanyol tornarà a convocar tots els governs autonòmics a final del mes, el 29 de juliol, aquesta vegada per debatre el nou model de finançament. El bloqueig tradicional de les comunitats governades pel PP ara s'hi afegeix l'amenaça de Junts de tombar el nou model quan arribi al Congrés. Josep Rius, diputat de Junts.
7: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el Café para Todos.
1: Des del PSC i Esquerra, Lluís Amoret i Oriol Junqueras pressionen el partit de Puigdemont.
8: Esperem que tota aquesta majoria parlamentària tingui clar la importància i la transcendència que té l'aprovació tant del FLA com del model de finançament.
9: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
0: Formació.
2: Els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us avança avui al Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a transparència. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles o instituts i es destina sobretot a això, a la formació. Els cursos no són obligatoris, però sí donen mèrits.
3: El 71% dels docents fan formació entre el setembre i juny. Són dades del curs 24-25 que mantenen la tendència dels últims anys. Els motius per conciliar, per l'oferta o format. Iolanda Segura d'Ustec i Cristian Marco de Comissions Obreres.
10: Sovint ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, perquè la realitat és aquesta. No tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
11: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
1: Sobre el paper, els cursos de formació permanent es fan en horari laboral, encara que els sindicats asseguren que també es fan en hores personals. Els d'inclusió són els més demanats. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
0: Receptes.
3: Per millorar l'educació, l'OCDE recomana enfortir la formació dels directors de centre i millorar la seva capacitat de lideratge per gestionar entorns escolars cada vegada més complexos. També proposa pagar millor el professorat per atreure docents més qualificats.

0: prioritza per sobre de la baixada de ràtios.
1: Més detalls, Txell Garriga.
2: Segons l'OCDE, valdria més la pena invertir aquests diners en pagar millor els docents més preparats o bé per atraure talent. Això recull el primer informe que ha elaborat l'OCDE sobre la situació a les aules en el marc de l'acord signat amb la Generalitat per tal de remuntar els resultats a les escoles. Paolo Santiago és un dels coordinadors de l'informe.
3: No va ser gran diferència dentro de la sala d'aula en términos de impacto en la enseñanza, pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es clases con alumnos más desfavorables.
2: També reclamen donar més poder a les direccions dels centres, incentivar la formació de professors i distribuir els recursos en funció de les necessitats dels centres per tal de garantir l'equitat. Txell Garriga pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: La flora i la fauna.
4: Comencem per la gran paraula, que és droga, en l'actualitat.
5: És el nou podcast que estrena avui Catalunya Ràdio, conduït per la Flora Saura. Els 10 capítols, que ja podeu trobar penjats al web, aprofundeixen amb la ment oberta en l'addicció a les drogues. Per la periodista, les substàncies, siguin legals o no, formen part de la nostra cultura i estigmatitzar qui en consumeix només porta conseqüències negatives.
6: Per això, amb convidats com Sergi Pàmies o Xavier Ferrer, que és psicòleg clínic, expert en drogodependències, o la cuinera de Parellada, Saura abordarà el fenomen amb rigor, tant amb experts com amb testimonis en primera persona.
1: 7:21 en els esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia.
1: Ho dèiem abans, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final del Mundial.
7: 1-0 davant Portugal, amb gol de Mikel Merino. El temps afegit, Ferran Torres va donar l'assistència del gol.
8: Bueno, antes de recibir, ya sabía que Mikel estaba corriendo. Estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel.
7: El català Robert Martínez es el seleccionador portugués.
9: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
7: Bèlgica serà el rival dels espanyols aquest divendres a les 9 de la nit. Els belgues han guanyat aquesta matinada 1-4 als Estats Units. Els jugadors van celebrar el gol de Lukaku fent el tradicional ball amb moviment de mans de Donald Trump com a protesta perquè la FIFA va perdonar la vermella del jugador nord-americà Balogun. Pochettino és el seleccionador dels Estats Units.
10: És una acció involuntària, no? I me parece que todo el mundo lo ha dicho. 99,9% de las personas de fútbol han dicho que fue una sanción injusta.
1: I avui tornarem a veure una de les estrelles d'aquest Mundial.
7: Ha jugat els dos últims partits de 8 de final, Argentina-Egipte a les 6 de la tarda, amb Messi com a reclam, Scaloni, seleccionador argentí.
11: Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros, y eso lo tiene el equipo.
7: A les 10 de la nit jugarà el Suïssa a Colòmbia.
1: I el Tour deixa Catalunya amb una lluita pel lideratge entre els dos grans ciclistes del moment.
7: Pogacar, que deixa clavat Vingegaard a la meta i li pispa el lideratge, tot i que els dos tenen el mateix temps.
12: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
7: Avui etapa de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Pedro Martínez, nou entrenador del Real Madrid de bàsquet. El Barça retira de les negociacions per fitxar Paulo Galbiati, el tècnic de l'Escònia.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randaroc?
15: Facilíssim, amb DRAC, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
14: Amb Ouigo? Amb seients XL i bar a vora els seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
15: Entra a ouigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Ouigo, sigues espavilat.
16: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
17: el 69.233. 69233.
18: No, és el 10 d'abril del 1946.
17: I també és el 10 d'abril del 1966. 96.
16: I el número de la sort, el...
17: 3.
16: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: I ara que parlàvem del Mundial, ara que sabem que Trump ha trucat a la FIFA perquè retirin sancions, expliquem i recordem el dia que un xeic àrab va rearbitrar un partit del Mundial.
5: Va ser a Espanya l'any 82, concretament a Valladolid, a l'estadi Zorrilla. França guanyava 3-1 a Kuwait. I ara sentirem el so d'ambient del partit. Primer se sent un xiulet i després, uns segons després, el públic celebrant un gol. El cas és que amb el xiulet que se sent i pensant que podia ser de l'àrbitre, la defensa kuwaitiana es va desentendre de la jugada. Aleshores, què va passar? Doncs a la graderia, a la tribuna, es va aixecar un home amb túnica i turbà i comença a fer gestos als jugadors del país del Golf Pèrsic perquè abandonin el camp. És Fahid Al-Haham Al-Sabat, que és president de la Federació de Futbol de Kuwait i germà de l'emir d'aquell país. I com que no li fan cas, acaba baixant a la gespa. I des de la gespa parla amb els jugadors, de fet parla amb tothom que se li posa al davant. Els jugadors del Kuwait sí que hi ha un moment que s'acosten a la banda i sembla que li faran cas, però 9 minuts després de que el partit estigui aturat, l'àrbitre de la URSS, Miroslav Stupar, decideix que es reprengui el partit amb el mateix marcador, 3-1. Per tant, el gol no val.
1: I la FIFA què va fer ara fa 44 anys amb aquesta història, Pol?
5: Doncs va ser bastant més contundent que ara amb Donald Trump. En parlava dies després l'aleshores president Joseph Blatter.
18: L'equipo de Kuwait, per su comportamiento antideportiva, però també el número 4 de la nostra decisió.
5: Es va donar per bo el resultat 4-1, però no perquè es fes bo el gol, sinó perquè França en va marcar un altre. Es va sancionar amb 25.000 francs suïssos la selecció de Kuwait i es va amonestar el seu president. L'àrbitre soviètic, que va rectificar la decisió, va ser sancionat de per vida. No va tornar a xiular un partit internacional.
1: I a 3 minuts a 2:15, el més destacat de la televisió amb la Mariola Cubells.
19: Ahir es va estrenar a Telecinco de lunes a viernes, el programa de tarda que han previst per l'estiu i que és ni més ni menys que Sálvame, però sense Jorge Javier. I amb la pretensió de fer-nos creure que és una altra cosa. Les meues preguntes són, calia tot este temps de desconcert des de que van tancar el programa fa exactament 3 anys i acomiadaren a tot l'equip? El directiu que ho va decidir encara està a la casa?
1: I ara que hi ha cimera Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie The Captor.
20: Una producció britànica centrada en com la tecnologia pot alterar la realitat. Arrenca amb el cas d'un jove soldat que torna de l'Afganistan i surt a celebrar-ho amb la seva advocada, que desapareix per art de màgia. Les imatges captades per una càmera de seguretat són molt clares i el vinculen directament a la desaparició. Però el que veiem és el que passa en realitat. 3 temporades sobre la manipulació de les comunicacions, portada a l'extrem en clau de thriller policial. Busqueu-la a Movistar Plus.
1: I per arribar a 2:15, un dels protagonistes de l'estiu, Jovany.
21: Pero si es que hay uno solo. Se ve que hay un tren solo.
22: Horroroso. Yo la gente mayor no sé cómo no se ha muerto.
21: ¡Home!
23: Espera, un moment, sisplau, perquè avui serà... Senyora...
24: ¿Qué crees tú? ¿Cómo crees tú que ho estem passant? ¿Cómo crees tú que me vas a
23: senyora,
24: responder?
23: Sí, no li han preguntat res.
25: Avui serà un dia claro, complicat, no. Deia la xarxa de Rodalies de Renfe, perquè unes obres a Castelldefels...
24: Castelldefels, claro, a Castelldefels. No podien hacer las obras en su puta casa, no. En Castelldefels.
25: Sí.
24: No, que sí, claro.
25: Si ens ho deixa explicar...
24: Explica, senyorito, explica. A ver cómo lo explica. Venga.
25: Bueno, es que
24: venga, explicar qué.
25: Es que quan parlo...
24: Explicar qué. ¿Qué tiene que explicar? ¿Qué tiene que explicar? Que la Renfe ens està fent la vida impossible.
23: No, però un moment. Explicar deien que hi ha unes obres a Castelldefels que duraran tota la setmana, deixarà sense servei el tram entre Gavà i Sitges, i per això hi ha un servei de bus...
24: Exacto,
23: a disposició
24: claro,
23: dels usuaris.
24: El autocar, ¿dónde crees que estoy ahora? ¿Dónde crees? ¿En la playa, en Malibu? No, en el autocar. Estoy en el autocar, que es donde estoy ahora mateix sentada al costat d'un hombre que, bueno... Mira, millor no parlo perquè no m'escolta.
25: Escolti, senyora,
24: no
25: en tot cas...
24: Pero porque menuda pinta tiene este señor, ¿eh?
25: Senyora usuària...
24: Que parecemos compañeros de clase yendo de excursión al del Tibidabo.
25: Sí, senyora usuària, escolti'm...
24: Sí. Es que mira, Marta, no, senyora usuària no, ¿eh?
25: No,
24: Ricard, senyora usuària no.
25: Marta...
24: Que yo no te digo el locutor. M'entens? A mi no em deshumanitzis.
25: No, Marta, algú l'està deshumanitzant. A tot cas, paciència.
24: De ocas, parece que seamos.
25: Que tinguis...
24: Hombre, paciència? M'estàs demanant paciència a mi? M'estàs demanant paciència a mi?
1: Aquests són un dels protagonistes de l'estiu i de l'any, diríem. Arribem a 2:15. Ja hem arribat, 7:45.

0: Ho estem seguint sobre el terreny i donant veu als protagonistes. Els bombers continuen treballant amb els incendis forestals simultanis que cremen ara mateix a Catalunya. Una setmana al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, tots declarats ahir. També s'hi suma l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres. La simultaneïtat dels focs preocupa els bombers i la unitat militar d'emergències, que s'ha unit a les tasques d'extinció a petició del govern. Última hora, des de la Torre de Claramunt, Marc Jurada, bon dia de nou.
1: El centre de comandament del foc de l'Anoia, situat al pavelló esportiu municipal de la Torre de Claramunt. Aquí bombers, Mossos i SEM estan ja coordinant les tasques d'aquest matí. També hi és l'UME. La situació és de calma i contrasta amb la imatge que us explicàvem des de la Pobla de Claramunt, aquí a 5 quilòmetres amb la població confinada i els Mossos comprovant que ningú surti al carrer. Tot i ser zona urbana, han tingut el foc a tocar de casa. Encara hi ha moltes fumarades i algunes flames visibles des del municipi i confien els veïns que en unes hores això hagi estat un malson del passat.
0: El jutge, mentrestant, gràcies Marc. Realitzarem aquests incendis a mesura que vagi avançant al matí. Insistim que aquests dos incendis, el de l'Anoia i el del Vallès Occidental, són els que neguitegen més, primer per la simultaneïtat i segon perquè encara estan cremant el mateix sense control. Aquest que dèiem de l'Artesa de Segre ahir, afortunadament, ja es va donar per controlat. A banda d'això, dèiem, el jutge denega Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN de Turquia, però sí l'autoritza assistir a la graduació de la seva filla a Londres. La Moncloa ho veu incomprensible. Avui, que el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve. També donarà llum verd als objectius de dèficit presentats ahir al Consell de Política Fiscal i Financera, és a dir, els consellers d'Economia i conselleres d'Economia del conjunt de l'Estat. Junts ja ha anunciat que votaran contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del Producte Interior Brut. Una de les notícies que avui estem explicant aquí al matí de Catalunya Ràdio és que els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us avança aquest programa recollides a partir d'una petició de transparència. El juliol, com sabeu, és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. I pel que fa als esports, Robert Prat, què tenim?
2: Doncs Espanya, que jugarà contra Bèlgica als quarts de final del Mundial de Futbol divendres a les 9 de la nit. Els espanyols guanyen 1-0 Portugal, gol de Merino al temps afegit. Bèlgica goleja 1-4 als Estats Units. Els belgues celebren el gol de Lukaku amb el ball en moviment de mans típic de Donald Trump com a protesta per la intervenció del president dels Estats Units per retirar la sanció d'un dels seus jugadors.
0: Tot això amb aquesta situació dels incendis francament complicada, que dèiem només començar, i que ens ha de mantenir en alerta perquè estem en plena onada de calor. Tomàs Molina, bon dia.
3: Aquest dimarts 7 de juliol hem de seguir atents en aquesta situació de temperatures altes, força altes, que mantindran valors, fins i tot els superaran aquest dimecres i fins dijous, amb temperatures per sobre de les normals per l'època i amb un temps bàsicament assolellat. Atenció també a la possibilitat de tempestes seques al Pirineu, sobretot a partir de demà. Una situació de calor intensa que doncs, cal recordar que cal hidratar-nos i també extremar les precaucions davant de l'altíssim perill d'incendi.
0: Gràcies, Tomàs. És important, perquè estem en plena onada de calor i estarem demà, i ens deia abans el Tomàs Molina, ben bé fins a mitjans de la setmana que ve amb més temperatures més altes del que és habitual. Més coses. La mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Força normalitat a Rodalies. Recordem que a la línia R3 hi ha un tall programat per unes obres que DIF està fent entre Parets i la Garriga. Entre Frabra i Puig i la Garriga, el servei es fa per carretera. A la mitjana i llarga distància, el tren de Tortosa amb destinació Estació de Sants, de 8:45, circula amb mitja hora de retard. A la capital catalana, línies de metro i autobús a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs tenim un matí complicat de sortida de Barcelona. Hi ha un accident a la C58 a l'alçada de Ripollet que ara talla un carril i provoca cua des del Nus de la Trinitat en sentit Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles excepte els camions. De retruc d'aquest accident hi ha aturades a la Ronda de Dalt a Santa Coloma en sentit Trinitat i des d'Horta, direcció Besòs, també a la Ronda Litoral des de Sant Adrià en sentit Nus de la Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
5: Fins ara.
0: 5 minuts ara mateix passen de 7:45.
6: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes... Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
8: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services. Només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
9: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
10: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 8:02, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, pendents dels incendis de les últimes hores. Estem a l'espera de l'últim balanç, però de moment fem un cop d'ull a la premsa. I comencem, com sempre, amb les portades i els articles d'opinió des de la redacció del matí de Catalunya Ràdio, pel Fora Dada. Bon dia de nou.
13: Bon dia. La Vanguardia i l'Ara obren edició amb els focs. Incendis simultanis posen en escac Catalunya, diu la Vanguardia, mentre que l'Ara titula 3 nous incendis simultanis aguditzen una situació crítica. El periòdico, en canvi, obre portada amb que 2 nous hotels planegen la seva obertura a l'Hospitalet de Llobregat. El País sobre el Mundial, però no sobre la classificació d'Espanya, sinó que obre amb l'escàndol, diu, pel tracte de favor de la FIFA a Donald Trump. El rotatiu de Prisa fins i tot hi dedica l'editorial, titulat Cacicada d'Infantino i Trump. O també el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, que escriu un article d'opinió en què remarca que Trump ridiculitza la FIFA. Afegeix que el drama no és tan Trump, sinó que la FIFA no li pari els peus i accedeixi a deixar jugar un futbolista que havia estat expulsat. D'altra banda, un parell d'editorials sobre el Consell de Política Fiscal i Financera d'ahir. El periòdico considera que és una llàstima que no s'aprofiti aquesta reunió d'autonomies i govern espanyol per debatre el model de finançament. Mentrestant, El Mundo destaca que el finançament autonòmic necessita una reforma urgent, tècnica i solidària.
0: Continuem el repàs a la premsa aquí al matí de Catalunya Ràdio. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
14: Aniràs a veure el tour? Preguntava el Diari de Tarragona. I donava consells als espectadors per combatre l'onada de calor. Alhora veiem els ciclistes protegits amb armilles de gel, també unes quantes rodes punxades a causa de la temperatura de l'asfalt. El que fan és admirable, i és cert que els ciclistes estan acostumats a la calor, però no tanta. De fet, el seu sindicat demana córrer només al matí. En més d'un segle d'història, el Tour no ha suspès mai una etapa per la calor, però ningú no s'atreveix a assegurar que enguany això no passi.
15: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
16: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
15: A més, té un 98% de carn.
16: És natural que es noti, oi?
15: Doncs sí, natural.
17: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I fem, com sempre, aquesta hora, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Cília Solanes. Les millors platges del món.
18: La classificació de les millors 50 platges del món que s'acaba de publicar considera que la millor és a Filipines, Lentalula Beach. En segon lloc, Afteri Beach, a Grècia. I tanca el podi l'australiana Warthorn Beach. Només dues platges de l'estat es colen en aquest top 50. Són la Cala Macarella, Menorca, i la platja de Cofete, Fuerteventura, on recull el Nació.
0: Encara hi ha esperança.
18: Tornen al seu propietari un sobre de 780 euros extraviat a l'àrea de Vilassant, al Pla d'Urgell. Van ser, això sí, dos Mossos de Mollerussa qui van trobar terra al sobre en una gasolinera. Tenia un nom de pila, però sense cognoms ni res més que ajudés a identificar el propietari. Quan el van obrir, van trobar els diners. Després de revisar les càmeres, van veure la matrícula de la persona qui li havia caigut i van poder fer el retorn. Una història que llegim al Segre.
0: 5 anys i tot a punt.
18: Barcelona acabarà la reforma de tots els mercats municipals d'aquí a 5 anys. Entre aquests hi ha, per exemple, la Boqueria o el Mercat de l'Estrella o el d'Hostafrancs. El pla preveu una inversió de 100 milions d'euros. D'aquesta manera, el 2036 haurà acabat la renovació dels 39 mercats municipals de Barcelona que va començar el 1992. Ho veiem al web de BTV.
0: I si sou amants de PortAventura i en concret del Dragon Khan, pareu l'orella.
18: Perquè es pot comprar una peça original del Dragon Khan. PortAventura ha presentat una edició limitada de 500 peces de l'antic rail de l'emblemàtica muntanya russa. La col·lecció arriba després de la renovació parcial d'aquesta atracció, la primera renovació des que es va inaugurar fa 31 anys. Tots els beneficis es destinaran a un projecte solidari. Ho llegim al diari. més.
0: I la notícia que agradarà als fans de Tu a Londres i Jo a Califòrnia.
18: Que tindrà oficialment una segona part. L'alerta la va llançar l'actriu Liz Ann Walter, que interpreta la mainadera Chasey. Tot i que encara no hi ha data d'estrena ni repartiment oficial, va explicar que s'han posat en contacte amb ella perquè repeteixi paper. Disney ha confirmat el projecte que 30 anys després tornarà a donar vida a les bessones Hallie Parker i Annie James. Ho recullen diversos mitjans.
0: I aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
19: El diari belga L'Estuart obre edició amb el Mundial i titula amb una pregunta. Aló, Trump? El rotatiu celebra que finalment la selecció belga, els anomenats Diables Vermells, van eliminar els Estats Units malgrat que el president Donald Trump va convèncer el president de la FIFA perquè un jugador dels Estats Units que estava expulsat pogués jugar als vuitens de final. Canviant de tema, The New York Times fa una anàlisi en què es pregunta si Europa pot tenir un tema destacat de lideratge en aquest acte de l'OTAN, en aquesta cimera. Explica que la cimera de líders de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia estarà marcada per un Trump que pressiona per tenir un paper menys rellevant mentre pressiona els altres estats perquè agafin més protagonisme. I pel que fa a la premsa de Veneçuela, l'Universal explica la història d'una família que va ser rescatada després de 12 dies atrapada sota la runa a La Guaira. Una dona i els seus 3 fills, entre ells un nadó, van quedar atrapats sota un edifici, però finalment van poder-ne sortir vius.
20: Pel que fa a la premsa econòmica, l'ON Economia explica que CaixaBank, el BBVA i el Sabadell tancaran més de 900 oficines aquest estiu a tot l'estat, 300 de les quals a Catalunya. Els bancs aprofiten els mesos d'estiu per adaptar l'activitat a la menor afluència de clients i facilitar el descans de les plantilles. Per la seva banda, l'economista es refereix als efectes del conflicte amb l'Iran i el tancament de l'estret d'Hormuz. Diu que més enllà de l'increment dels preus, els bancs centrals es veuen obligats a mantenir els tipus d'interès més alts en els pròxims anys del que s'esperava abans del començament del conflicte. I finalment, 5 dies, es fa ressò que l'Audiència Nacional ha reconegut el dret de l'exentrenador del Barça, Louis van Gaal, d'aplicar una deducció del 40% sobre la indemnització de 4,2 milions d'euros que va rebre en deixar de ser tècnic del club. Hisenda considerava que van Gaal havia aplicat una deducció que no es corresponia.
21: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Robert Prat.
2: La selecció espanyola, que continua tenint una flor en aquest Mundial, com la de Cruyff, victòria 1-0 davant Portugal, al temps afegit amb gol de Merino.
22: Som!

0: Els detalls van decidir la classificació pels quarts de final. Explica el Mundo Deportivo, van segellar la jubilació de Cristiano Ronaldo. L'esport destaca que Portugal, amb una imatge de Ronaldo, se'n va al carrer. Un Cristiano que es va acomiadar amb llàgrimes en el seu últim partit amb la selecció. Joan Bails diu que Espanya es guanya el dret a somiar. La Vanguardia afegeix que Lamin aparca Cristiano amb una imatge tendra, una abraçada entre els dos jugadors al final del partit. El diari també parla d'escàndol mundial pel fet que la FIFA indulti un jugador a petició de Donald Trump. Parla de clam mundial contra la decisió, una decisió que ha superat, ha creuat, en aquest cas, una línia vermella. Pel diari Ara és una agonia aquesta classificació d'Espanya. El periòdico Francisco Cabezas parla de decrepitud i vergonya, decrepitud de Ronaldo, que no amaga les penúries de la seva edat, i vergonya per les ingerències de Donald Trump. El Marca diu que ni Trump pot evitar que hi hagi una Espanya-Bèlgica als quarts de final, i el diari es destaca també que Pedro Martínez, com a nou entrenador del Madrid de bàsquet, vol un equip sense por.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una cop al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
2: Doncs continuem el repàs a la premsa i a la premsa del cor, Silvia Andrés.
3: El príncep Harry arriba a Londres i amb ell torna al drama. Segons la BBC, el duc de Sussex havia acceptat instal·lar-se al palau de Buckingham, però de sobte no hi havia prou temps per preparar una de les 240 habitacions reials. Curiosament, avui s'espera que el Tribunal Superior Britànic dicti sentència sobre la demanda presentada per Harry i altres estrelles britàniques contra alguns diaris sensacionalistes. Res, per tant, és casual. De moment, el príncep Harry ha vingut sol, ja que afirma que les autoritats no asseguren la protecció de la seva família. Mentrestant, el príncep Guillem i la reina Camila s'ho miren de reull. Tenen por que els ducs de Sussex vinguin amb càmera incorporada per fer un altre documental. Es veu que la mansió de Montecito, a Califòrnia, no quadren els números. Les melmelades orgàniques de Meghan Markle no donen prou i necessiten més polèmiques a explotar.
2: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Qui fa anys avui, va?
4: Doncs mira, avui faran una festa d'aniversari a Ringo Starr. El bateria dels Beatles celebra 86 anys. També es fa gran, però una mica menys, l'actriu irlandesa Eve Hewson. Nascuda el 1991, Hewson és una de les protagonistes de l'última pel·lícula de Spielberg, El dia de la revelació, i de sèries com The Nick. A més, com a curiositat, és filla del Bono Dudós. Altres persones que fan anys el 7 de juliol són l'escriptora catalana Marta Pérez o la nedadora alemanya Bàrbara Krause, que va ser la primera dona que va nedar al 100 metres lliures en 55 segons. Nascuda a l'any 59, va guanyar 3 medalles d'or olímpiques.
2: Això els aniversaris, però el santoral, Mireia...
4: Doncs heu de felicitar els Ots, Marsals i Fermins, i si teniu sort i en trobeu alguna, perquè a l'IDESCAT no n'hi consta cap, a les Adilbergues.
2: Adilberga?
4: Adilberga. Adilberga. Sí, sí, sí. Mira, bon. Saps un nom nou?
2: Bon sant a les Adilbergues. Són 3:15 d'avui, escolteu el matí de Catalunya Ràdio amb l'atenció molt posada als incendis. De fet, ara, d'un moment a l'altre, està prevista una atenció als mitjans per saber l'última hora, que seguirem en directe aquí el programa, però aquest estiu cada matí volem fer una recomanació literària des d'una llibreria.
5: Hola a tothom, soc la Rosa Obradors, llibretera de la llibreria Cal Cisteller de Navàs, i us vull recomanar L'Escorxador de Lluís Riera i Porta, d'Editorial Clandestina, que és un thriller rural, cru i sòrdid, amb un llenguatge brut i descarnat, on hi conviuen personatges que sobreviuen als marges de la societat. En Lluís Riera remou la consciència i fins i tot els budells. És un profund coneixedor de les misèries humanes i com a músic també hi té moltes referències musicals que ens hi aporten moltíssim. El recomano a tothom qui vulgui endinsar-se en realitats incòmodes. Enganxa moltíssim.
2: La recomanació en un dia en què, insistim, estem molt pendents dels incendis i, a banda d'això, aquests són els sons del dia.
6: Els sons del matí.
7: Tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols i després aquests dos incendis.
8: Condicions molt extremes. Estem en una situació en què es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent.
9: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el Café para Todos.
10: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
11: Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social.
12: Pues ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casal.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Cília Solanes. Concebut.
13: Participi de concebre vol dir donar dins de si mateix un nou ésser a partir de la fecundació, però també formar-se una idea, un pensament, una opinió, fins i tot un sentiment. Aquest concebut, quan s'acompanya de no nascut, és que encara no s'ha dut a terme, i això és el que porta de cap Núñez Feijóo per una nova llei que efectes administratius un embrió sigui membre més d'una família i ja permeti accedir ajudes o beneficis de forma anticipada.
2: Simultaneïtat.
13: Que és simultani la qualitat o el fet que dos o més esdeveniments tenen lloc al mateix temps. Segons el context, pot ser coincidència temporal de dues accions. En la teoria de la relativitat, la simultaneïtat depèn del sistema de referència de l'observador, de manera que dos esdeveniments que són simultanis per un observador poden no ser-ho per un altre. Ara mateix s'aplica la primera definició. Més d'un incendi té lloc al mateix temps.
2: Passaport.
13: Llicència per escrit que es dona a algú perquè pugui entrar en un país estranger i viatjar-hi. És un document oficial d'identificació i de viatge que emeten les autoritats d'un estat que acredita la identitat i la nacionalitat del seu titular. També hi ha l'expressió donar el passaport a algú, que vol dir desfer-se'n. Quan una autoritat et retiri o et confisqui el passaport, impedeix que el puguis utilitzar normalment per motius legals o administratius.
2: Aquestes són les paraules del dia. Posem-hi tres xifres ara amb el Francesc Soler. 8.450.
14: Són els milions que el govern espanyol ha injectat en defensa durant el mes de juny, just abans de la cimera de l'OTAN, que celebra avui i demà a Turquia. Aquesta inversió s'ha fet a través de transferències a defensa, compres d'armament o finançament de la participació de les forces armades a missions de l'OTAN.
2: 4%.
14: És el percentatge que el govern espanyol permetrà augmentar la despesa de les comunitats autònomes el 2027. L'executiu de Pedro Sánchez ho va comunicar ahir al Consell de Política Fiscal i Financera, que es va fer a Madrid. A la trobada, també va plantejar a les comunitats un objectiu de dèficit del 0,1% del producte interior brut pel període 27-29.
2: 100.
14: Són els milions que l'Ajuntament de Barcelona destinarà a completar la reforma de 9 mercats de la ciutat en els pròxims 5 anys. En aquesta reforma es farà especial incidència en la digitalització de l'activitat i en la formació i la professionalització dels venedors.
2: I després de les xifres, després de les paraules, les imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, un carrer totalment blindat, amb tanques per tot arreu, a les quals només es pot accedir per una petita escletxa que està custodiada per dos policies.
15: Encara Turquia, ciutat blindada per la cimera de l'OTAN que arrenca avui. A les reunions, a les discussions, es girarà sobretot al voltant de la inversió en defensa. Les hores prèvies, però, han estat marcades per les protestes d'estudiants o d'activistes. En una operació d'ahir, 200 detinguts, la meitat en presó preventiva sense fiança, investigats per terrorisme. A la ciutat han quedat prohibits tots els actes públics.
2: A la segona imatge del dia, Donald Trump, al despatx Oval, al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, fent broma, mentre el president dels Estats Units ensenya, com si fos un àrbitre, una targeta vermella.
15: Imatge d'arxiu en una de les recepcions a la Casa Blanca els últims mesos durant els preparatius del Mundial, però imatge que ha estat premonitòria del control que Trump vol tenir i ha volgut tenir de la cita mundialista. El president nord-americà ha admès que va trucar a Infantino per demanar que aixequessin la sanció a la seva estrella perquè pogués jugar aquesta matinada contra Bèlgica. No ha servit de gaire. Algun ha jugat, però els belgues han passat per sobre els anfitrions.
2: I a la tercera imatge ens l'envien des de Girona. Hi veiem l'alcalde, en Lluc Salelles, parlant amb un ciclista, sense samarreta, i al darrere hi veiem un vehicle de protecció civil. On és això, Clara Jordan?
16: Doncs això és a la Vall de Sant Daniel, que és una de les portes d'accés des de la ciutat de Girona, al massís de les Gavarres. L'alcalde li està explicant al ciclista que està completament tallat l'accés a aquest espai natural per l'onada de calor i perquè justament per l'altra banda, ja al Baix Empordà, és on hi ha hagut l'incendi que va començar divendres i que encara no està extingit. Recordem que hi ha controls als diferents accessos que hi ha a tot l'entorn de les Gavarres, òbviament també la ciutat de Girona, que és un espai molt i molt habitual d'esbarjo i, de fet, és una de les rutes més utilitzades per caminants i ciclistes de la ciutat.
17: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció amb aquest titular que circula. Inventen un vàter robot que s'acosta fins on tu vulguis perquè puguis orinar sense moure't. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia, diu la notícia que el vàter robot està impulsat amb intel·ligència artificial i es mou de forma autònoma fins on tu vulguis gràcies a un sistema tridimensional que evita els obstacles. El vàter mòbil també és capaç de buidar el contingut dipositant-lo i triturant-lo primer i connectant-se després directament a una canonada de la casa. A més, és capaç d'autonetejar-se utilitzant xorros d'aigua i llum ultravioleta. A més, inclou una capa protectora d'escuma i filtres de carbó activat per eliminar les olors. Per últim, diu la notícia que ara circula que aquest vàter robot autònom costarà uns 11.000 euros.
2: I això és veritat o és fals?
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
17: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que inventen un vàter robot que s'acosta fins on tu vulguis perquè puguis fer pipí sense moure't del lloc, és una notícia real. Es diu Xiaoban. S'ha presentat a l'exposició internacional de Shanghai sobre atenció a persones grans i dispositius d'assistència. De moment, però, perquè li interessi, només es vendrà a la Xina.
2: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
20: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club Mai Transmet.
21: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
22: Vaja, Carles.
21: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
22: I tu què li vas dir?
21: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
23: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
24: 150 anys movent-nos per tu.
25: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
26: Troba el teu lloc amb Parklink.
27: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
28: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: 5 minuts i les 8. Titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i la Maria Fernández Noguera. Avui el risc d'incendi forestal continua sent extrem a més d'un centenar de municipis de 18 comarques.
13: L'augment de les temperatures i la baixa humitat en són les principals causes. També hi ha 6 espais naturals amb el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt.
2: Tot això mentre continuen actius molt especialment l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i també l'incendi que tenim a l'Anoia. Estem a l'espera de l'actualització que ens facin els bombers. Però a banda d'això hi ha altres notícies, com per exemple que el jutge li denega a la dona de Pedro Sánchez el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el seu marit a la cimera de l'OTAN de Turquia.
29: En canvi, l'autoritza a assistir a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. La Moncloa considera incomprensible la decisió judicial.
2: El Consell de Ministres aprovarà avui el sostre de despesa per poder fer els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve.
13: També donarà llum verd als objectius de dèficit presentats ahir als consellers d'Economia del Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anticipat que hi votarà en contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB.
2: Notícia que us avança aquest programa. Els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre.
29: El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. Els cursos no són obligatoris, però donen mèrits.
2: Guanyar seguretat en la protecció de dades dels ciutadans als serveis públics.
13: El govern dona avui el tret de sortir del núvol públic que impulsa la Generalitat per fer-ho possible.
2: I en esport, la selecció espanyola classificada pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 Portugal.
29: Miquel Merino, a temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la seva dimissió.
30: Avui seguim parlant d'aquesta situació de temperatures altes, de perill d'incendi molt elevat. És una situació que no només avui, sinó que durarà encara tota aquesta setmana i podria allargar-se també a la setmana vinent. Per tant, doncs, cal que adonem d'aquesta situació que pot ser perllongada en el temps, amb una situació avui de sol en conjunt, però atenció també a la possibilitat d'alguna tempesta seca en àrees de l'Alt Pirineu, tempestes que van acompanyades de llamps però de poca precipitació i que, per tant, doncs, també poden fer augmentar el perill d'incendi i la situació d'incendi a les àrees de muntanya al llarg de les properes hores.
2: I el trànsit, Clàudia Serra, com ho tenim, això? Bon dia.
0: Bon dia. Doncs força col·lapse a l'entorn del Nus de la Trinitat per aquest accident que us explicàvem fa uns minuts a la C58 a Ripollet, que talla un carril i provoca cua des del Nus de la Trinitat en sentit a Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles, excepte els camions. De retruc a aquest accident hi ha aturades a la Ronda de Dalt a Santa Coloma, sentit Trinitat, i des d'Horta, també cap a aquest punt, a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià, en sentit Nus de la Trinitat, i a la C31 a Badalona, cap a la Gran Via i la Ronda Litoral.
2: Gràcies, Claudi. Fins ara.
0: Fins ara.
2: I per arribar a les 8 ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Si voleu dedicar alguna cançó a qui sigui, nota de veu al 636-360609, 636-360609, és el que ha fet la Marga.
1: Hola, sóc la Marga i tinc 59 anys. Ara fa un any que em vaig casar i quan penso en aquell dia em ve al cap la cançó de Dancing Queen d'Ava, que ens va acompanyar en aquell dia tan i tan bonic i també en el vídeo recordatori. Li dedico, evidentment, al Jordi, al meu marit.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 8. I a aquesta hora, com sempre, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora força col·lapsa l'entorn del Nus de la Trinitat per un accident a la C-58 a Ripollet que talla un carril i provoca cua des del Nus de la Trinitat en sentit Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles excepte els camions. De retruc d'aquest accident hi ha aturades en sentit Trinitat a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma i des d'Horta, a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i a la C-31 a Badalona, en aquest cas cap a la Gran Via i la Ronda Litoral.
1: Nit intensa per als bombers que han treballat simultàniament en 3 incendis importants. Comencem el dia amb bones notícies al foc de l'Anoia, on han aixecat el confinament als diferents municipis afectats. També continuen treballant el de Sant Manat, al Vallès Occidental, i el tercer Artesa de Segre, la Noguera, que ja està controlat. També continuen vigilant el foc de les Gavarres, que es manté estable. La crida a la precaució és constant vistes les condicions meteorològiques. I pel que fa a l'incendi de la Catalunya Nord, continua actiu. S'acosta a les 5.000 hectàrees afectades. Els treballs d'extinció continuen, però els equips descarten poder-lo donar avui per estabilitzat. El País Valencià sí, està estabilitzat des d'ahir a la tarda. El foc de Soneja, a l'Alt Palància, amb una afectació d'unes 200 hectàrees. Altres qüestions. El jutge denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, l'autoritza a assistir a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. La Moncloa considera incomprensible la decisió judicial. El secretari general de l'OTAN reclama als estats membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i dona suport a la intenció dels Estats Units de penalitzar els països que, com Espanya, no volen augmentar la despesa. La cimera de l'Aliança, que comença avui a Turquia, aprovarà també un nou paquet d'ajuda militar a Ucraïna, sotmès els últims dies a intensos bombardejos russos. El Consell de Ministres aprovarà avui el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat per a l'any que ve. També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats ahir als consellers d'Economia, al Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anunciat que hi votarà en contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB. Primeres alertes de brots de malalties a Veneçuela a la zona del doble terratrèmol. En concret, es tracta de xarampió i el tètanus, però també de les evidències del xoc posttraumàtic. El balanç provisional d'aquest sisme se situa ara en les 3.500 persones mortes. I només un de cada 4 mestres i professors destinen el juliol a formació, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Segons les mateixes dades de transparència, la majoria opta per fer-los durant el curs escolar. Aquesta formació no és obligatòria, però atorga mèrits.
3: Esports.
4: La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després de superar Portugal als 8ens per 1-0 amb un gol de Miquel Merino al temps afegit. Bèlgica, per la seva banda, ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Avui es tanquen les eliminatòries de 8ens de final d'aquest Mundial amb els partits Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I el Tour de França, Tadej Pogačar, s'adjudica la tercera etapa, l'última per territori català, i se situa com a nou líder de la general, amb el mateix temps, però, que Jonas Vingegaard. Avui, quarta etapa, entre Carcassona i Foix.
1: I ens queda el titular del temps. Avui, segon dia de valors de 40 graus a l'interior del país, de fins a 43 de manera puntual, també. L'onada de calor es reforça i es generalitza, sobretot a tot l'interior i especialment al terç oest del país. Sol amb marinades actives a partir del migdia i algunes nuvolades al Pirineu.
5: Castelldefels avui.
6: Bon dia, és dimarts 7 de juliol. És moment de repassar l'actualitat informativa al butlletí Castelldefels avui. Jornada amb diverses afectacions al trànsit per obres a diferents punts de la ciutat. Avui es talla el pont de l'Avinguda Màlaga entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El carrer Aragó quedarà tallat a partir de 9:45 del matí fins a les 2 de la tarda i demà començaran les obres de millora de la xarxa elèctrica a l'Avinguda de la Constitució amb el tall del sentit que va durant les properes setmanes. Castelldefels, preparada per viure una nova edició de les Festes del Mar. Del 10 al 12 de juliol, el Passeig Marítim tornarà a ser l'escenari de les tradicionals Festes del Mar, amb el desembarcament pirata com a acte central i el Mercat del Mar com a punt de trobada amb parades d'artesania, comerç de proximitat i gastronomia. I a l'agenda d'avui, a 2:15 del matí, el Centre Cívic Vista Alegre acull el taller Cos i Moviment. Està adreçat a infants a partir de 6 anys, una proposta de l'oferta formativa d'estiu que combina expressió corporal, dansa, ritme i joc en un entorn creatiu i participatiu. Aquesta tarda, a les 7, la Biblioplatja Carme Romaní estrena els Dimarts Astronòmics d'aquest estiu. Antonio Bernal, d'Astrofels, oferirà la xerrada al rellotge de sol del Passeig Marítim. Una activitat gratuïta i oberta a tots els públics per descobrir el funcionament d'aquest element singular del nostre litoral. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació durant tota la jornada a Ràdio Castelldefels i als canals municipals.
3: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
12: Neus, em pot revisar aquest cartell, sisplau? El penjaré a l'entrada amb l'horari d'atenció al públic.
13: I tant. A veure... Mira, hi falten dos accents. Un a atenció i l'altre a públic.
12: Però què dius? Si ho he escrit tot en majúscules.
14: Les majúscules, igual que les minúscules, han de dur accent gràfic, d'acord amb les normes d'accentuació. La manca d'accent pot crear confusió.
11: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
15: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
16: Amics de Radio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
17: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
18: Todos los viernes a las 10 de la noche.
19: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
20: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
21: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
22: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
23: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
24: Thank you for that lovely tune, that funky music.
25: A Radio Castelldefels.
26: Us hi esperem.
27: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
28: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
29: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Què tal? Bon dia. Són les 8 i 14 minuts del matí. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyem des de la ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest dimarts 7 de juliol del 2026. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim el Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Començarem amb un repàs a les notícies destacades del dia. S'ha pujat la prealerta a alerta per calor intensa.

Serà al passeig marítim entre els carrers 12 i 15 amb una oferta de comerç de proximitat, restauració i artesania. I a l'entrevista del dia avui parlarem amb Santiago Amaro de La Guaita, on ens parlarà com a cap de promoció econòmica de l'Ajuntament de Castelldefels. Ens parlarà de la Casa dels Oficis de La Guaita, un programa que combina formació i treball real.

0: Atenció, perquè ha empitjorat la previsió meteorològica. Protecció Civil de Castelldefels ha activat la fase d'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor intensa. Després de l'actualització del Servei Meteorològic de Catalunya. Per aquest dimecres, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre, es podrien superar els 38 graus i mig al municipi. També es preveu una nit molt calorosa amb temperatures que podrien no baixar dels 25 graus. Des del programa volem recordar alguns dels principals consells d'autoprotecció i recuperar alguns fragments de l'entrevista que ahir ens va concedir el tècnic municipal de Protecció Civil, Joan Álvarez. Un dels aspectes que també preocupa durant aquests episodis és l'augment del zoo troposfèric, un contaminant que es forma a les capes baixes de l'atmosfera quan coincideixen temperatures molt elevades i radiació solar. Pot afectar especialment les persones amb malalties respiratòries, la gent gran, els infants o aquells que practiquen activitat física a l'aire lliure. Així ens ho explicava el Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil.
1: Bueno, pel que respecta, diguéssim, a termes de calor, de calor intensa, d'onada de calor, que ara mateix tenim una prealerta. Nosaltres tenim la prealerta, l'alerta i l'emergència, no? La prealerta seria més un avís preventiu, que no implica una activació de pla, que és quan hi ha un cert avís de perill. En aquest cas és per una superació de 36,6 graus centígrads, que aquest seria el nostre llindar mínim, no? Que és la mitjana de 15 anys de... L'alerta s'activaria en cas de superar-se els 38,6 graus. I ja una emergència es posaria en cas de que hi hagués un episodi realment d'emergència que estigués havent afectacions importants, no?
0: Precisament també li preguntaven quines són les hores més recomanables per sortir a caminar o a practicar esport quan hi ha nivells elevats d'ozó.
1: Efectivament, les hores més perilloses del dia són quan hi ha més irradiació solar. Així, a mode aproximat, doncs, serien entre les 10, les 5, les 6 de la tarda, i ja de cara al vespre, de cara a la matinada, doncs, aquests nivells d'ozó es redueixen.
0: També ens detallava com es fa el seguiment permanent de les previsions meteorològiques i dels diferents riscos que poden afectar el municipi.
1: Bé, nosaltres el seguiment que fem dels riscos, en aquests casos meteorològics, nosaltres sempre ens fixem en la informació que proporciona el Servei Meteorològic de Catalunya, al Meteocat. Ells tenen un mapa que actualitzen diàriament tres cops al dia i, bueno, en funció dels riscos meteorològics, per cada risc tenim uns índexs, en aquest cas el de la calor són aquestes temperatures, no? El tema de pluies, doncs, tenim un índex de

0: milímetros para 30 minutos, o milímetros para presentación para 3 horas, para 24 horas. I segons el llindar, si es superen, hi ha la possibilitat que es poden superar, doncs metem aquestes prealertes o diguem les alertes.
1: I en el cas concret de Castelldefels, recordava que la proximitat del mar acostuma a suavitzar les temperatures respecte a les zones d'interior. Tot i això, aquest dimecres la calor també serà molt intensa al nostre municipi.
0: La zona de Castelldefels no és concretament de les més afectades a Catalunya. Una de les zones més afectades, doncs, és l'àrea metropolitana de Barcelona, que sí que és veritat que és la que estem inclosos, no? Però no és la que més. La que més és de cara a la plana de Vic.
1: Des de l'Ajuntament es demana evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia. Beure aigua sovint, encara que no es tingui set, portar roba lleugera i ajornar l'activitat física a les primeres hores del matí o al vespre. Si a casa no es disposa d'aire condicionat, es recomana passar una estona en alguns dels refugis climàtics de la ciutat, com ara les biblioteques, els centres cívics, els casals o altres equipaments municipals climatitzats oberts durant el seu horari habitual. L'especial atenció també a la gent gran, als infants, a les persones amb malalties cròniques i a les dones embarassades i les mascotes, que són els col·lectius més vulnerables davant les temperatures extremes. I molt pendent dels símptomes d'un possible cop de calor, temperatura corporal molt elevada, mal de cap intens, mareig, nàusees, pell molt calenta i seca, confusió o fins i tot pèrdua de coneixement. Si ens trobem una persona en aquesta situació, cal traslladar-la a un lloc fresc, retirar-li l'excés de roba, refrescar-la amb aigua, ventilar l'espai i trucar immediatament al 112. A aquesta situació de calor extrema s'hi afegeix un altre risc important. Castelldefels manté activada la prealerta per risc elevat d'incendi forestal amb el nivell 2 del Pla Alfa. Ahir Joan Álvarez també ens parlava d'aquesta situació.
0: Bueno, relacionat també amb la calor i l'ozó, bueno, aquí més en la calor, ara en poca estona també emetrem una prealerta del risc d'incendis forestals a nivell preventiu, perquè bueno, un dels factors que fa augmentar el nivell d'incendi pues és la calor, no? ja que somet a un estrès hídric a la vegetació, i bueno, quan més seca la vegetació, més perill d'incendi hi ha.
1: Protecció Civil recorda que aquests dies és imprescindible extremar les precaucions, no es poden fer focs ni barbacoes que no estiguin autoritzades, no s'han de llançar burilles o llumins, no es poden llançar petards, coets, fanalets, voladors a prop de zones forestals, ni abandonar deixalles al bosc. També és molt important no aparcar en camins forestals, ja que podrien dificultar el pas de vehicles d'emergència. En cas de veure fum o detectar qualsevol indici incendi, cal avisar immediatament al 112. Per seguir l'avaluació de la situació, la informació oficial es pot consultar als canals de l'Ajuntament de Castelldefels, Protecció Civil de Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya, els avisos de qualitat de l'aire de la Generalitat i les aplicacions del Meteocat i el 061 Salut Respon. I ara és el moment de mirar com tenim les carreteres.
2: Castelldefels Desperta.

0: Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Sílvia de l'Amo.
1: Hola, bon dia. Doncs hem de dir que la situació viària és complexa en aquests moments. Tenim problemes a la 2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Llobregat i també a Cornellà cap a Sant Feliu, cap a aquest mateix nus, la B23. La via que entra i surt per la Diagonal presenta aturades tant a Sant Joan d'Espí, Sant Just com a Esplugues i en el cas, per exemple, de la C32 tenim aturades a Sant Boi cap al nus del Llobregat o a Cornellà cap a Esplugues. Pel que fa a les rondes, compta perquè hi ha molta mobilitat, hi ha un accident a la zona de Ripollet i això està congestionant tota la ronda de la ronda de litoral en sentit de Trinitat. I a la part nord de l'àrea metropolitana destaquem els problemes que hi ha a la P7, a Barberà i la zona del Papiol, com també a la C33 i la C58. Hem de seguir recordant que hi ha diverses vies afectades pels incendis i per això us emplacem a que us mantingueu informats si us heu de desplaçar cap a aquestes zones. Això és tot. Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Sílvia. Connectem demà. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.

0: Com hem comentat, Castelldefels va fer història amb el pas del Tour de França. Castelldefels ha viscut aquest diumenge una jornada històrica amb el pas de la segona etapa del Tour de França, on milers de persones han omplert els carrers per veure de prop els millors ciclistes del món en una de les competicions esportives amb més seguiment internacional. Des de primera hora del matí, el passeig marítim i els principals punts del recorregut es van convertir en una gran festa de l'esport. L'ambient va ser espectacular i les imatges del pas del pilot del pelotó va donar la volta al món. Així ho explicaven també els companys de TV3 durant la retransmissió de la cursa.
1: Tour de França, que encara el tram important, la segona meitat d'aquesta segona etapa, recordem, ha sortit des de Tarragona, final aquí a Barcelona, Montjuïc, i mica en mica anirem desgranant tot el que ens queda en aquesta segona etapa del Tour de França, des d'aquí, des d'aquesta zona de les costes del Garraf fins a Montjuïc, fins a Barcelona, final d'etapa.
2: L'entrada a Castelldefels i les platges que acompanyen la localitat, abans de fer l'entrada, el que seríem cap a Gavà i ja a Viladecans per començar la pujada al Coll de Begues. Tres corredors al capdavant, Félix Engelhardt, també Fran Van Broek i Àlex Molinar, els tres corredors combatius que han desafiat el pilot i han aconseguit, doncs, tenir una màxima diferència a l'entorn dels 4 minuts.
0: La televisió pública catalana també va destacar el gran ambient viscut a Castelldefels, amb milers d'aficionats al carrer, així com la bona acollida que la ciutat va oferir als equips professionals que durant els dies previs havien allotjat als hotels del municipi. Escoltem com ho van retransmetre.
2: Doncs estem veient aquests 5 quilòmetres de platges de sorra fina amb un clima emblejable que té Castelldefels. Pol Seixas a la banda dreta de l'imatge amb l'embenat en el colze, també molt atent a l'etapa d'avui. Un altre dels corredors que pot tenir oportunitat de guanyar aquesta etapa. I també Castelldefels s'ha volcat en el pas del Tour de França. I també centenars d'aficionats al llarg del passeig marítim que està acompanyat dels hotels, el qual ha acollit la majoria d'equips durant aquests dies repartits per diverses parts de la localitat de Castelldefels, on els corredors han pogut conèixer de ben de prop, doncs, la part més marítima del paisatge de Castelldefels i altres corredors i altres equips.
0: La jornada es va desenvolupar amb normalitat gràcies a un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat coordinat des del Centre de Coordinació de Seguretat instal·lat al Club Nàutic. En l'operatiu hi van participar 25 agents de la policia local, tècnics de protecció civil, 60 auxiliars i 8 coordinadors de Barnaporters, 29 agents del servei d'estacionament regulat, 65 voluntaris de la secció d'esports i personal municipal de diferents àrees. El balanç final va ser molt positiu i no es va enregistrar cap incidència relacionada directament amb el desenvolupament del Tour. Amb el pas del Tour de França, Castelldefels tanca una jornada que ja forma part de la història esportiva de la ciutat i que ha situat el municipi davant de milions d'espectadors arreu del món, consolidant el seu protagonisme dins de la Grande Part Barcelona 2026.

I ara escoltem amb tots nosaltres els Toreros Muertos amb la seva cançó Mi Agüita Amarilla, que seran els Toreros Muertos qui vindran a les festes majors de Castelldefels que van anunciar aquests dies passats. Us deixem amb la cançó.

Doncs quan ens queda pocs minuts per arribar a les 9 del matí, recordem les afectacions al trànsit al pont de l'Avinguda Ciutat de Màlaga per obres de manteniment. Es faran aquestes obres, començaran a les 10 fins les 4 de la tarda i romandrà tallat el pont de l'Avinguda Ciutat de Màlaga, romandrà tancat el trànsit per les obres de reposició del càlip de regulació d'alçada. Els vehicles seran desviats per un itinerari alternatiu. Durant l'actuació no es podrà circular pel pont, per la qual cosa s'habilitarà un itinerari per garantir la mobilitat de vehicles. Els desviaments es realitzaran pels carrers Molinot i Barcelona seguint l'itinerari establert al plànol que ens adjunta l'Ajuntament a la seva web i es recomana a la ciutadania planificar els desplaçaments amb antelació. També seguir en tot moment la senyalització provisional habilitada durant les obres és molt important. Les afectacions també poden comportar modificacions puntuals en el recorregut d'algunes línies d'autobús. L'Ajuntament ens ha informat prèviament que les empreses operadores avisin els seus usuaris. Tot i així, recomanem estar pendent a les xarxes socials tant de l'Ajuntament com algunes de les línies d'autobusos més importants de la ciutat.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Les 9. I comencem per saber quina és l'última hora sobre l'estat del trànsit. Endavant, equip viari.
2: Dos accidents provoquen a aquesta hora retencions a l'AP7, un entre Montmeló i Mollet en sentit sud. Hi ha un carril tallat i entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit a Amposta. Aquí també hi ha un carril tallat. Encara lentitud a la C58 a Ripollet per dos accidents ja retirats en sentit Sabadell. Hi ha retencions des del Nus de la Trinitat. De retruc d'aquests accidents afectada també la B20 a Santa Coloma sentit Trinitat.
1: Estabilitzar l'incendi de Carme a l'Anoia. El treball dels bombers també ha permès aixecar el confinament a la zona, tret d'una urbanització dins el perímetre afectat. En el cas del foc de Sentmenat, al Vallès Occidental, preocupa l'entrada de la marinada i l'evolució del flanc dret. Enmig d'una onada de calor, el cap dels bombers alerta del risc de simultaneïtat d'incendis. Pel que fa a l'incendi de la Catalunya del Nord, continua actiu també i s'acosta a les 5.000 hectàrees afectades. Els treballs d'extinció continuen, però els equips descarten poder-lo donar avui per estabilitzat. I el País Valencià sí que ho està, d'estabilitzat. El foc d'ahir a la tarda a Soneja, a l'Alt Palància, amb una afectació d'unes 200 hectàrees. I atenció, perquè avui el risc d'incendi forestal serà extrem a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. L'augment de les temperatures i la baixa humitat són les principals causes. També hi ha 6 espais naturals amb el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més elevat. I a tot això, Protecció Civil redobla la crida a la responsabilitat per evitar ofegaments en platges i piscines, ara que hi ha aquesta calorada. 7 de les 8 morts aquest estiu s'ubiquen a la Costa Daurada. Només un de cada 4 mestres i professors destinen el juliol a formació, segons dades que ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. Les mateixes dades de transparència indiquen que la majoria opta per fer-los durant el curs escolar. Aquesta formació no és obligatòria, però atorga mèrits. El secretari general de l'OTAN reclama als estats membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i dona suport a la intenció dels Estats Units de penalitzar els països que, com Espanya, no volen augmentar aquesta despesa. La cimera de l'Aliança Atlàntica, que comença avui a Turquia, aprovarà un nou paquet d'ajuda militar a Ucraïna, sotmès els últims dies a intensos bombardejos russos. Àngels Bunyalons protagonitza el retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde dirigida per Marc Rossich i amb música de Jordi Cornudella. L'obra es podrà veure fins al 2 d'agost al Teatre Romea a Barcelona en el marc del Festival Grec.
3: Esports.
4: La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després de superar Portugal als vuitens per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Bèlgica, per la seva banda, ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Avui es tanquen les eliminatòries de vuitens de final d'aquest Mundial amb els partits Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I el Tour de França, Tadej Pogacar, s'adjudica la tercera etapa, l'última per Catalunya, i se situa com a nou líder de la General amb el mateix temps, però, que Jonas Vingegaard.
1: I el temps, segon dia de valors de 40 graus a l'interior del país, fins a 43 de manera puntual, l'onada de calor es reforça i es generalitza sobretot a l'interior i especialment al terç oest. Sol amb marinades actives a partir del migdia i alguna nuvolada al Pirineu.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Renault.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: d'aquest programa del Castelldefels Desperta hem estat repassant les notícies més destacades, on hem vist el repàs que hem pogut fer amb Maria de la Torre, tècnica de l'àrea d'esports de l'Ajuntament, sobre el pas del Tour de França diumenge passat, on va ser una jornada històrica per la nostra ciutat. També hem fet un repàs de l'alerta per calor intensa que el Servei Meteorològic de Catalunya ens ha indicat, i també hem pogut veure quines són les principals protocols que hem de seguir en el cas de tenir atenció tant als infants, la gent gran, i també on cal traslladar a una persona en el cas de que es trobi malament. Sempre recordem el telèfon 112, on podran ajudar-nos a sobreviure en aquest tipus de situació. I amb aquesta segona hora tindrem la secció de la Guaita amb el Santi Amaro, que podrem parlar amb ell sobre el que seria el casal d'oficis de la Guaita. Comencem amb la segona hora.
1: Castelldefels Desperta.

0: Volem recordar que Castelldefels està avançant cap a l'aparcament intel·ligent. Castelldefels continua desplegant projectes vinculats a la digitalització dels serveis municipals. En aquest cas, l'Ajuntament està desenvolupant un sistema d'aparcament intel·ligent que permet conèixer en temps real la disponibilitat de places als principals aparcaments de la ciutat. El projecte encara es troba en fase de proves i es preveu que entri en funcionament de les properes setmanes. Volem destacar que aquest no és un sistema que permeti reservar places, sinó consultar la disponibilitat en temps real abans d'arribar a l'aparcament. En aquesta primera fase s'incorporen 6 aparcaments municipals que sumen un total de 1.343 places. El pàrquing de l'Skatepark és el que es concentra més capacitat, amb 670 places, pràcticament la meitat del total. Aquest és només el primer desplegament del projecte. L'Ajuntament ja preveu una segona fase en el que els panells també informaran sobre altres aparcaments de l'entorn. La informació no només apareixerà als panells instal·lats als accessos dels aparcaments, sinó que també a la web municipal i a les pantalles informatives repartides per la ciutat. El sistema encara està en període de proves i ajustos tècnics, per tant, encara no està disponible pels usuaris. I quan es parla d'aparcament intel·ligent, el que fa referència és a sistemes que utilitzen sensors i tecnologia per conèixer l'ocupació dels aparcaments i transmetre'n aquesta informació gairebé en temps real. Aquest projecte forma part de l'estratègia Smart City de Castelldefels i el concepte fa referència a l'ús de la tecnologia per gestionar de manera més eficient els serveis públics i facilitar informació útil a la ciutadania. Recordem que la iniciativa està financiada amb fons europeus Next Generation, destinats, entre altres objectius, a impulsar projectes de digitalització, sostenibilitat i innovació als municipis. El concepte de Smart City no només inclou la mobilitat, sinó que també l'enlluernament públic, el rec intel·ligent, la gestió de residus i la qualitat de l'aire o el consum energètic. Moltes ciutats utilitzen sensors, càmeres o sistemes automàtics per calcular l'ocupació dels aparcaments en temps real. Ara caldrà només que esperar que finalitzi aquesta fase de proves perquè el sistema entri en funcionament amb l'objectiu que la informació sigui fiable, actualitzada, abans de posar-se a disposició de la ciutadania i de les persones que visiten Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

Recordem que aquest cap de setmana la dansa s'ha acomiadat de Castelldefels a la seva gran cita. Els Jardins del Castell van acollir dissabte la gala de cloenda de la primera edició del nou Biodança, el nou Festival Internacional de Dansa impulsat per l'Ajuntament, que durant de més de 2 mesos ha omplert la ciutat d'espectacles, activitats i propostes per apropar la dansa a tota la ciutadania. Aquest nou format pren el relleu de l'antic Festival Internacional de Dansa de Castelldefels, que feia anys que s'havia deixat de celebrar. En aquesta primera edició, Biodança ha reunit més de 25 actuacions repartides per carrers, places, equipaments municipals, amb la participació de companyies professionals, artistes internacionals i talent local. La gala de Cloenda va servir per fer balanç d'aquesta primera experiència. Amb la projecció d'un resum audiovisual del festival, els parlaments institucionals i l'espectacle Història de un salto de la companyia The Concept, que va posar el punt i final al festival. Després de la cloenda, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Cristian Undamal, va publicar un missatge a les xarxes socials agraint la bona acollida que ha tingut aquesta primera edició del Biodança entre la ciutadania. L'escoltem.

els dies 7 tenim com a propostes a la Biblioplatja com a prèvia de les festes del mar els dimarts astronòmics. En aquest sentit, hi trobarem un espai on els dimarts astronòmics, com avui, tindrem el rellotge de sol del Paseo Marítimo a càrrec de l'Antonio Bernal d'Astrofels. I com venim comentant, el desembarcament pirata tornarà a conquerir la platja de Castelldefels. Es prepara per viure del 10 al 12 de juliol una nova edició de les Festes del Mar. Seran tres dies plens de cultura popular, música, activitats familiars i tradició marinera que tindran com a gran protagonista el desembarcament pirata de dissabte a la platja. Ara mateix es troben fent les preparacions d'aquest desembarcament pirata i escoltem una de les participants.

0: El que més m'agrada de participar al desembarcament pirata, com a família que som i que participem des de fa anys, és que et vas trobant cada any amb la gent del carrer durant tota la resta de l'any, amb la gent de Castelldefels, i et vas reconeixent entre els pirates, els del poble, i a més a més és una activitat que cada any, bueno, vas veure créixer els nens que al principi feien de poble i ara ja fan de pirates. Al final, bueno, una experiència per repetir cada any.
1: Escoltem una de les participants que participa per primera vegada en aquest desembarcament pirata.
2: Este es mi primer año en el desembarco y la verdad, bueno, lo vi porque mi hija está apuntada a Performing y entonces desde Performing enviaron el link con todo para hacer la inscripción y la verdad que me pareció una buena oportunidad para hacer algo en familia con mi hija. Y nos hemos apuntado las dos y este ha sido nuestro primer año y la verdad es que está siendo una experiencia muy enriquecedora porque se conoce a mucha gente nueva y como que abres un poco más tus miras y los ensayos se ve mucha colaboración, mucha empatía entre todos y la verdad me está gustando mucho la experiencia.
1: I com comenta aquesta participant, no només és per adults, sinó que també hi ha nens que participen i famílies. Escoltem ara dos joves participants d'11 anys que repeteixen el desembarcament pirata.
3: Porto fent el desembarcament des de fa molts anys. Ara tinc 23 i vaig començar com amb 12. Al principi era per anar amb les meves amigues de teatre i a poc a poc cadascú ha anat fent la seva vida i al final, bueno, aquí, doncs cada any és com una petita tradició que tens i et vas trobant com amb la mateixa gent que veus un cop a l'any i bueno, vas coneixent cada any a gent de totes les edats, ets part d'una tradició, d'algú que explica com una mica la història de Castelldefels i part de les festes.
4: Jo també vaig començar amb 7 anys i ara tinc 18. He passat per tot el que es podia fer, he sigut des de poble quan era petit, vaig passar a Catxi Diable un any i ara estic de pirata. I bueno, al final, com ha explicat la Ona, vens aquí, et trobes cada any amb la mateixa gent, fas amics nous i bueno, al final és un aprenentatge que t'emportes que no hi ha en altre lloc.
1: Tal com comentem, el desembarcament pirata és el moment més culminant de les festes i recordem que arribarà el dissabte 11 de juliol a les 8 de la tarda amb el tradicional desembarcament al carrer 11 de la platja. L'espectacle, recordem, dirigit i coordinat per Performing Arts, recrearà l'arribada dels pirates a la costa de Castelldefels amb una posada en escena plena d'acció, efectes especials i la participació del públic. Any rere any, aquest muntatge es converteix en una de les activitats més multitudinàries i esperades de l'estiu. Prèviament, recordem que cap a les 7 de la tarda tindrà lloc la tradicional cercavila pirata amb sortida des de la plaça de les Palmeres i acompanyament amb els tabalers de Castelldefels. Recordem que el Mercat del Març també serà a punt de trobada de la festa perquè durant els 3 dies de celebració el Mercat del Març s'instal·larà al Passeig Marítim. Recordem que es farà entre els carrers 12 i 15 amb una oferta de proximitat, restauració i artesania. Recordem els horaris del Mercat del Mar, on divendres 10 de juliol estarà obert des de les 6 de la tarda fins les 12 de la nit. Dissabte 11 de juliol des de les 5 de la tarda també fins a les 12 de la nit. I ja diumenge 12 de juliol de 5 de la tarda fins les 10 de la nit. Recordem que la programació inclourà activitats per tots els públics al llarg del cap de setmana. Divendres les festes arrencaran amb una exhibició de country a la plaça de les Palmeres a les 8 de la tarda. Després, a les 10, les quatre torres de guaita de la ciutat tornaran a encendre simultàniament en la tradicional encesa de bengales que simbolitza l'avís de l'arribada dels pirates, que enguany celebrarà el seu 10è aniversari. La mateixa nit, els Jardins del Castell acolliran el concert de l'Associació Musical de Castelldefels, mentre que la plaça de les Palmeres serà l'escenari de l'actuació d'Ismael González i DJ Miquel Humaran fins les 2 de la matinada. Dissabte, després del desembarcament pirata, la programació continuarà amb la tradicional sardinada popular sobre les 9 de la nit, a càrrec de l'agrupació Pirata Sardiner en el seu 25è aniversari. I el Tardeo dels 90 a la plaça de les Palmeres i el castell de focs artificials a la platja, que té previst que sigui a 11:45. Diumenge serà el torn de la Diada Castellera, a les 11 a la plaça de les Palmeres, amb la participació dels castellers de Castelldefels, els matossers de Molins de Rei i els castellers de Terrassa. La jornada culminarà amb una cantada d'havaneres a càrrec del grup Mar i Vent, amb repartiment del tradicional rom cremat. Aquest cap de setmana també hi clourà el torneig de Volley Boom de Festes del Mar 2026, que es disputarà dissabte i diumenge entre les 9 del matí i les 9 de la nit al Passeig Marítim, també entre els carrers 12 i 15. A més, durant els dies previs a les festes, com hem comentat, la Biblioplatja Carme Romaní oferirà diverses activitats familiars obertes a tothom, entre les quals destacaran un dimarts astronòmic, una sessió de l'Hora del Conte dedicada al pirata Camallarga i una activitat sobre el medi ambient. Les festes del mar continuaran reivindicant el vincle històric de Castelldefels amb la Mediterrània i posaran en valor la seva identitat marinera a través d'una programació que combinarà cultura popular, música, gastronomia, comerç local i activitats per tota la família. Recordem que per facilitar els desplaçaments, divendres i dissabte hi haurà servei gratuït d'autobús entre el centre i la platja, de 6 a 2:45 de la matinada. Podeu consultar el programa complet de les Festes del Mar al web municipals i als equipaments municipals de la ciutat.

0: I ara escoltem el temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui arriba una massa d'aire càlida que farà pujar la temperatura en conjunt i l'ambient serà molt calorós al centre del dia amb registres de temperatura màxima superiors als 40 graus a la depressió central, a la Vall de l'Ebre i a baix del Prepirineu Occidental i fins i tot superiors als 41 al Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre. Per tant, molta precaució. A més, predominarà l'ambient assolellat, tot i que es formarà alguna nuvolada al Pirineu i al Prepirineu que portarà algun ruixat. Demà encara pujarà més la temperatura i a bona part del país s'esperen valors màxims entre 34 i 39 graus. Fins i tot se superaran els 40 graus a molts punts del país. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Castelldefels Desperta. A la White. Oportunitats i economia local.
1: Doncs continuem al Castelldefels Desperta parlant ara d'una oportunitat per als joves de la ciutat que volen formar-se, aprendre un ofici i, sobretot, fer el pas cap al món laboral. La Casa dels Oficis de la Guaita és un programa que combina formació i treball real. Durant un any, els participants reben una formació especialitzada i, si superen la primera fase, continuen amb un contracte de 6 mesos a l'Ajuntament de Castelldefels. Des de que es va posar en marxa, més de 160 joves han participat, molts d'ells reconduint el seu futur acadèmic o professional. Per conèixer tots els detalls, avui ens acompanya el cap de promoció econòmica de l'Ajuntament de Castelldefels, Santiago Amaro. Benvingut, Santiago.
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Per començar, explica'ns què és exactament la Casa dels Oficis i quin és el seu objectiu principal d'aquest programa.
2: Bé, doncs mira, la Casa d'Oficis és un projecte cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya que va adreçat a joves. Va adreçat a joves entre els 16 i els 29 anys i és un projecte que combina la formació i l'ocupació. És un projecte, com tu has dit a l'entrada, que dura 12 mesos i que la filosofia del projecte és que durant els primers 4 mesos els joves participants doncs, reben una formació útil i pràctica al voltant d'una ocupació i durant els segons 6 mesos, si durant els primers 4 han superat amb suficiència la part formativa, doncs l'Ajuntament el que fa és contractar-los per desenvolupar una activitat productiva al propi Ajuntament al voltant de l'ocupació amb la que s'han format. O sigui, d'alguna manera, és un projecte que torna, diguem, a la comunitat l'esforç que, d'alguna forma, la comunitat fa al voltant d'ells, no? I que durant un temps s'aposta per aquests joves perquè aprenguin una sèrie d'habilitats. I durant la segona fase, doncs, hi ha un contracte laboral de 6 mesos, cobrant el salari mínim interprofessional, etc. Doncs aquests joves tornen, diguem, a la seva comunitat i al seu espai allò que han après durant la primera fase, no? I això és una mica la filosofia general del projecte, no?
1: Bueno, sovint quan sentim parlant de formació pensem en classes, però aquí hi ha alguna cosa més, no? Es combina com a aprenentatge amb experiència.
2: Exacte, això és una altra història. No és formació, la formació és teòrico-pràctica, és una formació que es fa d'una forma molt pràctica. Hi ha poca aula, hi ha molt carrer, per dir-ho d'alguna forma. No? No utilitzem, diguem, els mecanismes habituals pedagògics de l'escola tradicional, perquè normalment els joves i les joves que acaben amb nosaltres, que acaben en aquest projecte, normalment són joves que no aquesta metodologia no els hi ha produït, no els hi ha funcionat bé. Hi ha alguns d'ells que són nens i nenes brillants, però simplement doncs, el mètode pedagògic tradicional no els hi ha encaixat. En canvi, venen amb nosaltres, descobreixen que amb una forma més pràctica, més manual, o amb una altra forma d'ensenyar i d'aprendre, doncs, acaben, diguem, fent una evolució molt, molt positiva i acaben trobant una mica el seu espai.
1: Sí, que després la majoria dels nens, bueno, els nois que estan amb vosaltres, doncs poden trobar i reconduir el seu futur cap a un altre tipus de professió, no?
2: Sí, mira, nosaltres, cada entitat local enfoca el projecte d'una manera diferent. Nosaltres l'hem enfocat com un espai de reflexió pels joves i les joves, no? I a nosaltres ens funciona. Un espai de reflexió perquè molts d'ells acaben aconseguint, diguem, l'objectiu concret del programa, que és que acabis treballant en allò que se t'ha format, no? O sigui, que hi ha nens, que són més nens que nenes, que fan el mòdul de construcció i que després del període de contractació amb l'Ajuntament fent de PO de construcció, doncs acaben treballant en la construcció. Però hi ha molts d'ells que no acaben treballant en la construcció, sinó que acaben treballant en un altre àmbit o fins i tot decideixen reprendre els estudis que en el seu moment van deixar. Hi ha molts que acaben fent algun cicle de grau mitjà i tenim casos d'èxit que han fet un grau mitjà, després un grau superior i que després s'ha matriculat a la universitat. Per tant, jo crec que el plantejament que nosaltres fem és més d'espai de retrobament, diguem, amb el teu projecte personal i professional pels joves, que no tant un projecte ocupacional, tot i que és un projecte ocupacional.
1: Sí, però és una mera d'inspiració per als més joves, no? Per poder donar-li un ventall d'oportunitats i veure doncs, de quina manera poden reconduir el seu futur. El que sí que m'agradaria saber és que aquest any esteu oferint 3 itineraris formatius. Teniu...
2: Sí.
1: Quins són? Ens podries explicar quins són i els participants en cadascun d'ells?
2: Sí, mira, tenim 8 joves en cada grup i tenim 3 mòduls diferents amb 3 ocupacions diferents. Arranjament d'edificis és un dels mòduls, és un mòdul en el qual s'ensenya als participants i a la participant, perquè aquest any tenim una noia, doncs allò mínim per poder treballar, més que construint nous edificis, arranjant, fent arreglos i d'equipaments i pisos, etc., al voltant de la construcció. Tenim un mòdul d'atenció sociocomunitària i a les persones, a través del qual doncs, se forma a les persones que passen per allà, els joves, per acabar treballant o bé fent tasques d'atenció a les persones grans o bé treballant en tasques sociocomunitàries. ¿Vale? I després tenim un mòdul tecnològic, a través del qual doncs, els joves que passen per allà acabant aprenent temes vinculats doncs, amb el disseny gràfic, amb la informàtica, la fabricació digital, etc. Aleshores, tenim 3 mòduls amb 8 joves cada mòdul. I en cadascun d'aquests mòduls hi ha una persona referent, hi ha un monitor, un docent, que s'encarrega del grup durant tot l'any. I tenim també una persona que coordina a tot el personal d'estructura de la Casa d'Oficis i també tracta directament amb els joves per temes més personals i pedagògics.
1: I més enllà d'aquests coneixements tècnics, també treballar en competències personals com responsabilitat, autonomia, és això el que es fomenta també des de la Casa dels Oficis?
2: Aquest és el nostre gran mantra. O sigui, una de les coses que nosaltres intentem inculcar durant aquest any és la responsabilitat personal i el fer-te una mica càrrec tu dintre de les teves possibilitats del teu futur. No? I, per exemple, treballem molt el tema de la puntualitat, el tema de la responsabilitat, el tema del respecte pels altres, el tema dels valors com pues, el companyerisme, la cooperació, el treball en equip, etc. Mm. Això ho fem doncs, amb mètodes doncs, intentem que, per exemple, la programació d'activitats, doncs, sempre que podem, la compartim amb els joves i les joves per tal que ells puguin tenir també la seva opinió i puguin dissenyar quines seran les tasques que faran. No? I d'aquesta forma doncs, és més fàcil que després acabin sent executades per ells i elles mateixes.
1: Uns valors tan, tan, tan importants en el dia d'avui. El que sí que he vist que porteu treballant des del 2013 i ja han passat més de 160 joves per la Casa dels Oficis i m'agradaria saber quin és el balanç que feu i si n'hi ha alguna història d'èxit que us hagi marcat especialment.
2: Doncs mira, han passat aquesta quantitat d'alumnes que dius, tenim un nivell d'inserció que supera el 70%, que és un nivell molt alt, d'inserció laboral. Diria que gairebé tots i totes han trobat alguna solució o bé immediata o bé al cap de 6 mesos relacionada amb el que vull fer amb la meva vida. O sigui, que el que no ha acabat treballant ha acabat trobant una sortida formativa. Per tant, jo diria que és un projecte que està bastant consolidat. És un projecte que el posem en marxa i està molt arrelat al barri de Vista Alegre, que és un dels barris que té un índex d'atur una mica superior a la resta del municipi. I la veritat és que venen molts alumnes que referenciats per antics alumnes, i és una cosa molt bona.
1: O sigui, el boca a boca.
2: Algú, el boca a boca, exactament. Quan algú ve dient que coneix algú que ha passat per allà i ve perquè el resultat ha sigut bo, doncs normalment és un candidat que sol funcionar. Casos d'èxit, podria mencionar-te, perquè en aquests 13 anys han passat molts. Tenim des de casos de joves que no sortien de casa perquè tenien alguna patologia vinculada, doncs, amb el fet d'agorafòbia, no sortir, falta de relacions personals, que han acabat després d'un any, això no passa en 6 mesos, però que en un període de 3 anys l'hem tingut després contractat com a un pla d'ocupació i que estan estudiant una carrera universitària.
1: Wow.
2: Tenim joves que venen de famílies que estàndard, és a dir, que no cal pensar en famílies desestructurades, que després de passar per la casa d'oficis, doncs han retrobat el treball familiar, per exemple. Estic pensant en un jove que tenia els seus pares tenien una botiga i que, bueno, doncs acaba treballant a la seva botiga, i una de les coses que tenia clar al principi era que no volia treballar amb els pares, no volia treballar, i ara està treballant allà i està la mare de feliç. I tenim casos de gent, doncs, per exemple, que acaba treballant a una empresa de construcció després d'haver fet el curs amb nosaltres. Pensa que en aquests 13 anys encara passen per allà, em refereixo per la seu del projecte, joves que van venir en la primera o segona edició, que aleshores tenien 18 anys, però ara que tenen 28 o 30, que ja tenen fills. O sigui, ja són gent gran, amb família.
1: Segona generació.
2: Sí. Bueno, sí. No, venen una mica, doncs, quan fem algun acte, alguna activitat així una mica de social, alguna trobada i tal, doncs els venen en família i, bueno, són gent que normalment està molt, molt, molt, molt agraïda.
1: Per tant, jo diria que és un projecte... Molt bonic, també, retrobar-se.
2: Sí. És un projecte que està bastant arrelat en el barri i molt consolidat.
1: I si ara mateix ens escolta algun jove que té aquest tipus de dubte, que no sap gaire bé cap a on tirar, o hi ha alguna família que s'està escoltant i es troba interessada, quins serien els passos per poder accedir a la casa dels oficis? Què els recomanaries?
2: Bien, qualsevol que estigui en una situació una mica de, com diria jo, com de falta de motivació o de falta d'un nord clar a l'hora de, no sé si continuar estudiant, no sé si treballar, no acabo de trobar-me enlloc i necessito un espai on es dediquin a mi i m'orientin, jo diria que és el seu espai. Especialment si intuïtivament hi ha un d'aquests 3 mòduls, professionalment o formativament, li pot interessar. Si és així, és ben fàcil, és posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre telèfon 93 6 35 25 75, enviar-nos un correu electrònic a promoció.econòmica@castelldefels.org o simplement venir a la Guaita. Estem a la carretera de la Sentiu, número 1. Ara fem jornada intensiva, obrim de 8:30 a 3, però normalment els de dimarts, dilluns i divendres fem aquest horari de 8:30 a 3, però dimarts, dimecres i dijous estem des de les 8:30 fins a les 7 de la tarda ininterrompudament. Que vinguin a recepció i preguntin per la casa d'oficis. Li derivaran a un tècnic o una tècnica i allà l'explicaran en què consisteix.
1: Perfecte. Doncs, Santiago, no sé si vols comentar alguna cosa més. Ens ha quedat molt clar tant l'horari com poder estar a la casa dels oficis. No sé si volies fer alguna aclaració o algun punt més.
2: No, de moment, el que sí que... recordar que començarem a fer la selecció i el reclutament de la nova casa d'oficis per l'any vinent a partir del mes d'octubre. Que la gent estigui atenta, ho publicarem a tot arreu, a les xarxes socials, al web de l'Ajuntament, i normalment és en el mes d'octubre, novembre, quan comencem a fer la selecció dels alumnes de la propera casa d'oficis. Així que, bueno, doncs, ànims a tots aquells que estiguin en aquesta situació i convidar-los a participar-hi.
1: Perfecte. Doncs, Santiago, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Castelldefels Desperta, i recordem que la informació sobre la Casa dels Oficis i el procés d'inscripció es pot consultar a la Guaita i als canals de l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia, Santiago. Moltes gràcies.
2: Molt bon dia. Gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Castelldefels Desperta.

0: Doncs hem estat escoltant el grup Ginestà amb la cançó Només Viure, que és un dels grups que han presentat per el Departament de Cultura per la Festa Major de Castelldefels. I ara retomem la informació perquè ha empitjorat la previsió meteorològica de Castelldefels. Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per calor intensa. Després de la darrera actualització del Servei Meteorològic de Catalunya. Per aquest dimecres, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre, es podrien superar els 38 graus i mig al municipi. També es preveu una nit molt calorosa amb temperatures que no podrien baixar dels 25 graus. Des del programa volem recordar alguns dels principals consells d'autoprotecció i recuperar alguns dels fragments de l'entrevista que van tenir ahir amb el tècnic municipal de Protecció Civil, Joan Álvarez. Un dels aspectes que també ens preocupa durant aquests episodis és l'augment del zoo troposfèric, un contaminant que es forma a les capes baixes de l'atmosfera quan coincideixen temperatures molt elevades i radiació solar. Pot afectar especialment les persones amb malalties respiratòries, la gent gran, els infants o aquells que practiquen activitat física a l'aire lliure. Així ens explicava què és aquest fenomen en Joan Álvarez.
1: Sí, el concepte d'ozó troposfèric, com bé dius, no és molt conegut, no es parla massa, però és un risc que, bueno, que té una importància per a la salut pública, no només dels col·lectius més vulnerables, sinó per tothom. L'ozó és un cas que és habitual, que està present a l'atmosfera, no? Què passa? A la troposfera, és a dir, des de la superfície fins a uns 10 quilòmetres d'altura, a la troposfera, en unes quantitats determinades, aquest gas pot ser contaminant. Seria un contaminant secundari. L'ozó, principalment, és més perillós en les èpoques estivals i de primavera, perquè aquest es forma per reaccions fotoquímiques quan hi ha l'acumulació de contaminants principals, com poden ser els òxids de nitrogen o compostos orgànics volàtils, i es junta amb una forta irradiació solar. Mm-hmm. Això què vol dir? Que quan hi ha més sol i quan fa més calor, és a dir, en les temporades estivals, la presència d'aquest gas s'incrementa a la troposfera. I com bé deia, la presència d'aquest gas suposa un risc per a la salut de les persones. Què pot provocar aquest gas? Pues, irradiació a la coll, a la faringe, als ulls, tenir la gola seca, o també per a persones que tenen malalties respiratòries com asma, poden augmentar els seus efectes, poden reduir la capacitat pulmonar de la població general, i és per això que també tenim uns llindars, i en funció del llindar que superi, pues, emetem aquests avisos amb les recomanacions per a la ciutadania i també per intentar reduir l'emissió de contaminants.
0: Precisament, també li preguntaven quines són les hores més recomanables per sortir a caminar o a practicar esport quan hi ha nivells elevats d'ozó.
1: Efectivament, les hores més perilloses del dia són quan hi ha més irradiació solar. Així, a mode aproximat, pues, serien entre les 10, les 5, les 6 de la tarda, i ja de cara al vespre, de cara a la matinada, doncs, aquests nivells d'ozó es redueixen.
0: Pel que fa a l'onada de calor, Joan Álvarez ens explicava ahir quina era la situació que s'estava vivint i en quin moment Protecció Civil decideix activar una alerta.
1: Bueno, pel que respecta, diguéssim, en termes de calor, de calor intensa, d'onada de calor, que ara mateix tenim una prealerta, Nosaltres tenim la prealerta, l'alerta i l'emergència, no? La prealerta seria més un avís preventiu, que no implica una activació de pla, que és quan hi ha un cert avís de perill. En aquest cas és per una superació de 36,6 graus centígrads, que aquest seria el nostre llindar mínim, no? Que és la mitjana de 15 anys de... L'alerta s'activaria en cas de superar-se els 38,6 graus. I ja una emergència es posaria en cas de que hi hagués un episodi realment d'emergència que estigués havent afectacions importants, no?
0: També ens detallava com es fa el seguiment permanent de les previsions meteorològiques i dels diferents riscos que poden afectar el municipi.
1: Bé, nosaltres el seguiment que fem dels riscos, en aquests casos meteorològics, nosaltres sempre ens fixem en la informació que proporciona el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. Ells tenen un mapa que actualitzen diàriament 3 cops al dia i, bueno, en funció dels riscos meteorològics, per cada risc tenim uns índexs, en aquest cas el de la calor són aquestes temperatures, no? Tema de pluies, doncs tenim índexs de mil·límetres per 30 minuts o mil·límetres per precipitació per 3 hores, per 24 hores. I segons el llindar, si es superen i amb la possibilitat que es poden superar, doncs emetem aquestes prealertes o diguem les alertes.
0: Des de l'Ajuntament es demana evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia. Beure aigua sovint, encara que no es tingui set, portar roba lleugera i ajornar l'activitat física a les primeres hores del matí o al vespre. Si a casa no es disposa d'aire condicionat, es recomana passar una estona en alguns dels refugis climàtics de la ciutat, com ara són les biblioteques, els centres cívics, els casals o altres equipaments municipals climatitzats oberts durant el seu horari habitual. Especial atenció també a la gent gran, als infants, a les persones amb malalties cròniques i a les dones embarassades i les mascotes, que són els col·lectius més vulnerables davant les temperatures extremes. I molt pendent dels símptomes d'un possible cop de calor. Temperatura corporal molt elevada, mal de cap intens, mareig, nàusees, pell molt calenta i seca, confusió o fins i tot pèrdua de coneixement. Si ens trobem una persona en aquesta situació, cal traslladar-la a un lloc fresc, retirar-li l'excés de roba, refrescar-la amb aigua, ventilar l'espai i trucar immediatament al 112. A aquesta situació de calor extrema s'hi afegeix un altre risc important. Castelldefels manté activada l'alerta de risc elevat d'incendi forestal amb el nivell 2 del Pla Alfa. Ahir en Joan Álvarez també ens parlava d'aquesta situació.
1: Bueno, relacionat també amb la calor i l'ozó, bueno, aquí més en la calor, ara en poca estona també emetrem una prealerta del risc d'incendis forestals a nivell preventiu, perquè bueno, un dels factors que fa augmentar el nivell d'incendi pues és la calor, no? Ja que somet a un estrès hídric a la vegetació, i bueno, quan més seca la vegetació, més perill d'incendi ja.
0: Protecció Civil recorda que aquests dies és imprescindible extremar les precaucions. No es poden fer focs ni barbacoes que no estiguin autoritzades, no s'han de llançar borilles o llumins, no es poden llançar petards, coets o fanalets voladors a prop de les zones forestals ni abandonar deixalles al bosc. També és molt important no aparcar en camins forestals, ja que podrien dificultar el pas dels vehicles d'emergència. I en cas de veure fum o detectar qualsevol incendi, cal avisar immediatament al 112. I per seguir l'evolució de la situació, la informació oficial es pot consultar als canals de l'Ajuntament de Castelldefels, Protecció Civil de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
3: Són les 10.

0: Continua actiu l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental, on treballen 77 mitjans terrestres dels bombers de la Generalitat i 4 mitjans aeris. En canvi, ja ha quedat estabilitzat el foc de Carme a l'Anoia i s'ha aixecat el confinament a tots els municipis, tret d'una urbanització dins el perímetre afectat. Els bombers demanen extremar la prudència per la simultaneïtat dels focs en plena onada de calor. Pel que fa a l'incendi de la Catalunya Nord, continua actiu, s'acosta a les 5.000 hectàrees afectades. Els treballs d'extinció continuen, però els equips descarten poder-lo donar avui per estabilitzat. I el País Valencià sí que està estabilitzat des d'ahir a la tarda. El foc es s'uneix a l'Alt Palància, amb una afectació d'unes 200 hectàrees. Protecció Civil redobla la crida a la responsabilitat per evitar ofegaments en platges i piscines. 7 dels 8 morts d'aquest estiu s'ubiquen a la Costa Daurada. Atacat un vaixell petrolier a l'estret d'Hormuz, un projectil no identificat ha provocat un incendi sense ferits. Els Estats Units acusen l'Iran d'haver reiniciat els atacs a la zona, segons el portal nord-americà Axios. I el secretari general de l'OTAN reclama als estats membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i dona suport a la intenció dels Estats Units de penalitzar els països que, com Espanya, no volen augmentar la despesa. La cimera de l'Aliança, que comença avui a Turquia, aprovarà un nou paquet d'ajuda militar a Ucraïna, sotmès els últims dies a intensos bombardejos russos. El Consell de Ministres aprovarà avui el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat per a l'any que ve. També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats ahir als consellers d'Economia al Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anunciat que hi votarà en contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB. La líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, sabrà avui si es pot presentar a les eleccions presidencials de l'any que ve. El Tribunal d'Apel·lació de París anuncia al migdia si confirma o rebaixa la seva condemna de 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació pel cas. Àngels Gunyalons protagonitza el retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde dirigida per Marc Rossich i amb música de Jordi Cornudella. L'obra es podrà veure fins al 2 d'agost al Teatre Romea en el marc del Festival Grec.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després de superar Portugal als vuitens per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Bèlgica, per la seva banda, ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Avui es tanquen les eliminatòries de vuitens de final d'aquest Mundial amb els partits Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I l'Espanyol acaba d'anunciar i fer oficial ara mateix el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Hartman, que arriba procedent de l'equip anglès del Burnley.
0: El temps, l'onada de calor continuarà fent pujar avui el termòmetre. S'esperen més valors que superin els 40 graus al terç oest del país i no es descarten valors de fins a 43 graus. En general, s'esperen temperatures, però entre els 34 i 38. Marinades actives a primera hora de la tarda i nuvolades al Pirineu amb algun petit ruixat.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Obres de millora de la xarxa elèctrica d'Endesa amb afectacions a l'Avinguda Constitució. Els treballs d'Endesa comencen demà 8 de juliol i s'allargaran previsiblement fins al 12 d'agost. Durant aquest període es tallarà el sentit Gavà en un tram de l'Avinguda de la Constitució, mentre que la circulació en sentit Sitges es mantindrà operativa amb un carril. Una gala als Jardins del Castell acomiadava la primera edició del Biodança. La gala de Cluenda, celebrada el passat 4 de juliol, va posar aquest punt final a més de 2 mesos de dansa compartida, amb més de 25 actuacions i activitats repartides per tota la ciutat. Lluminetes va tornar a convertir-se en un gran espai de trobada veïnal. Al Parc de Lluminetes s'acollia del 3 al 5 de juliol un ampli programa d'activitats per a totes les edats. La botifarrada popular, la nova gran pinxitada, el tradicional concurs de truites, les habaneres i també la festa de l'escuma van ser alguns dels actes més destacats d'aquesta programació que fomentava la convivència i la participació veïnal. L'associació veïnal Lluminetes era l'encarregada d'organitzar aquestes festes amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. Les següents festes de barri arribaran el 18 de juliol amb les festes de Baixador i les festes de Canyà es faran el tancament al setembre. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem puntualment amb més informació. Fins ara.
3: Castelldefels avui.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
9: Castelldefels, així és.

Arcels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, comencem una nova edició de l'Així Som de Ràdio Castelldefels. Avui us acompanyarem com cada dia, com fem de dilluns a divendres, fins la una del migdia. Al control tècnic m'acompanya en Gerard Carreras i us parla Estefania González. Durant el programa d'avui escoltarem la veu del Partit Popular amb el regidor de Joventut i Cultura, Cristian Undamal. Això serà l'espai Castelldefels Coffee i, ja sabeu, la nostra tertúlia política de 11:15 del matí. A les 11 parlarem amb la policia local, amb el sotsinspector d'aquest cos de seguretat local, en Leo Piqué, que ens explicarà les incidències destacades del passat cap de setmana. Tot seguit parlarem de les obres de la tanca perimetral del castell, també del talús del carrer Bisbe Urquinaona. Ho farem amb la Marian Sardà, cap de la unitat d'infraestructura, de la unitat intermitja d'espais verds de l'Ajuntament. I, a més, com sempre, al llarg també de l'Així Som, farem un parell de parades a les seccions voltant pel comerç. També els butlletins habituals, ja ho sabeu, a les hores en punt, fem aquests butlletins informatius amb els titulars destacats de cadascuna de les hores a la

altres municipis de la baronia d'Aramprunyà i que reflecteix aproximadament la quantitat de terra que poden llaurar un parell de bous en un dia. Doncs de tot això, aquesta serà l'entrevista que ens arribarà al final d'aquest Aixís-Hom. Al voltant de les 12:20, 12:30 farem aquesta conversa amb en Jordi Tresserres sobre els mots de la parla de Castelldefels. Parlarem d'aquest mot que acabem de comentar i de diversos d'altres també que està seleccionant, que està recuperant aquest historiador de la ciutat. Amb tot això ja sí que he fet aquesta gran prèvia de tot el que tenim per davant en aquest magazín Aixís-Hom. Gràcies per escoltar-nos, per ser-hi aquí amb Ràdio Castelldefels i per compartir el matí amb nosaltres. Molt bon dia, comencem!

0: Castelldefels Coffee.
1: Comencem una nova edició del Castelldefels Coffee, l'espai d'entrevistes polítiques de l'Així Som, on cada dia conversem amb els representants dels diferents grups municipals de l'Ajuntament per parlar de l'actualitat de la ciutat, dels projectes que tenen en marxa i dels temes que més interessen a veïns i veïnes de Castelldefels. Avui m'acompanya Cristian Undamal, regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament, membre del Partit Popular. Cristian, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Aquest cap de setmana pràcticament no hi ha hagut descans, una agenda molt activa i que no s'atura.
2: No s'atura mai. La veritat és que, com sempre dic en moltes entrevistes, la cultura està més viva que mai, més participativa que mai, i la veritat és que és un plaer veure la ciutat viva d'activitats, sempre comptant amb les entitats i amb tots els veïns de la ciutat.
1: Mm-hmm. Començarem per aquesta exclusiva del divendres a la tarda, que ja fèieu un anunci a Instagram de la Festa Major.
2: Exacte, sí, amb la regidora de festes vam pensar que crec que ja era el moment d'anunciar les primeres confirmacions de la Festa Major d'estiu 2026, i la veritat és que volíem començar per tot l'alt, no? Anunciant primer el concert que obriria la Festa Major, que és a Ginestar, el 13 d'agost, també seguidament amb Toreros Muertos a la plaça de l'Església. També hem anunciat la Festa Jove, la FAC, que la fem sempre amb l'entitat Aviva, que és una entitat juvenil de creadors urbans i en la que estem treballant també amb el cartell, que suposo que en les pròximes setmanes també podrem anunciar els artistes que comptarà la Festa Jove. Sens dubte també hem pogut comptar amb Tallets, que sens dubte jo crec que serà el moment més especial, que serà el 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta, a la nit. Jo crec que és un moment molt especial. Jo crec que tots hem escoltat la cançó Coti per Coti i que sempre ha sigut una cançó d'estiu i dels nous temes que està traient la banda. I, bueno, i evidentment també seguirem anunciant en pròximes setmanes, que estava a punt de comptar més artistes, sí. I Cristina em matarà. Anunciarem també en pròximes setmanes les següents propostes musicals i evidentment també l'artista que tancarà la Festa Major d'estiu, que serà també el diumenge 16, que segurament l'anunciarem en pròximes setmanes o quan menys sigui, o aquesta setmana pot ser, també ja l'anunciarem.
1: Estic pensant que cada any, i a tots els municipis passa, que els cartells de la Festa Major generen dubtes entre la ciutadania, perquè hi ha qui vol grups més comercials, grups que siguin emergents, que arribin propostes familiars. Com aconseguiu que en una ciutat tan diversa com Castelldefels arribi una programació que agradi a tothom?
2: Que agradi a tothom és molt difícil, com comentes, no? Sempre que a vegades veus a les xarxes socials o comentes amb els veïns, sempre diu: a mi m'agradaria que portessin aquell o aquesta o a ell. I és difícil posar un consens comú. Però sí, és veritat que l'equip de festa està treballant en una programació molt diversa. O sigui, tots els artistes que veurem enguany són propostes totalment diverses, de tots els gustos musicals. Llavors, jo crec que serà una molt bona Festa Major perquè podràs trobar de tots els estils musicals. O sigui que jo crec que amb això intentarem que la ciutadania estigui contenta.
1: I en quin moment calculeu, quan anunciareu el gran platform final?
2: Jo crec que, o millor, no sé si aquesta setmana o la següent, però ja, o sigui, ja està a punt de sortir.
1: Ja toca, ho tenim. Ja toca. Molt bé, doncs després d'aquesta exclusiva amb Detalles i Nesta i Toreros Muertos, que era un altre també dels que anunciàveu, aquesta Festa Jove, que també ens explicava ara mateix, passem al gran tema de la setmana. Hem de parlar de les Festes del Mar, que és una de les cites més emblemàtiques de l'estiu a Castelldefels. Quines novetats destacaria?
2: Sens dubte, les Festes del Mar és meravellosa perquè reuneixen, per exemple, en un dia poden arribar a veure 150.000 persones en un dia. És una bogeria el que acull les Festes del Mar, que és un referent de festes no només de la comarca, sinó també de la costa, tota la costa catalana, no? I, evidentment, s'aposta molt pels arrels, per la nostra història, per la cultura catalana i per les actes musicals. Com a novetats enguany trobarem concerts, que sempre són propostes molt diverses que es porten de l'equip de festes i realment podem trobar aquesta novetat, que és el Tardeon de 90 Partis, amb una sessió. Som dos veïns de Castelldefels, aposta clara també de nou pel talent local, el 90 Tardeos, que podrem veure tots els temes que jo crec que gent que sortia a festa als anys 90, jo no vaig poder veure'l, però que podrà trobar tots els millors temes, no? Sens dubte també jo diria una experiència immersiva de llums i de so, també com a novetat, i tota l'animació, no?
1: I tenim... Ah, perdona.
2: No, i, bueno, i evidentment el divendres també començarem amb Ismael González, també un artista molt vinculat a la nostra ciutat, que també seguidament serà amb un concert, amb un DJ que dinamitzarà la nit. També començarem, amb, evidentment, amb el country, amb el concert de la banda sinfònica de Castelldefels al castell i, evidentment, l'arribada dels pirates que seran anunciades pels diables de la nostra ciutat per totes les torres de guaita i evidentment, també al castell, aquest avistament dels pirates que veurem també el desembarcament amb una gran tasca que fa Performing Arts any rere any i que s'ha consolidat i consolidant amb participació dels veïns i veïnes de la ciutat que participen en aquesta representació, sens dubte, màgica a la platja i que els nens sempre esperen molta il·lusió. No? Uh-huh. I, evidentment, la diada castellera dels castellers de Castelldefels, que també podrem veure-la el diumenge, sens dubte, i és, jo crec que és un lloc emblemàtic, és la plaça Les Palmeres, i on podem veure també la gran actuació de la colla.
1: Volia arribar al desembarcament pirata perquè continua sent l'acte més esperat. Ja fa molts anys que celebra Castelldefels. Quin és el secret? Quin considera que és el secret perquè continuï atraient a tantes persones que venen a veure el desembarcament?
2: Sens dubte, l'important jo crec que de l'èxit és la gran tasca que fa l'escola Performing Arts d'aquesta preparació, primer d'haver preparat els temes, de coordinar tots els participants de l'espectacle, que no és gaire fàcil i que, dic, any rere any es consolida com èxit de participació, els efectes especials, la presència del nostre Garigot, sens dubte, que jo crec que és l'hilo conductor de l'espectacle, la posta en escena, jo crec que és màgic veure el desembarcament pirata i, evidentment, porta història, o sigui, pots veure un tastet de la nostra història, el sentit de pertinença, de qui som, d'on venim, i jo crec que el desembarcament pirata sempre és i serà un èxit del programa de les Festes del Mar.
1: Uh-huh. Aquí també destacava la participació ciutadana. Hem de recordar que el desembarcament és possible gràcies a persones, ciutadania de Castelldefels, que hi participa. Des de Ràdio Castelldefels hem estat parlant amb diverses de les persones que van repetint i fins i tot ens explicaven casos de persones que porten 11 anys participant al desembarcament pirata.
2: I esperen la data per apuntar-se i, evidentment, hi ha famílies enceres que participen i que passen una bona estona assajant aquí a l'Escola Margalló, que ho fan ara enguany. És un plaer, no?, veure la il·lusió de tots els veïns que participen, com li posen les ganes perquè surti el millor possible l'espectacle. Bueno, doncs, evidentment, per part de tot l'equip de govern, felicitar i agrair a aquests veïns i veïnes que participen i que posen tota l'estima al desembarcament pirata.
1: Mm-hmm. Doncs amb això acabem amb el bloc de les Festes del Mar, que són les grans protagonistes d'aquest cap de setmana a la ciutat. Ara ens toca fer una mica també de Remember, com el tardeu que tindrem, no? aquest Remember. Ara, el cap de setmana passat, i vam tenir la cloenda del Biodança, aquesta primera edició del Biodança. Quina és la valoració que fa?
2: La valoració és positiva. Jo crec que el Festival Biodança ha vingut per quedar-se. És un festival que, com vam comentar a la cloenda, ja tenim l'ull de grans festivals, no només d'autonòmic com a Catalunya, sinó ja nacionals, internacionals, companyies de dansa que ja estan interessades en poder participar en el festival de l'any que ve. La veritat és que és tot un èxit. Vam posar també un tastet de les dates que hem pogut recollir durant tot el festival. Gairebé 9.000 assistents en tots els espectacles, 30 professionals que han pogut comptar en aquest festival. També jo crec que aquests tres blocs han posat claretat a com realment com donar un reconeixement a la dansa, perquè sempre, jo ho deia, la dansa és de les disciplines culturals que menys valorades estan i, evidentment, Castelldefels, per la història i per la voluntat que té la ciutadania, havíem de fer aquest festival i, bueno, jo crec que és un festival que en pròxims anys serà un festival molt referent a nivell, com he comentat abans, nacional i internacional, i que ha vingut per quedar-se. Sens dubte, i estem molt contents tant a l'equip de cultura com també comentant amb els nostres col·laboradors, que és l'entitat 360, Moviment Cultural, que evidentment també han fet una gran tasca de coordinació i d'organització del festival. O sigui que, bueno, jo crec que és un festival que ha vingut a quedar-se. Ara hem de començar a treballar per l'edició de l'any que ve, que sens dubte jo crec que treballarem en propostes úniques i que deixaran a tothom amb la boca oberta.
1: Molt bé. Una altra cosa que també hem de recuperar és aquesta celebració del Dia de la Música als carrers.
2: Sens dubte, encara estem en xoc de la gran participació que hem tingut enguany. 300 músics que han pisat tots els diferents espais que vam poder organitzar a l'equip de cultura. 300 músics, 65 en total, 65 propostes musicals. També hem pogut ampliar zones en diferents espais de la ciutat que abans no hi havia, com per exemple el barri de Vistalegre, que sens dubte era una voluntat molt clara de poder portar també, apropar la cultura, que sempre a vegades diem que la centralitzem, doncs descentralitzar aquesta cultura als barris de la nostra ciutat. Evidentment també les cercaviles que han sigut un èxit total amb l'Hermandat, amb els costaleros, amb els tamboriners d'Uruguai, és que han sigut tantes cercaviles, però que ha sigut tot un èxit de participació. Evidentment crec que hem de consolidar aquesta festa com una festa referent de la cultura local, també de promoció, i evidentment també és una oportunitat d'aquestes bandes musicals de poder fer un tastet de les seves propostes perquè l'equip o l'Ajuntament o altres promotors privats comptin amb ells.
1: Mm-hmm. Hem parlat de dos esdeveniments que el que han fet és portar per una banda el Biodança, mm-hmm, la dansa, i per altra el Dia de la Música, doncs la parlem música. De bandes musicals, també va haver participació, va haver un rècord, estem parlant de dos actes de rècord, de molt èxit de participació, mm-hmm, i dos actes que el que feien era portar aquestes iniciatives al carrer i a espais no convencionals.
2: Exacte, a mi em fa molta il·lusió que tots els projectes que portem l'àrea de cultura siguin tot un èxit per la ciutadania i que la ciutadania ho agraeixi, que tingui amb la seva ciutat unes propostes culturals de primer nivell. No? I, evidentment, a mi el que més em fa molta il·lusió és que tinguem aquesta promoció local, no? Tant de la música i la dansa, també del teatre, però que jo penso realment que el talent local de Castelldefels val la pena i que realment el que tenim a Castelldefels no hi ha en altres municipis, i l'oportunitat que tenim de promocionar tots els artistes locals a qualsevol esdeveniment que organitza l'Ajuntament, que puguin tenir aquesta oportunitat de visibilitat i d'espai a la nostra ciutat, a mi m'omple il·lusió, i evidentment seguirem treballant en la promoció i en la visibilitat del talent local.
1: Mm-hmm. Doncs tanquem aquest bloc de valoració del Dia de la Música i del Biodança amb aquesta mirada positiva de futur, perquè el Dia de la Música, si no recordo malament, ja l'any vinent serà la 8a o 9a edició, o sigui, sí, ja són uns anys que està consolidat, sí. I el Biodança ja ens estava indicant que ja està tot en marxa per continuar.
2: Toca ja treballar-ho.
1: Fantàstic. Doncs ara hem de parlar una cosa que ens acosta també en el temps, aquesta nova edició de Nous Talents, que enguany incorpora una novetat, que és la categoria de dansa, que a més recupero unes paraules que ens acaba de dir, que valorar aquesta disciplina com la menys valorada, comentava.
2: Exactament, sí, Nous Talents, sens dubte, per mi és la que més il·lusió em fa, primer perquè les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques, la competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt, hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu any, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema Indestructible, que no para escoltar-lo, i a vegades la trobo a la Conchi i li canto la cançó ja. Però, bueno, i en guany, la veritat és que és tot un èxit. Mira, ja podem confirmar dates, hi ha 18 participants que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria música i 7 propostes de dansa, que també, com per començar en primer any, no està gens malament, i de tots els estils. Tenim bandes solistes i de dansa, tenim propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i la veritat és que, com deien, no, les categories dels premis, el primer premi serà 1.000 euros amb l'actuació de festa major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic, que ja tots els artistes l'any passat ja els va agradar, i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat, no? I evidentment amb tota la insonorització que mirem tots els detalls perquè potenciï la candidatura de l'artista, i serà jo crec que unes nits fantàstiques al castell, que animem a la ciutadania que vingui a veure el talent local, perquè realment val la pena. Hi ha propostes màgiques i que, sens dubte, crec, perquè hem pogut veure les primeres propostes que ens han presentat els artistes, aquest any serà molt difícil escollir guanyadors.
1: Mencionava la Conchi Moreno, que va ser la guanyadora, sí, de l'any passat. Sovint sempre s'escolta que els joves porten molt de talent, aquí podem centrar-se en el talent de la música i de la dansa. Els hi falten oportunitats, és aquesta la gran oportunitat? Podem veure l'estela que ens està deixant la Conchi Moreno, no? La seva participació a la Festa Major i la seva cançó.
2: Exacte. Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit, ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat, i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, i a vegades hi ha artistes que que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades és l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment. Però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo, o una plaça, o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany, i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins a la següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
1: Uh-huh. I quines són les dates de les semifinals i la gran final?
2: Mira, les semifinals seran el 17 i el 18 de juliol, per al vespre, als Jardins del Castell, i el 19, evidentment, ja ho hem parlat amb uns concursants, clar, depèn si Espanya arribés a la final, hauríem de fer-ho, com fem aquest horari, si fem al matí o a la tarda, o mantenim el castell o ho fem a la tarda abans del partit al Teatre Plaza. Llavors, hem de veure. Ens ha tocat una mica els plans, que ojalà arribi a la final i ho guanyi també a Espanya, però hem de veure realment com arribarà a Espanya al Mundial, i després allà decidirem què fem.
1: I com s'ha organitzat? Com hi ha aquesta nova modalitat? Un dia de les semifinals és dansa i un altre dia...
2: Serà mixta, o sigui, en dues semifinals, tant el 17 i el 18 de juliol, podreu trobar propostes musicals i també la de dansa, o sigui, estaran intercalant proposta tras proposta.
1: Molt bé, amb això arribem a l'altre tema també que ens avancem ja, a la nova temporada de teatre.
2: Enguany hem volgut adelantar, bueno, avançar realment la sortida de les entrades de la nova temporada de teatre, que la veurem a finals d'aquest mes de juliol, perquè creiem que les propostes de teatre del Teatre Plaza estan sent tot un referent. La veritat és que abans parlàvem que era impossible fer un soldat al teatre, i ara estem fent ja pràcticament com algo habitual tenir un soldat al Teatre Plaza. I el que volem és avançar també perquè la gent, abans d'anar-se de vacances, tingui l'oportunitat d'agafar les entrades, també amb els descomptes que té les entrades del nostre Teatre Plaça, i que puguin veure també les propostes que portem enguany. I ja puc avançar, són molt diverses, de totes les edats possibles, i que tindrem moltes sorpreses, evidentment, i que segur que a la gent li agradarà.
1: Quan acabareu ja d'anunciar aquesta programació?
2: Pues això, finals de juliol ja sortirà totes les propostes, tant hi ha teatre, hi ha música, espectacles infantils, cinema, comèdia, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i evidentment també comptant amb les entitats de la nostra ciutat que mantenim també, reafirmem, continuem, que fem un descans, però continuem amb el Festival Inajena, que també tindrà espai en aquesta nova temporada i, evidentment, també totes les actuacions que estan organitzant totes les escoles de la ciutat.
1: M'agradaria destacar que mencionava el sold out per les persones que ens estan escoltant, que potser no recorden. Quantes places té el Teatre Plaza?
2: Té 403, exactament. 403. Sempre diem 400, però si anem molt en detall, 403 butaques. És un teatre que s'ha fet molt petit, evidentment. Nosaltres som conscients que és un teatre molt petit, que té molta demanda també al nostre teatre i que realment el que necessitem realment és coordinar-nos i que quan arriben les temporades grosses com el mes de juny o mes de desembre és un juego de Tetris que li dic jo i complicat el tema de distribució i coordinació de la sessió de l'ús del Teatre Plaça. Estem treballant això, intentar donar noves fórmules, però jo sempre ho dic, creiem que necessitem un nou teatre, ens agradaria realment, però bueno, tenim un teatre que també és de luxe, amb uns equipaments a primera i que evidentment el que volíem primer de tot a l'equip de cultura i a l'equip de govern, és que el Teatre Plaça sigués un referent no només de la comarca, torno a dir, sinó no tampoc de la província de Barcelona, sinó de Catalunya i d'Espanya. Perquè ara mateix tenim la sort que passen grans artistes de primer nivell nacional al nostre teatre i això també ens posa d'orgull que el Teatre Plaça sigui un referent i un motor de la cultura de la nostra ciutat.
1: Hem parlat de Viudança, les festes del mar, el concurs de nous talents, els primers anuncis de la Festa Major, sí, el Dia de la Música, el Teatre Plaza i la seva programació. Estem ara mateix davant de les setmanes més intenses de cultura o hi ha
2: no,
1: tot
2: hi ha,
1: això?
2: No, mira, realment és la més baixa de totes, perquè nosaltres, per mi, crec que les més intenses són més de maig i juny, que són els tancaments i on hem d'ultimar tot el que ve de l'estiu, però ara és gaudir-ho, realment. A mi molts amics o companys, inclús l'oposició diu, hòstia, Cristian, és que no pares, no sé què. Això a mi m'agrada molt, gaudir-ho. Estic molt feliç de poder treballar en aquest equip, que és la cultura. Tinc un equip que és excepcional, que sí, crec que m'estaven escoltant. Pues, felicitar tot l'equip de cultura, perquè és que fan un treball que és que no es veu i realment i estan darrere de les càmeres, com dic, però és que el treball que fa l'equip de cultura és meravellós, és un orgull tenir un equip aquí i que la gent ha d'estar molt orgullosa dels tècnics que tenim municipals de l'Ajuntament, que fan un treball de primer. I realment és això, tenim una ciutat molt viva. Era un dels objectius que jo tenia quan vaig entrar com a regidor, que era fomentar la participació de la ciutadania. Crec que ho esteu veient, doncs, com els èxits de participació que estem veient, no? De nous talents, del Dia de la Música, també Sant Jordi, que abans ho naturalitzaven, que era un Sant Jordi, abans eren 30 parades, i enguany hem tingut 84 parades de participació, de 84 entitats que han participat en Sant Jordi. Bueno, jo crec que és un Castelldefels en tema cultural està sent un referent nacional, ho puc dir, i evidentment també seguirem treballant la visibilitat de les entitats, el talent local i creant espais per ells perquè Castelldefels està més viva que mai.
1: I després de tot això, encara queda alguna altra novetat o algun altre projecte que estiguin preparant?
2: No, jo crec, bueno, ja anunciarem les pròximes setmanes que encara queda.
1: No ens avancem,
2: jo crec que encara queda molt. Però bueno, jo crec que ara gaudim de les festes del mar i també de les pròximes setmanes veurem ja qui tanca la Festa Major i totes les propostes de la Festa Major. Evidentment hi ha una sorpresa també a la Festa Major perquè realment estem anunciant com els caps de cartell, però hi ha una cosa encara més grossa que anunciarem que té a veure amb la participació de la ciutadania.
1: Molt bé, doncs amb això ens quedem, amb aquest missatge de participació i una mica ens deixes amb una mica d'espoiler, però perquè ens quedem amb les ganes de conèixer més. Des de Ràdio Castelldefels estarem pendents de totes aquestes novetats per poder informar. I Cristian Undamà, el regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament, agrair-te aquest temps amb nosaltres, que ens hagis compartit tots aquests projectes i desitjar que siguin un èxit com han estat els darrers, perquè tot el balanç que ens ha compartit ha estat molt positiu.
2: Exactament, doncs sí, bon estiu a tothom i que gaudiu de les activitats i de la ciutat, que és meravellosa, i gràcies per convidar-me de nou.
1: Gràcies, bon dia.
2: A vosaltres.
0: Castelldefels Coffee.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Continua actiu l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental, on treballen 77 mitjans terrestres dels bombers de la Generalitat i 4 mitjans aeris. En canvi, ja ha quedat estabilitzat el foc de Carme a l'Anoia i s'ha aixecat el confinament a tots els municipis tret d'una urbanització dins del perímetre afectat. Els bombers demanen extremar la prudència per la simultaneïtat dels focs en plena onada de calor. I els pagesos reivindiquen que la seva feina és clau en la prevenció i extinció d'incendis. Des del sector reclamen a les autoritats facilitats administratives per poder tenir cura del territori. Els aliats de l'OTAN invertiran més de 40.000 milions d'euros els pròxims 5 anys per reforçar la defensa antidrons. Els socis de l'Aliança anuncien avui acords multimilionaris per la compra de més armament abans de l'arribada de Donald Trump a Turquia per la cimera anual de l'Aliança Atlàntica. Atacat un vaixell petrolier a l'estret d'Hormuz, un projectil no identificat ha provocat un incendi sense ferits. Els Estats Units acusen l'Iran d'haver reiniciat els atacs a la zona, segons el portal nord-americà Axios. Una vintena de persones ferides en un doble atemptat a Damasc, a Síria, en plena visita del president francès Emmanuel Macron, la primera d'un líder europeu. Les bombes no han afectat l'agenda del líder francès, que s'ha reunit amb el seu homòleg sirià, amb Ahmed al-Sharaa. Només un de cada quatre mestres i professors destinen el juliol a formació, segons dades que ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. Aquestes dades del portal de transparència indiquen que la majoria opta per fer-los durant el curs escolar, aquests cursos de formació. No és obligatòria, però sí que atorga mèrits. Ramon Solsona i Màrius Serra guanyen respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català. La gran cita amb el llibre en català se celebrarà al setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona sota el lema "Molt per veure, molt per llegir".
1: Trescat Info. Esports.
2: Avui es tancant les eliminatòries de vuitens de final del Mundial de Futbol amb els partits Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà divendres als quarts de final amb Bèlgica, després de guanyar Portugal per 1-0 i que els belgues hagin golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. L'Espanyol fa oficial la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba cedit pel Burnley anglès. D'altra banda, el club blanc i blau presenta aquest migdia Àlex Calatrava. I Tadej Pogacar surt aquest migdia com a líder a la quarta etapa del Tour de França entre Carcassona i Foix, amb quatre ports de muntanya, dos d'aquests de segona categoria.
0: I pel que fa al temps, l'onada de calor continuarà fent pujar el termòmetre. Avui s'esperen més valors que superin els 40 graus al terç oest del país i no es descarten valors de 43 graus, fins i tot. En general, s'esperen temperatures entre els 34 i els 38 graus, marinades actives a primera hora de la tarda i nuvolades al Pirineu amb algun petit ruixat.
3: Castelldefels avui.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. La ciutat acull demà una jornada sobre les violències masclistes digitals en el marc del Congrés de les Dones. Castelldefels és subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i acull aquest dimecres 8 de juliol una formació sobre les violències masclistes digitals adreçada a professionals i ciutadania. Aquesta sessió tindrà lloc a les 10 del matí a la sala polivalent de l'edifici de la República i donarà a conèixer les característiques d'aquestes violències, les eines de detecció i denúncia i recollirà propostes per abordar-les des de l'àmbit municipal. Cal inscripció prèvia. Continua la crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament es sumava la setmana passada aquesta crida del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La ciutadania pot ajudar a través de les aportacions que vehicula aquest fons a través de Bizum o transferència bancària amb el concepte Campanya Veneçuela. No es recomana la recollida i enviament de materials. I acabem amb una notícia de l'àrea de seguretat de policia local. Reforça els controls d'alcohol i drogues a l'inici de l'estiu per prevenir accidents de trànsit. Coincidint amb aquest inici de la temporada d'estiu, la policia local de Castelldefels ha intensificat els dispositius preventius de control d'alcohol i drogues amb l'objectiu de reduir la sinistralitat viària i garantir una mobilitat més segura en aquest període en què s'incrementa notablement l'activitat al municipi. I fins aquí el repàs als titulars d'aquesta hora. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Vindràs a la reunió de veïns dimarts vinent?
1: Quina reunió? Jo no he rebut res.
0: No? Si en vam rebre la convocatòria fa dies.
1: Doncs li demanaré a l'administradora que me l'enviï. Potser té malament el meu correu electrònic.
0: En tot cas, ens han citat dimarts a les 8 del vespre per parlar de l'emplaçament de la piscina.
2: A punt de sal. En català, si volem citar algú a una reunió o una entrevista, el convoquem, el convidem o el citem, però no l'emplacem. El verb emplaçar significa designar el lloc que ha d'ocupar un edifici, un monument. Per exemple, el nou CAP s'emplaçarà al centre, però m'han citat a una reunió la setmana vinent.
3: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Cada setmana aquí al magazín Així Som de Ràdio Castelldefels fem un repàs de l'actualitat de la nostra ciutat des del punt de vista de la seguretat, la mobilitat i la convivència. Analitzem les incidències més destacades dels darrers dies, els dispositius especials que s'han desplegat i també les accions de prevenció que impulsa la policia local per garantir la seguretat de la ciutadania. Per parlar-ne de tot això, ens acompanya, com és habitual, el sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué. Benvingut, Leo, bon dia.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Ha estat una setmana especialment intensa. Comencem parlant del pas del Tour de França per Castelldefels, un dels esdeveniments més importants, de més magnitud, que ha acollit la ciutat en els últims anys. Quin és el balanç que feu des de policia local?
1: Doncs mira, sí, com tu bé dius, el Tour de França és un dels esdeveniments més importants esportius a nivell mundial, i per nosaltres era un repte a nivell municipal de fer una bona acollida i que tinguessin les màximes mesures de seguretat. Portàvem ja molts mesos treballant amb aquest dispositiu, era un dispositiu de màxims, és a dir, estàvem preparant pel millor escenari possible. Recordem que era el diumenge, ola de calor, platja Castelldefels, vull dir, i passava per tot el passe marítim. Aleshores, dins de tot el que es va donar, doncs, el que fem és intentar anar a preparar el millor escenari possible que es donés per tal de garantir tant la seguretat tant dels ciclistes, els participants, i també dels ciutadans, perquè, clar, vull dir, va haver-hi molts tancaments i moltes coses que van ser impediments. Voldria aprofitar, bueno, d'entrada, felicitar a tothom que ha col·laborat amb aquest dispositiu, que ha estat molt ampli, de via pública, Mossos d'Esquadra, moltes empreses que han col·laborat, molta gent de l'Ajuntament, i sobretot felicitar l'èxit d'aquest dispositiu, perquè realment ha estat així, sobretot no hem tingut cap incident greu. I una mica, doncs, orgullós, no? Hi ha vegades que pots estar orgullós, d'aquesta vegada estem orgullosos des de la policia d'haver col·laborat amb un event tan important, i sobretot que hagi passat per Castelldefels i hagin deixat un bon sabor de boca sense cap imprevist i sense cap accident i res semblant.
0: Nosaltres com a espectadors vam veure passar la cursa, però no som conscients del que hi ha darrere. I aquí hi ha un dispositiu molt ampli, com avançaves, aquesta coordinació, no només per part dels agents de policia local, que van ser 25 en total, que estaven pendents aquesta jornada, sinó també amb Mossos, SEM, Protecció Civil, Salvament...
1: Sí, en aquest dispositiu va col·laborar, doncs, un munt d'institucions, de policia local, Mossos d'Esquadra. Especial també agraïment a la gent de SAC, els controladors dels parquímetres, que varen fer una feina tremendament important. També als voluntaris, com no, voluntaris, empreses de Barnaportès, que es van facilitar també gent d'ells per poder fer tancaments i demés. I és veritat que això que estàs dient tu ho vam dir tot, no? Després de la pressió als nervis que tens fins que arriba, no? de que tot surti bé, quan ja han passat, diu, hòstia, diu, tota aquesta feina per això, no? Però per això, precisament, perquè sigui així, ràpid, i que no hagi passat res. Però sí, va ser un dispositiu molt ampli, un event, nosaltres era un repte important, sobretot perquè, insisteixo, no perdem de vista que va ser en un diumenge, a les 3 de la tarda, ja se va tallar el passeig marítim, i va passar per tot el passeig de Castelldefels, no? La qual cosa, la quantitat de gent que teníem era importantíssima, i vull dir, va sortir bé, que és el que volíem, que continuessin la seva ruta de cara a França sense cap

0: incident i que surti el nom de Castelldefels doncs, com a un lloc que doncs, he vist de reportatges que surten d'imatges i tal, i la veritat és que són molt xules.
1: Uh-huh. I dins d'aquesta coordinació, el mateix dia del pas del Tour de França, el diumenge, s'organitzava un centre de control al CECOR.
0: Sí, vam muntar un CECOR, concretament el vam muntar al Club Nàutic, i al CECOR estava doncs, tota l'institució que estàvem treballant, per exemple, estava Mossos d'Esquadra, estava Policia Local, estava Via Pública Ajuntament, estava gent de Medi Ambient de l'Ajuntament, estava gent de SAC, insisteixo, que també va treballar, estava també gent de Barnaporters, de l'empresa de serveis que també va facilitar, estava també Proactiva, molt important la feina de Proactiva també, perquè no oblidem que són els que veien per la seguretat de les nostres platges, i en aquest CECOR estàvem en coordinació permanent, cada Protecció Civil, per descomptat, estàvem permanentment parlant i anar qualsevol imprevist que sorgís, doncs intentar solucionar-lo de la millor forma possible, com així va ser. Tot i que al final sí que vam tenir, bueno, semblava que fos un examen, no? Però vam tenir una situació bastant complicada.
1: Uh-huh. Efectivament, aquell mateix dia, en el marc d'aquest dispositiu del Tour, que estava plenament actiu, es va produir una emergència sanitària a la platja que va requerir d'un helicòpter del SEM. Com es va gestionar aquesta situació?
0: Doncs mira, nosaltres en el dispositiu que teníem preparats teníem una sèrie de vies, clar, el tall ja havia estat absolut per poder passar tota la comitiva, però evidentment a la platja viu molta gent i a la platja n'hi havia molta gent. Aleshores, el que vam fer va ser unes vies d'evacuació, vam deixar uns carrers concrets protegits per policia i eren les vies que, en principi, si n'hi hagués hagut algun imprevist, eren la via d'entrada dels serveis. De vegades el destí te fa un pols i en aquest cas ens ho va fer perquè justament cap a la una de migdia va haver-hi una persona que va patir un ofegament. Proactiva la va treure de l'aigua, una dona de 84 anys, la va treure de l'aigua, estava en una situació complicada. Una vegada la va treure d'aigua, fora de l'aigua de salvament de Proactiva la van treure, van actuar de socorristes fent-li els primers el RCP per poder aguantar-la. Va acudir SEM també, va acudir Mossos d'Esquadra, va acudir Policia Local, vam estar atenent aquesta persona i al final va venir la medicalitzada i va venir un helicòpter. L'helicòpter va aterrar, n'hi havia gent que pensava que era l'helicòpter del Tour perquè era groc, però no era del Tour, era del SEM. L'helicòpter va aterrar a la platja, a la sorra de la platja, van estar mantenint aquesta persona en vida i finalment va ser evacuada en helicòpter. És a dir, va ser com un examen final que ens va fer on totes les parts que estàvem intervenint amb aquest dispositiu, insisteixo, de màxims, doncs vam tenir que anar a màxims perquè el pitjor que pot passar és que una persona pugui perdre la vida amb un dispositiu, o sigui, amb una situació tan complexa, doncs no va ser així perquè la persona se va ser evacuada i el que puc dir és que se va portar a un centre hospitalari en vida.
1: Mm-hmm. Un clar indicador que tot el dispositiu s'havia preparat de manera correcta, perquè si arriba aquesta situació i s'aconsegueix que tot funcioni realment, sí. L'engranatge...
0: Els dispositius sempre s'han de preparar pel pitjor escenari possible. Nosaltres tenim preparats escenaris com, per exemple, un incendi, no? Un incendi d'unes vivendes, evidentment, gent, un infartat, un ofegat, una persona que... un accident domèstic... Tot això se recollia dins de la possibilitat perquè, insisteixo, agafava 5 quilòmetres de platja amb molts domicilis i amb molta gent de fora que es venia a veure. Aleshores, aquest va ser un escenari possible que era una persona ofegant-se que tingués... que pogués perdre de la vida o estigués a punt de perdre la vida i, evidentment, per sort, doncs, aquest dispositiu va funcionar perquè aquesta persona va ser atesa correctament i amb una rapidesa, crec que, envejable.
1: I us deixa també aprenentatges a aquest tipus d'esdeveniments i justament la situació que vau viure el diumenge us deixa aprenentatges de cara al futur?
0: Sí, qualsevol dispositiu o qualsevol acte important, no? que tens al teu municipi o que tens que muntar, sempre s'aprèn, perquè vull dir, tot i que jo crec que no se van cometre cap error important, però evidentment sempre hi ha alguna cosa millorable. Per nosaltres era un repte important, havíem tingut la Volta a Catalunya, es passa cada any, havíem tingut la Volta a Espanya, els que ja són molt veterans van viure les Olimpiades, aprofito per dir-ho, i havíem tingut esdeveniments molt, molt importants, però el Tour de França, per descomptat, era algo que era un repte. Però, per sort, la coordinació, sempre hi ha algun detall que se pot filar més prim i se pot arribar a solucionar. Per això el que demostra és que, al final, si tots els estaments i institucions que estem treballem coordinats, treballem conjuntament, les coses surten bé.
1: Uh-huh. Ara passem a un altre operatiu, en aquest cas contra la venda ambulant il·legal. Era la setmana passada que es feia públic aquest important dispositiu conjunt amb la Guàrdia Civil contra la venda ambulant il·legal, que ens va deixar una dada molt, molt impactant. A xarxes socials es va veure també com aquest tipus de notícia sempre es viralitza, perquè es parlava de que s'havien intervingut més de 7.500 peces de roba amb un valor estimat de 600.000 euros.
0: Bé, doncs, clar, aquest seria valor estimat en el suposat que fossin el preu de mercat del que valen aquestes peces, si fossin de veritablement legals o són falses. Nosaltres, dintre una de les preocupacions que tenim des de la policia local de platges és lluitar contra la venda ambulant, perquè considerem que no aporta res de bo, que és una situació que d'alguna forma degrada la via pública, degrada el passeig marítim, que fa una competència desleial al nostre comerç o al comerç on sigui i que no podem permetre-ho. No? No és fàcil lluitar contra la venda ambulant, tenim 5 quilòmetres de passeig marítim, crec que ho estem en uns nivells de reconversió interessants i crec que se poden posar en valor on estem. I la primera actuació que se fa sempre és de xoc, no? D'alguna forma, actuar contra el venedor, però sempre intentant respectar al màxim a la persona i sobretot el nostre objectiu sempre és que no hi hagi mai cap incident. No? Nosaltres no volem que acabar amb una batalla campal per una venda ambulant d'uns manters al nostre municipi. I això suposa, de vegades, la gent li costa entendre-ho perquè molta gent voldria més contundència, d'altra en voldria menys, vull dir, sobre aquest àmbit de venda ambulant hi ha opinions de tot tipus. Nosaltres el que tenim molt clar és que aquestes persones s'han de respectar, hem de lluitar contra la seva infracció que fan, però evidentment des del respecte i des de la no confrontació. Això no vol dir que no siguem contundents, som molt contundents. Com tu bé dius, vam intervenir uns trasters que tenim constància que s'estan fent servir per emmagatzemar material de falsificat. Vam col·laborar juntament amb Guàrdia Civil, vam fer un dispositiu conjunt, vam fer una investigació durant un bon temps per confirmar que en aquell lloc s'estaven acumulant material falsificat i doncs, quan se va veure el moment de menys risc, se va intervenir, se va entrar amb tota la legalitat i totes les garanties, se va entrar a aquest magatzem i se van intervenir tota aquesta quantitat de prendes que dius tu, que sense dubte és un cop fort pels venedors.
1: Uh-huh. Un cop fort, com ens explicava, cap a la infraestructura logística que hi ha
0: sí,
1: al darrere.
0: Sí. Cal intentar lluitar contra el magatzem. Si poguéssim lluitar contra magatzems més grans que de tant en tant d'on surten, no? Aquí al nostre municipi no tenim constància, però de vegades jo me'n recordo a la Badalona, per exemple, van sortir naus industrials plenes de material falsificat. I es tracta una mica de lluitar contra el que està més a dalt, que al final és el que s'enriqueix i no el que estem veient que està venent aquest material, que els recursos que obté són limitats, però en canvi els beneficis que obté el que porta milers de quilos de material falsificat són beneficis molt, molt importants i no el que ven unes bambes.
1: Mm-hmm. Ens explicaves, Leo, que aquest dispositiu és un dispositiu de xoc d'inici de la temporada, un dispositiu gran, potent, no? Com estàvem parlant d'aquestes 7.500 peces de roba. Hi haurà continuïtat? Hi ha diferents tipus de magnituds, no? Dels dispositius de cara a aquest estiu?
0: Sí, aquest any, Estefania, hem fet ja com a 3 intervencions coordinades amb Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local, i hem intervingut molt, molt de gènere, no, ara mateix no estaria en disposició de dir de quina quantitat estem parlant, però que sí que et puc assegurar que és molta quantitat, i els hem pres molt de material, i aquest és un mes, a més de lo que és la pressió permanent a la venda arran de passeig, no? Vull dir, la pressió amb els companys de policia que estem apretant allà permanentment perquè no se pugui vendre, però a més les aprehensions més importants se fan quan van cap allà, quan tenim constància de que hi ha molta gent que s'està adreçant a la platja a vendre, i aquí sí que aquest any els hem fet com 4 dispositius, 2 d'ells vam omplir quasi 2 tones de material, vull dir, estem sent bastant durs amb aquest tema, tot i que no és un tema fàcil de solucionar, però és evident que Castelldefels ja crec que dintre del mundillo de la venda ambulant ja és un lloc hostil per ells i així ens ho diuen. De fet, d'alguns municipis propers, no vaig a nombrar, m'ha arribat que tenen un repunt molt important de venedors quan abans no patien. Això vol dir que d'alguna forma la llei de vasos comunicants està actuant, n'hi ha molta pressió aquí, els venedors se'n van a un altre lloc i això no vol dir que acabem el problema, però el que sí que volem és demostrar o que tinguin el missatge clar que Castelldefels, la platja de Castelldefels no és un lloc adient per fer venda ambulant.
1: Mm-hmm. Amb això passem ara a un altre dels temes que es reforça, sobretot amb la mirada a l'estiu, la temporada alta, que tot just començava aquest mes de juliol. Bueno, temporada alta de servei de platges començava al juny, però vull dir la temporada d'estiu començava ara al juliol. I el que reforceu amb aquesta mirada a la temporada d'estiu són els controls d'alcohol i drogues.
0: Sí, nosaltres, dins de les competències de trànsit, un dels temes que més ens preocupa i no pot ser d'altra forma és no tenir accidents i més accidents greus o amb víctimes mortals. No? Anem, les dades són bastant favorables, però tot i que no se pot parlar de dades en accidents, perquè una sola persona que perdi la vida, una sola persona que té un accident, no ho podem permetre. Aleshores, un dels punts, som un municipi que té molt d'oci, que tenim molts visitants, que tenim molts locals, que la gent surt molt de nit i que de vegades no tothom respecta els límits de consum, i aquí sí que som també, crec que, contundents. Montem controls permanentment i ha de calar el missatge que ja fa temps que s'està dient i aquestes alçades ja no pot ser d'altra forma, i és que no se pot conduir ni begut ni havent consumit substàncies, perquè estàs posant en perill la teva vida i la de tercers, que al final és el bé més especial que tenim, és la vida. No? Vull dir, no n'hi ha cap festa ni cap juerga ni cap història que pugui justificar un accident.
1: Mm-hmm. Continuem parlant de prevenció. Justament, Leo, mencionaves el tema dels accidents amb aquests controls d'alcohol i drogues. Doncs un altre punt de vista dels accidents són els vianants, són les persones que han de creuar per un pas, per als passos de vianants, i aquí a la ciutat, Castelldefels continua incorporant passos de vianants intel·ligents. Com funcionen exactament?
0: Bueno, nosaltres quan fem estadístiques, insisteixo, per veure com evolucionen les dades al nostre municipi, veiem que els atropellaments encara, els arrollaments als parcs de vianants, doncs encara és sobretot de cotxe peató, però també patinet peató, ciclista peató, qualsevol vehicle, doncs es preocupa, i els punts on encara estem trobant, que no hauria de succeir, que estem trobant atropellaments, és als parcs de vianants. Aleshores, aquí, quan hi ha una atropellada en parcs de vianants, en definitiva n'hi ha dos actors que intervenen, no? Vull dir, un és el vianant i l'altre és el vehicle. Els vehicles, normalment, doncs, se respecta bastant, però evidentment un despiste pot provocar un atropellament. Per exemple, moltes vegades, depenent d'on està el sol, que te pot enllobar una mica, no?, els ulls, i pots perdre la visió, i pots, que alguna vegada ens ha passat, de que acaben en un atropellament d'algun vianant. El que se fa és, el que estem és aquells passos de vianants més transitats, o que podem considerar que són de més de risc, els estem equipant amb un sistema de senyalització llumínica, de tal forma que quan s'actua, quan passa el vianant, tots els laterals s'il·luminen d'alguna forma intermitentment, i el vianant ho veu, perquè el vianant de vegades se va amb el mòbil. Vull aprofitar també per dir que quan se creua a qualsevol carrer hem d'aixecar la vista del mòbil i hem de mirar a la calçada. No es podem confiar en un parc de vianants, perquè al final, si el cotxe no t'ha vist, doncs t'arrollarà, i és preferible, com diu l'anunci, no? No, per no perdre res podem perdre la vida. No? Està molt lograt, per cert. Doncs el que intentem és que aquesta llum, aquesta intermitència, també cridi l'atenció del vianant i d'alguna forma estigui atent i pugui veure si està en disposició de passar o no, perquè de vegades, doncs, resisteixo, són dues parts. Si les dues parts no treballen, no ho fan bé, és difícil que acabem amb els atropellaments. I considerem que és una bona eina, ara les estem implementant, veurem les dades, d'aquí un temps podrem saber les comparatives, si realment, tal i com considerem, són una bona eina per reduir els atropellaments al nostre municipi.
1: Mm-hmm. Està previst ja d'instal·lar-ne més, o ara mateix esteu en aquesta fase d'analitzar, extreure dades i experiències amb aquests passos de vianants?
0: Nosaltres, si per la policia fos, ens agradaria que estiguessin tots els passos de vianants senyalitzats, no?, reforçats. Sabem que és impossible, és un tema de mitjans i un tema econòmic, i ara el que estem fent és treballant-ho als passos de vianants més freqüentats, o els que considerem que pot haver-hi més risc. Risc per què? Perquè hi ha més circulació, perquè és un intermitent de no passar passos de vianants, vull dir, passa molta freqüència, en la qual cosa el risc és més gran. Ara ho estem instaurant en tots aquells passos que considerem són més perillosos, però la idea és per nosaltres fora instal·lar-ho a tot el municipi, vamos, clar que sí.
1: Uh-huh. I ja, com a pregunta final, com estem ara encara en aquests mesos amb més activitat de l'any, quin seria el missatge des de policia local per aquest estiu a Castelldefels?
0: Doncs mira, sobretot estem molt orgullosos de com s'està comportant la ciutadania, i per exemple, un exemple molt clar va ser el passat cap de setmana en el Tour. No vàrem col·lapsar la platja, la gent va escoltar, va entendre el missatge que vàrem publicar de que s'evitessin els desplaçaments, que s'evités el vehicle privat, i això va suposar que no se va col·lapsar la platja. Precaució al màxim, tu has parlat de consums, abans d'agafar el vehicle no se pot consumir res, és preferir agafar un taxi, deixar-ho estar, i precaució en tots els sentits. També aprofito en la ona de calor la gent que es protegeixi, persones grans, persones que no es posin d'aire condicionat, una mica d'atenció també al veïnat per veïns que poden tenir vulnerables, no? Una mica d'atenció si no sabem res d'ells, si es fa falta alguna cosa. I en aquest sentit, doncs, perquè és que estem passant unes zones de calor tremendes, una mica de col·laboració ciutadana entre veïnat, entre gent, i també m'agradaria recordar, i no pot ser d'altra forma, sobretot perquè estem en l'escenari que estem, màxima precaució amb el foc. Som un municipi que tenim una massa forestal molt important, tenim el massiu del Garraf al costat, ja fa temps que anem dient que la vegetació està en un estrès hídric molt greu, i per desgràcia, quan obrim les notícies, ens trobem cada dia amb incendis de consideració. Tant de bo no surti Castelldefels ni cap municipi veí, ni de veí ni no veí, que s'acabin aquests focs.
1: Uh-huh. Doncs amb aquests missatges de prevenció i de consciència, responsabilitat també ciutadana, ens acomiadem. Leo Piqué, sotsinspector de la Policia Local de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estona, per posar-nos al dia de l'actualitat des de l'àmbit de vista de la seguretat, del cos de seguretat local de Castelldefels.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, saps qui em va donar records per tu l'altre dia? El germà de la Núria. Feia molts anys que no el veia.
2: Ostres, i com està? No en sé res des que va marxar de Castelldefels.
1: Doncs està molt bé. Em va explicar que viu a València i que es dedica a compondre cançons.
3: En català, el verb compondre significa crear, elaborar, confeccionar i també formar, constituir, integrar, combinar. Per exemple, li agrada molt compondre òperes, però ja fa temps que no en compon cap. O aquesta sèrie està composta per 10 episodis.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12.

0: Més d'un centenar de municipis de 18 comarques en situació de màxim risc d'incendi. Dels focs actius preocupa la potencialitat de l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, molt inestable i atiat per la marinada. En canvi, els bombers han pogut estabilitzar el foc de Carme, a l'Anoia, i s'ha pogut aixecar el confinament de la zona. I els pagesos reivindiquen que la seva feina és clau en la prevenció i extinció d'aquests incendis. Des del sector es reclama a les autoritats facilitats administratives per poder tenir cura del territori. Això quan Protecció Civil redobla la crida a la responsabilitat per evitar ofegaments en platges i piscines. 7 dels 8 morts d'aquest estiu s'ubiquen a la Costa Daurada. Els aliats de l'OTAN invertiran més de 40.000 milions d'euros els pròxims 5 anys per reforçar la defensa antidrons. Els socis de l'Aliança anuncien avui acords multimilionaris per la compra de més armament abans de l'arribada de Donald Trump a Turquia per la cimera anual de l'Aliança Atlàntica. Una vintena de persones ferides en un doble atemptat a Damasc, a Síria, en plena visita del president francès Emmanuel Macron, la primera d'un líder europeu. Les bombes no han afectat l'agenda del líder francès, que s'ha reunit amb el seu homòleg sirià, Ahmed al-Sharaa. I ataca un vaixell patrulier a l'estret d'Hormuz. El projectil no identificat ha provocat un incendi sense ferits. Els Estats Units acusen l'Iran d'haver reiniciat els atacs en aquesta zona, segons el portal nord-americà Axios. Detenen dues persones a Reus, al Baix Camp, acusades de robar bicicletes d'alta gamma arreu del país. Un d'ells es feia passar per ciclista i feia ruta fins que aconseguia que un altre li deixés provar la seva bicicleta, amb la qual fugia. Els imputen almenys 8 robatoris per un valor superior als 50.000 euros. Només un de cada 4 mestres i professors destinen el juliol a formació, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Segons les mateixes dades de transparència, la majoria opta per fer-los durant el curs escolar. Aquesta formació no és obligatòria, però atorga mèrits. Ramon Solsona i Màrius Serra guanyen respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió, que atorga la Setmana del Llibre en Català. La gran cita amb el llibre en català es celebrarà al setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". Esports.
1: Avui es tanquen les eliminatòries de vuitens de final del Mundial de Futbol amb els partits Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà divendres als quarts de final amb Bèlgica després de guanyar Portugal per 1-0 i que els belgues hagin golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. L'Espanyol fa oficial la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Es tracta de lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba cedit pel Burnley anglès. D'altra banda, el club blanc i blau presenta a aquesta hora, al del migdia, Àlex Calatrava. I Tadej Pogacar surt aquest migdia com a líder a la quarta etapa del Tour de França, entre Carcassona i Foix, amb 4 ports de muntanya, tots d'aquests de segona categoria.
0: I el temps, l'onada de calor pren força amb màximes de 40 graus a moltes comarques de l'interior del país. Els valors més alts d'avui rondaran els 42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La tarda serà assolellada i no es descarta algun ruixat puntual i amb tempestes al Pirineu.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia, tornem a repassar els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Castelldefels s'assuma a una iniciativa europea de transparència. La ciutat és un dels 3 municipis catalans seleccionats per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en els sistemes d'integritat dels ajuntaments. Nova zona verda regulada al barri de Marisol. Es va posar en vigor ahir, 6 de juliol, i fins al passat divendres s'estaven duent a terme les tasques de pintura, instal·lació de senyals i parquímetres. La zona regulada és verda i gratuïta per a les persones residents. I a l'agenda del cap de setmana, el Mercat del Mar tornarà a ser punt de trobada de les Festes del Mar. Durant els 3 dies de celebració d'aquestes festes, el Mercat del Mar s'instal·larà al Passeig Marítim, entre els carrers 12 i 15, amb una oferta de comerç de proximitat, restauració i artesania. Els horaris del Mercat del Mar són de tardes, el divendres 10 de juliol de 6 de la tarda a 12 de la nit, el dissabte de 5 de la tarda a 12 i el diumenge 12 de juliol de 5 a 10 de la nit. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora a Castelldefels. Tornem d'aquí una hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies més en detall. Fins ara!
2: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Doncs parlàvem fa poc dels punts lila desplegats al territori per la Diputació de Barcelona, uns punts lila que instal·la també l'Ajuntament de Castelldefels, per cert, i ara parlem també, continuem parlant des de l'àrea de polítiques d'igualtat, però municipal, amb la companya Ana Dolors Rodríguez, tècnica d'aquesta àrea, d'un petit taller que es durà a terme el 8 de juliol sobre violències digitals. Què tal, Anna? Encantada.
1: Ja ho saps, eh? Ara he vingut així com molts dies, no? De cop, així que però molt, molt encantada, tot i la calor que fa al carrer, és un luxe estar a la ràdio, així que encantada. Doncs sí, organitzem, com us vaig comentar, vaig venir la setmana passada, l'altra, a parlar de la subseu que fèiem entorn l'emprenedoria femenina, i ara toca parlar de la segona subseu que farem a territori, que organitzem des de l'Ajuntament de Castelldefels, aquest cop entorn de les violències digitals, que són un repte que tenim als municipis, perquè les violències masclistes en l'àmbit digital, doncs, sovint entomen maneres i formes que els professionals i la ciutadania doncs, hem de tenir eines doncs, per detectar-les i poder actuar de la manera més adient.
0: Unes violències digitals que exponencialment i malauradament han crescut molt en els darrers anys.
1: Han crescut molt i l'impacte també és diferencial. L'impacte tant a nivell de temporal, perquè a través del món digital doncs, l'impacte pot ser més continuat o al llarg de tot el dia, 24/365, com dic, i també per l'impacte a nivell d'exponencial. No és el mateix, no? En l'àmbit analògic que l'àmbit digital. I també perquè al final totes aquestes tecnologies digitals serveixen i des de la xerrada, des del taller que farem també posarem el foc aquí, serveixen doncs, per justament les eines de control i de vigilància que s'exerceixen en situacions de violència masclista, com aquestes eines digitals, doncs, sovint serveixen als maltractadors doncs, per continuar exercint la violència masclista, no? Per controlar, per vigilar, des de la localització, no? Que tens el mòbil, que comparteixes, segur que moltes i molts de nosaltres tenim un family link per temes més de seguretat, sí. Però com aquestes eines també es poden utilitzar, no? Quan tu vols exercir control sobre una persona, saber on està, o a vegades d'una manera molt innocent i també en plena confiança, doncs cedeixes claus, no?, del teu correu electrònic, de la teva agenda, on poses les cites mèdiques o el que fas o si has quedat amb una amiga. A vegades les xarxes socials també, no?, acostumem a utilitzar-les com un espai de comunicació, però en contextos de violència masclista això ha de quedar clar. Vull dir que les eines digitals per si soles no són males eines. El que volem ficar el foc en aquest taller és quan s'utilitzen amb aquest objectiu que és la violència masclista i quins factors intervenen i de quina manera doncs, això es tradueix a la realitat de les violències masclistes.
0: Imagino, Anna, que aquí a moltes persones els costarà identificar aquestes red flags o aquestes línies vermelles en aquest sentit. Jo vaig veure fa pocs dies una cosa que em va esgarrifar en una xarxa social i és que et proposava, introduir el telèfon del teu company o de la teva companya per a veure si t'estava sent infidel amb altres persones o estava xerrant amb altres persones. Em vas quedar de pedra.
1: Correcte, justament, aquestes eines com s'utilitzen per aquest control, no? No? Per veure, no? De quina manera aquesta eina t'és útil doncs, per això, per controlar i per amplificar, en aquest cas, la gelosia, que és una emoció que pot ser de forma més o menys podem entendre natural, no? Però com en determinats moments et serveix per exercir aquest control i aquesta vigilància en la teva pròpia inseguretat per saber si l'altra persona t'és infidel, no? Bueno, tenen aquesta doble vessant, malauradament, les eines digitals. Per això creiem que és un repte, perquè sovint tenim poca formació, tenim poc coneixement o a vegades hi ha coses que no ens plantegem, no? Vull dir, allò de dir, doncs jo la contrasenya del mòbil, doncs a la meva parella doncs la comparteixo i li deixo el mòbil, que miri el que vulgui, no? Bueno, com a mínim, no?, tenir aquests red flags que tenim en altres espais, en altres moments de les nostres relacions, no?, també els tenim, doncs també en el món digital tenir aquestes eines per poder anar col·locant red flags en determinats moments o en determinades situacions.
0: I també doncs, identificar això, les conductes que són normals, de les que no ho són o són insanes o directament, podríem dir fins i tot, denunciables en el context de les microviolències també de gènere.
1: Correcte, també tenir aquestes eines que ens permetin doncs, situar, no?, i detectar i després també conèixer, perquè aquesta xerrada és molt interessant perquè hem convidat al CIE, El CIE digital. La Generalitat té un servei d'intervenció especialitzada. Els municipis tenim els CIATs, que són els serveis d'informació i atenció a les dones, que algun cop hem parlat d'ells. Són uns serveis que oferim a nivell municipal, que estan a l'espai Montserrat Roig, al carrer Església 117, i són uns serveis que ofereixen atenció social, assessorament jurídic i acompanyament psicològic en situacions de violències masclistes. Doncs la Generalitat, dintre del desplegament de la xarxa de serveis en violències masclistes, té el servei d'intervenció especialitzada, que seria com un pas més, no? Per depèn quines situacions amb més complexitat, doncs poder atendre'ls amb una altra periodicitat i amb uns altres equips més interdisciplinars, atendre aquestes situacions. Doncs la Generalitat ha desplegat tots els serveis d'intervenció especialitzada, però especialitzada en violències digitals, en violències masclistes.

0: crec que és molt interessant perquè són professionals expertes les que ens explicaran i ens donaran tips per poder doncs, tenir més eines.
1: Que de vegades no és tot el que hi ha una persona i es queda aquí la cosa, eh? No? Ni molt
0: correcte.
1: Més.
0: Jo he fet alguna formació amb elles i m'he quedat doncs, això, el de compartir la ubicació, no? O que algú t'ha configurat, de cop i volta algú et configura la tele, les teles aquestes que ara van amb internet. Jo és que sóc una mica analògica, he de dir. Vaig néixer als 80, però podia haver nascut als 70 o als 60. Doncs algú, clar, et configura la tele, tu estàs donant el teu correu electrònic perquè per configurar-la va vincular, estàs donant les claus d'accés a alguna plataforma d'aquestes de streaming. Això vol dir que des de la plataforma pots saber des d'on t'estàs mirant tu les pel·lis d'aquella plataforma. Hi ha gent, no? Com dic jo, si us hagués de controlar, tranquil·les i tranquils que no us trobaria jo en plan analògico.
1: Però hi ha gent que sí.
0: Però hi ha gent que sí, que té, com sempre dic jo, la gent que té mala vibra utilitza totes les eines i ara és veritat que estem en una societat molt digitalitzada i són eines doncs, que també poden fer-se servir amb aquesta mala intenció, diguéssim. Mm.
1: És un taller adreçat a tothom o a professionals?
0: Hem fet un mix, professionals i ciutadania. Creiem que estem en un moment molt incipient perquè sí que és un tema que ens preocupa, però que en general, tant a nivell professional, el circuit d'actuació davant de la violència de gènere que tenim a Castelldefels, que intervenen diferents professionals de territori que es coordinen i a part doncs, fan formacions conjuntes i doncs, fan una gran tasca, des d'allà ja es va detectar doncs, que els seus equips, no? Perquè la comissió participa en part dels equips, doncs, podien tenir aquesta necessitat de tenir alguna d'informació per poder començar aquest camí d'aquest repte que és la violència masclista digital. I d'altra banda és una subseu, està dintre del marc del Congrés de les Dones del Baix Llobregat i també és molt interessant saber el que la ciutadania detecta com a reptes i propostes doncs, per poder continuar avançant, per continuar fent també els espais digitals, espais lliures i de violències masclistes.
1: Molt bé, doncs recordem aquesta xerrada sobre violències digitals, té lloc el 8 de juliol, a on i a quina hora, Anna?
0: Ah, sí, perquè jo parlar molt del contingut, però el lloc, el 8 de juliol a les 10 a la sala polivalent de l'edifici de la República. Cal inscripció prèvia. A xarxes trobareu els cartells, a les pantalles també que tenim per tota la ciutat que ens van informant de les activitats. I si no, com sempre, correu electrònic a igualtat@castelldefels.org o ens veniu a veure l'espai Montserrat Roig i us facilitem l'enllaç d'inscripció.
1: Moltíssimes gràcies, Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de l'àrea de polítiques d'igualtat, per aquesta informació, com detectar, com lluitar, com tenir aquestes eines en entorns digitals on també, per desgràcia, malauradament es fiquen les violències. Gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon estiu.
1: Bon estiu.
2: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: she might.
1: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Renault.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Castelldefels, així som.

0: Parlarem ara d'un patrimoni que sovint passa desapercebut, però que explica tan omís de la nostra història que qualsevol edifici o monument. Estem parlant de les paraules. La manera de parlar d'un poble ens explica com vivia, de què treballava, què menjava, quines eines feia servir o com s'organitzava, per exemple. I a Castelldefels en tenim tot un vocabulari propi, relacionat amb la pagesia, la pesca, les costes del Garraf i la vida quotidiana, que durant anys ha anat desapareixent. Per evitar que aquest llegat es perdi, l'historiador gastronòmic Jordi Tresserres està elaborant un glossari de mots de la parla de Castelldefels i de les costes de Garraf. Un recull que ja incorpora moltes paraules tradicionals, però que continua obert a noves aportacions del veïnat. En parlem tot seguit amb ell. Bon dia, Jordi. Com estàs?
1: Molt bon dia. Com esteu?
0: Doncs, primera pregunta, com neix la idea de fer aquest glossari?
1: Mira, fa uns anys vaig començar a treballar amb el recull de receptes de Castelldefels i de les coses de Garraf. I, sobretot, van començar a aparèixer mots, alguns dels quals doncs, no eren habituals i no els coneixia. I van veure doncs, que Castelldefels, que ara està molt ben comunicat, però abans... Vull dir, era un cul de sac, vull dir, acabaven els camins de, podríem dir, de les diligències i de carros i ja començaven la carretera, bueno, per anar a Sitges, per exemple, ja era canvi de ferradura, no? Vull dir que, o per anar a altres indrets del Garraf, no? I llavors va quedar una parla, doncs, pròpia, amb paraules que compartim amb altres municipis, però amb altres que són propis de Castelldefels, no? I amb aquest recull de receptes doncs, vam començar a fer un glossari per poder explicar-les, però clar, va arribar un moment que la llista era prou gran i ara hem decidit ampliar-lo, no? És un projecte doncs, que fem amb suport del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i de l'Ajuntament i que està oberta la col·laboració ciutadana, no? Perquè l'hem anat compartint i cada vegada doncs, ens arriba una paraula nova, no? I realment t'adones de que tenim una parla i un lèxic doncs, propi que molta gent, jo m'imagino, que desconeix, no? Jo, de fet, de les paraules que han anat sortint, doncs moltes d'elles no les coneixia, no?
0: Jordi, perquè els oients es facin una idea de la dimensió d'aquesta feina, d'aquest gran projecte que teniu en marxa, de quants mots i expressions estem parlant ara mateix?
1: Mira, ara tenim més o menys recollit més d'un centenar, vull dir que no és poca cosa, però hi ha altres que les tenim, diguéssim, que estem revisant, no? Perquè una cosa és que la gent et digui, mira, jo li deia, amb el cas, per exemple, d'uns bunyols d'escarola perruqueta, no? que es deien angelets, no? Doncs clar, ho estem verificant perquè hi hagi més d'una persona que li digui, no? que utilitzi aquesta expressió, no? Però clar, en molts casos estem parlant potser de conreus que ja no es fan o d'eines de la pagesia que ja no s'utilitzen o vinculades amb el massís del Garraf, no? Vinculades amb la mel, que abans doncs, hi havia doncs, una activitat molt, molt important o la ramaderia, no? Que ara s'ha reduït, o la pesca, doncs, que ja no tenim pescadors de Castelldefels, no? Vull dir que amb la qual cosa doncs, estem parlant de molts mots que si no els haguessin documentat jo crec que s'haguessin perdut.
0: Uh-huh. I malgrat aquestes més de 100 entrades que ens menciones que té actualment aquest glossari, encara continues rebent aportacions. Això demostra que la memòria popular de Castelldefels encara és molt viva?
1: Sí, a mi i realment m'ha passat amb les receptes i m'està passant amb el glossari, no? Que la gent fa crítica constructiva, no? Et diu, ei, que t'has deixat això, no? Que t'has deixat aquesta paraula. Aquí li diem també, doncs, no sé, poso exemples, no? Amb el cas del llamàntol, no? El llamàntol que, per exemple, doncs a Sitges tu pots anar o a Vilanova, vas a restaurants i veus que posa llumanto, no? O aquí a les costes de Tarragona o al Delta li diuen llumantra. I clar, a Castelldefels té dues paraules, no? Llumastre o llumastro, no? I jo, per exemple, això sí que me'n recordo, de quan l'avi anava a calar les nanses, no? I deia, doncs portem llumastros, no? Clar, ara és una expressió que no la veus a les peixateries i tampoc les veus a les cartes dels restaurants, no? I, de fet, no sé, els oients que ens estan sentint ara, no sé si havien sentit parlar d'aquesta expressió.
0: Estic pensant ara, Jordi, que quan mires el glossari s'entén ràpidament que la majoria de paraules estan molt vinculades al mar, a la pagesia, als massís, també al massís del Garraf. És gairebé com una fotografia de com era Castelldefels en el passat.
1: Sí, perquè, clar, Castelldefels combinava, jo crec que aquesta característica, no?, d'una banda l'horta, no? L'horta del que ara és el Parc Agrari del Baix Llobregat, però vull dir, Castelldefels, clar, combinava una horta a les planes i una agricultura també de vinyes, d'albercoc, de presseguers, de cítrics, no? Jo encara recordo doncs les mandarines o les taronges agres, no? I la producció de vinya i de vi, no? Que abans es feia i ara ja no hi ha cap producció, no? A la zona, però també la ramaderia. Jo encara recordo de petit doncs, els ramats d'ovelles, no?, que baixaven a pasturar entre el que era el Poble Vell i Vistalegre, no? I anaven cap a la Sentiu o baixaven de la Sentiu. Clar, vull dir, i també la pesca, no? Vull dir, jo crec que combinem molt bé aquesta vinculació entre el massís del Garraf, la costa central de Barcelona i la zona del Parc Agrari, no?
0: I mencionaves també aquest exemple del llumastre o llumastro, que és el mot que es feia servir aquí a Castelldefels i Garraf també, el mot relacionat amb llamàntol, per exemple, no? Però un altre dels mots curiosos que a mi em cridava l'atenció era aquest nom tradicional que es donava a Castelldefels a la pesca d'encerclament, la mamparra.
1: Sí, sí, vull dir, són aquests noms que per exemple, comentant-ho amb pescadors de la Barceloneta, ho associen al cas de Castelldefels i a la zona del Garraf, no? Que es feia de nit per capturar, és un tipus de pesca de llum, no? Per agafar peix blau, sardina, el bucaró, que nosaltres li diem bucaró i que es diu seitó, no? O els barats, no? O la latxa, que és un tipus de sardina, no? Que es pescava així amb aquesta tècnica de la mamparra, no?
0: Uh-huh. I mencionaves ara els pescadors de la Barceloneta. Quines són les fonts que has consultat? A més enllà també del que dèiem, de que la recerca s'ha basat en aquesta participació ciutadana, però com tot just ens comentaves, doncs heu fet també aquesta validació dels mots, heu consultat a diferents fonts. Una mica com heu plantejat tota aquesta recerca i validació? Amb qui heu parlat?
1: Clar, d'una banda et trobes que la parla de Castelldefels, és a dir, la pròpia formació, no?, de la gent que ve a viure a Castelldefels, no? Hi ha famílies doncs, que com es Coscollana, per exemple, que són famílies que tenim documentades des d'època medieval a Castelldefels, no? Vull dir, però en canvi, clar, tens altres famílies que van arribant d'altres bandes, no? Amb el món agrícola ens arriba doncs, molta gent de la plana del Llobregat, no?, d'altres poblacions del Baix Llobregat o del Garraf. Però també poden venir de l'Alt Empordà o venen del sud, de la zona de Terres de l'Ebre, de Tarragona. Però en el cas dels pescadors és molt interessant perquè, clar, ve molta gent de la costa de Ponent, no? De la zona que va de Vinaròs, Peníscola, fins a la Barceloneta. I, clar, et trobes que les famílies van i venen. Neixen a Vilanova, on neix el Garraf, tornen a néixer als llocs d'origen de les famílies. Castelldefels, per exemple, a finals del segle XIX, primers del segle XX, els pescadors que venien, per exemple, de la costa de Ponent, és a dir, més del sud, no?, de Tarragona, de la costa de Castelló, vivien temporalment a la platja, feien barraques de palla, de palla i de canya. Vull dir que hem d'imaginar-los que aquestes primeres botigues que hi havia a Castelldefels o a la zona, diguéssim, hi havia dos nuclis, no? Una a Castelldefels, el que és ara el barri de les botigues, perquè eren això, cases de pescadors on guardaven també estris, que després es van convertir ja en construccions de maó, o les botigues de Sitges, no? Que, de fet, vull dir, eren nuclis molt, molt, molt, molt vinculats, no? I també amb la pagesia, amb la ramaderia, clar, hi ha famílies que avui en dia doncs, viuen a Castelldefels, que són descendents d'aquests pastors transhumants, que en molts casos venien des de Terol, i portaven els ramats de Terol, a Castelldefels s'engreixaven a les planes per després vendre'ls a Barcelona per la carn, no? Llavors, clar, vull dir, tens, o la producció, per exemple, de guarans, no? Que eren els asses que servien per llavor o per transportar la palma, no? que es tallava el garraf per fer escombres i cistelles, o per les herbes remeieres que es collien i després es venien a Barcelona als arbolaris, no? Sobretot per Sant Ponç, no? Que de fet, vull dir, encara al Castelldefels doncs, ja se celebra aquest mercat de Sant Ponç, no? Vinculat amb aquesta tradició que teníem.
0: Uh-huh. I passem a mirar mots concrets, els mots curiosos. Quins serien els que més t'han cridat l'atenció descobrir?
1: Doncs clar, hi ha molts, per exemple, vinculats amb els peixos, no? Vull dir, no sé, potser perquè la meva família doncs, venia de pescadors, no? Però, no sé, per exemple, hi ha com els guillamons, no? Per exemple, que és els bisos o els varats joves, no? De mida petita, que, per exemple, eren comuns a les cassoles de fideus, no? Que es feien, no? Cassola de guillamons, no? Aquesta és una paraula que a mi em va marcar, no? Però també, per exemple, ganyip, no? Que era la barreja de fruita seca, que quan es feien els aplecs que anaven doncs, cap al Garraf o anaven cap a Bruguers, no? Doncs es portaven una mica d'aquesta fruita seca per menjar pel camí, si es tenia gana, doncs era una de les expressions que vaig trobar, no sé, com a curiosa, no? Després també, bueno, sobretot el dir-li fanigola a la farigola, no? Que és una altra de les expressions, no? El fet, per exemple, no sé, de tallar les patates així a mossos, no? És a dir, fer la marca i després fer el clac amb el ganivet, no? que es diu, o sigui, hi ha dues expressions, o bé esbarlar, no? O bé també s'utilitza la paraula d'esqueixar, no? Que clar, molta gent pues, associa l'esqueixar al desfer amb els dits, no? Per el bacallà, no? Per fer una esqueixada, no? No sé, hi ha altres paraules interessants. La pròpia de les cuineres, diguéssim, que ara s'ha posat molt de moda, no? El xef que et cuina a casa, no? Doncs a Castelldefels era tradició, com en molts llocs del Baix Llobregat i del Garraf, les coqueses, no? Aquesta paraula m'agrada moltíssim, coquesa, que era la dona que es contractaven a les masies o a les cases de... en estants, no? De Castelldefels, a Can Roca, a Can Baixeres, no? Que els contractaven per cuinar en grans banquets o en casaments o en dies assenyalats, no? Per dues raons. Una, perquè no tothom sabia cuinar, plats, és a dir, la cuina diària sí, però per exemple un pollastre al forn amb prunes i pinyons, o vull dir, no tothom sabia com cuinar-lo. I d'altra banda també perquè no tothom tenia els plats i els gots i els coberts, no? Per quan feien un convit gran, no? I aquestes persones doncs arribaven amb tot el seu, diguéssim, aixovar, no? Mm-hmm. I també és interessant perquè en molts casos doncs, també hem documentat, per exemple, el cas d'una de les coqueses, no? que venia del Garraf a Castelldefels, que a més el seu marit i un amic seu doncs, acompanyaven amb música, no? I llavors venien amb mitja copla, amb la manxa borrega, i es ballava el ball tradicional de Castelldefels, que no era la sardana, que era el ball del patatuf, no? Que es ballava en ocasions especials, no? Vull dir que són elements, vull dir que van interrelacionats, no? Amb una cultura doncs, rural, com la que tenia Castelldefels, no? Evidentment després també molt influïda pels propietaris, que eren generalment de Barcelona, que també venien i ens aportaven doncs, àpats especials, no? I a vegades vocabulari nou, no?
0: Mm-hmm. Tot això demostra fins a quin punt la cuina també conserva la memòria d'un territori.
1: Sí, perquè clar, o sigui, de fet hi ha moltes expressions que no són comunes o inclús productes que són difícils de trobar, no? Jo, per exemple, no sé, un dels cops em comentaven, bueno, això queda millor amb negrets, no? Jo, clar, dic, negrets? Què són els negrets, no? I clar, referia a un pèsol negre, no? Una varietat que era, vull dir, estava molt establerta al delta del Llobregat, però que se sembrava entre les carxoferes, no? Però vull dir, clar, jo no n'havia menjat mai, ara ni menjat, no?, de negrets, i clar, per mi eren pèsols, no? Vull dir, però no sabia que hi havia aquesta varietat de pèsols, que ara es conreua també el parc agrari, a Castelldefels ja ha desaparegut, no? O expressions, per exemple, també, com la pava, tots hem passat per la pava, no? I clar, em va fer molta gràcia que em deien, bueno, que pava o fer la pava era varar les barques a l'aigua fins que t'arribés l'aigua al coll, no? Llavors, clar, feies el soroll aquest quasi com si ofeguessis com feien les paves, no? Vull dir que, clar,
0: aquest
1: són,
0: és molt
1: són
0: curiós.
1: Elements curiosos, no? Sí, clar. Llocs que has passat pel costat i no t'havies plantejat mai, no? Perquè es diuen d'aquesta manera, no?
0: Mm-hmm. Jordi, si algun oient recorda una paraula que deien els seus avis o alguna expressió típica de la nostra ciutat, com us pot fer arribar la seva proposta?
1: Doncs bé, us pot escriure a la ràdio o ens pot escriure a mi per correu electrònic, si volen, o a través de les xarxes socials, que jo les tinc obertes, no? Si és per correu electrònic, a ibertur, no? tur@gmail.com, m'ho poden fer arribar. I si no, a través vostra, o ja et dic, a través de les xarxes socials, o a través del grup aquest de... Tu no ets de Castelldefels, sinó... Vull dir que hi ha molts... Hi ha també... A mi m'han arribat moltes per les xarxes socials, no? Que la gent és molt, molt, molt activa, no? I, uh-huh. I crec que és interessant, no? Jo, per exemple, hi ha una altra expressió que vaig trobar interessant, que era el nom de pedra guixa, no? Jo no sabia el que era una pedra guixa. Me van regalar una, i és una pedra que es posava a les olles. Com la gent, clar, les dones, bueno, dic les dones perquè eren les que feien les tasques de casa, doncs posaven l'olla al foc, però per saber si bullia, com clar, estaven a la casa, i la casa normalment doncs era gran, o estaven a fora al pati, o estaven a l'eixida, no? Doncs posaven una pedra rodoneta, llavors clar, quan bullia, o bullia la llet, aquesta pedra doncs donava cops a la cassola i sabien que estava ja fet, no? I clar, és interessant perquè es veu que aquestes pedres, doncs hi havia la tradició, no?, de passar-les de mares a filles o d'àvies a netes, no? Jo tinc, per exemple, una pedra guixa que era de Can Roca de Baix, no? Però, per exemple, l'Emília Elias, que és una de les informants de Castelldefels, no?, ella em comentava que sa mare ja no utilitzava una pedra guixa, però continuava utilitzant, doncs, un plat de vidre petitet, no?, que es posava també al fons del pot per bullir la llet, no? Vull dir que totes aquestes coses que poden semblar quotidianes o poden semblar que no són importants, doncs en el cas de municipis com el nostre, que han crescut moltíssim en població, doncs és maco poder mantenir aquest vocabulari, no? Però inclús també estem documentant vocabulari de gent que, clar, arriba a Castelldefels a principis també del segle XX, amb paraules pròpies, no? Hi ha molta gent que va venir d'Almeria, les primeres migracions, no?, per fer de pagesos, com a Can Ferret, per exemple, i clar, van portar tècniques com a l'elaboració dels gorullos, no?, que és un tipus de pasta que s'elabora a mà, que són com llàgrimes, no?, i que, clar, doncs aquestes paraules també les estem documentant, no? Perquè, vull dir, estan presents a Castelldefels des de fa més de 100 anys, amb la qual cosa jo crec que tot suma, no? Tots són com una mena d'una ceba, no?, que té diverses capes, i aquesta parla crec que és maco, doncs, mantenir-la, documentar-la i valoritzar-la, no?
0: Mm-hmm. Ja per acabar, Jordi, fins quan teniu previst continuar recollint mots, expressions, i quan teniu intenció de publicar el glossari definitiu?
1: Bé, ara estem fent amb aquest treball, ens hem posat fins la tardor aquesta actualització, no? I es publicarà amb la segona versió del llibre de receptes de cuina de Castelldefels, on ja tinc, bueno, m'han arribat 50 més, no? Vull dir que canviarem el format perquè si no semblaria allò un totxo, no? Però la idea és continuar-ho. En el cas del glossari, estem pensant com es vol crear una pàgina web de Castelldefels Gastronòmic, publicar-ho també en aquesta pàgina perquè estigui a disposició de la gent, no? La idea, la llengua es manté viva quan la gent l'utilitza, no? I jo crec que en aquest sentit és bo, no?, que tinguem aquestes paraules i que les puguem, doncs, utilitzar sense cap tipus de problema i tot el contrari, no?, orgullosos de dir, doncs, nosaltres ho diem d'aquesta manera, no? I de vegades també mostrar-ho fora. Jo crec que les cartes dels restaurants és bo, no?, que, doncs, si nosaltres li diem d'una manera, doncs, no sé, a una carbassa o a un llamàntol, no?, doncs poder mantenir, doncs, com es diu o es deia tradicionalment aquí i mantenir-ho com a orgull i després posar-ho entre parèntesis per la gent que no ho sàpiga, no?, doncs que pugui saber que aquí, doncs, es diu d'una manera diferent, no?
0: Uh-huh. Al cap i a la fi, les paraules també formen part del nostre patrimoni i conservar-les és una manera de preservar la memòria del nostre estimat Castelldefels. Amb això, Jordi Tresserres, historiador gastronòmic, tanquem aquesta entrevista sobre aquest glossari i convidem, sobretot també, a la ciutadania, que si ha recordat alguna paraula o alguna expressió, que ens la faci arribar. Nosaltres des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, publicarem una story a Instagram amb l'enllaç a aquesta entrevista i aquí mateix també ens poden respondre, a veure si algunes persones s'animen o tenen aquest record d'alguna paraula curiosa, algun mot que es pugui afegir també a aquest glossari, a aquest projecte que esteu preparant, que estàs preparant tu, Jordi Tresserres, en col·laboració també amb el Gremi d'Hostaleria i amb l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
1: Perfecte. Si vols, també el que podem fer és compartir-vos la llista actualitzada perquè la gent pugui veure quines paraules hi ha i que inclús puguem fer comentaris sobre aquestes paraules, no? Perquè jo ja m'he trobat, no?, que diuen, mira, aquí també es deia això, però li dèiem d'una altra manera, no? Vull dir que crec que és un projecte participatiu. Jo estic fent aquí com si haguéssim una mena com de pont, no? Però és un projecte participatiu i molt, molt, molt enriquidor. Jo estic aprenent moltíssim, no? I sobretot el que comentàvem, no? Pues l'orgull de dir que tenim una parla, doncs, pròpia i que altra que la compartim amb el Garraf i el Baix Llobregat, però que està molt bé.
0: Mm-hmm. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per compartir avui aquesta feina de recerca i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.

0: I amb aquesta darrera intervenció, aquest Voltant pel Comerç, ens acomiadem fins demà. Això ha estat tot aquí a l'Així Som d'aquest dimarts 7 de juliol, on hem pogut fer un repàs a totes les incidències de l'àmbit de seguretat amb el sotsinspector del cos local de Castelldefels, de la policia local, el Leo Piqué. Hem fet també el COFI, aquesta tertúlia política avui amb el Partit Popular, i un repàs també a tota l'agenda cultural de la ciutat amb el regidor d'aquest àmbit, d'aquesta àrea, cultura i també joventut, el regidor Cristian Undamal. Hem fet aquests voltant pel comerç, per una banda a una botiga Delicatessa, una botiga amb productes gourmet a carrer del doctor Fleming, números 5 i 7, es diu La Nova Botiga, i també ara mateix aquest restaurante Verde Luna, que de ben segur moltes persones ja coneixeu perquè fa molts anys que està aquí a Castelldefels. I no em deixo també de mencionar que hem fet aquesta entrevista sobre el glossari de mots de la parla de Castelldefels, que per part d'aquesta iniciativa es convida a la ciutadania a continuar participant, enviant els mots que recordeu de la nostra parla. Amb això ens recomanem. Adem, moltes gràcies i fins demà.
1: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine, i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 7 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El Tour de França fa història al seu pas per Castelldefels. Milers de persones surten al carrer per viure una jornada històrica marcada pel pas de la segona etapa del Tour de França, que ha convertit Castelldefels en un dels escenaris protagonistes del Grand Départ de Barcelona 2026. S'acosta el dissabte solidari. A la plaça de l'Església, el 18 de juliol, es celebrarà aquesta festa en què les ONGs locals presenten els seus projectes de cooperació i sensibilitzen sobre la pau, la solidaritat, amb tallers infantils, música en directe i venda d'artesania, menjar i begudes d'arreu. Durant tota la tarda-nit es podrà gaudir de diferents activitats i tallers per tots els públics. Crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha sumat a la crida del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La ciutadania pot ajudar a través de les aportacions que vehicula el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a través d'un Bizum o transferència bancària amb el concepte Campanya Veneçuela o des de les campanyes que s'estan fent a les ONG sobre el terreny. No es recomana la recollida de l'enviament de materials. Alerta per onada de calor intensa. Fins almenys dijous s'espera un nou episodi de calor intensa a la major part del territori de Catalunya. Comencem.

0: Castelldefels fa un balanç positiu del pas del Tour de França per la ciutat. Aquest diumenge, el municipi va formar part del recorregut de la segona etapa del Gran Depart Barcelona 2026, un esdeveniment esportiu de base internacional que va reunir milers de persones als carrers per seguir de prop el pas del pelotó. La jornada es va desenvolupar sense incidències destacades gràcies a un ampli dispositiu de seguretat, mobilitat i coordinació. L'Ajuntament havia activat la prealerta del Pla Bàsic d'Emergències Municipals i va construir un centre de coordinació de seguretat amb la participació de policia local, els Mossos d'Esquadra, el sistema d'emergències mèdiques, protecció civil i d'altres serveis municipals. Aquest dimarts, els micròfons de ràdio Castelldefels a l'àrea la tècnica de l'àrea d'esports de l'Ajuntament, Maria del Mar Latorre, ha fet una primera valoració del que ha representat el pas del Tour per al municipi.
1: La valoración va a ser completamente muy, muy más que positiva, ¿no? Y ya no solamente de sports. Yo creo que esto es un evento deportivo a nivel internacional gestionado, evidentemente, por un grupo de personas, donde yo estaba incluida, soy una de las que podía llevar un poco la batuta, pero donde evidentemente el Ayuntamiento de Castelldefels yo creo que una vez más se ha superado, un trabajo en equipo brutal, perdóname la expresión, pero yo creo que coordinar de la manera que se coordinó, trabajar de la manera que se trabajó y como tú bien dices, cuando no hay noticias malas es señal de muy buenas sensaciones y luego la proyección de Castelldefels, ¿no? Más de 190 países pudieron contemplar las imágenes desde ese castillo que es el emblema de la ciudad hasta nuestras playas con el paso de los corredores y con mucha gente pues animando a ambos lados de las calzadas.
0: Més enllà de l'impacte esportiu i de la projecció internacional de la ciutat, l'esdeveniment també ha tingut efectes sobre l'activitat econòmica local. Castelldefels ha acollit l'allotjament de 10 dels 16 equips participants, una circumstància que ha beneficiat especialment el sector hoteler i la restauració. María del Mar Latorre explica quién ha estado aquel retorno para el municipio.
1: Bueno, pues cuando 10 de los 16 equipos deciden hospedarse en la ciudad de Castelldefels, yo siempre digo, algo bueno debe tener esta ciudad, ¿no? Algo debe atraer pues a tanta gente, pues en este caso deportistas del Tour. 10 equipos con todo eso que conlleva, pues es una imagen positiva para la hostelería, positiva para la restauración, porque también es verdad que era un poco incómodo la parte de playa, pues algunas anulaciones, pero por otro lado hubo mucha gente que también había llegado a la playa, pues que también en cierta manera pudieron aprovechar, ¿no?
0: L'organització del pas del Tour ha estat el resultat de mesos de preparació. En el dispositiu hi han participat diferents àrees municipals com esports, mobilitat, via pública, serveis urbans o brigada, a més dels cossos de seguretat, els serveis d'emergència i altres equips tècnics implicats en la coordinació de la prova. Segons la tècnica de l'àrea d'esports, aquest treball conjunt ha estat determinant perquè la jornada es desenvolupés amb normalitat.
1: Bueno, al final yo creo que este evento ya cuando hace 2-3 años empieza a tomar forma a través del Ayuntamiento de Barcelona, de la Secretaría General del Sports y la Generalitat en general y la Diputación de Barcelona, porque permíteme, si estas grandes administraciones no son un poco las que lideran las tres etapas Tour de por Cataluña, Castelldefels no hubiera sido posible, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, hay un trabajo en equipo, se trabaja ya a lo largo de los meses con mucha implicación de las diferentes áreas, encabezada evidentemente con policía local, movilidad, protección civil y luego el resto de áreas donde de una manera u otra cada uno teníamos una función, teníamos que aportar, teníamos que trabajar conjuntamente con un objetivo común, ¿no? Que es el paso de la etapa dentro de la segunda etapa del Tour por nuestra ciudad tenía que ser acorde con lo que es la Castelldefels, ¿no?
0: El dispositiu també va comptar amb la participació de 65 voluntaris i voluntàries de la secció d'esports, que van donar suport en diferents punts del recorregut i en tasques d'organització. La seva col·laboració va formar part del desplegament previst per garantir el bon desenvolupament de la jornada. Escoltem de nou a la Maria del Mar Latorre, on també ha volgut destacar la implicació d'aquest equip de voluntariat.
1: La verdad que ha sido en mi caso, que una de las funciones que tenía aparte era la coordinación y el liderar este grupo de voluntarios y voluntarias, la experiencia al final ha sido positiva. Evidentemente estaban reforzados a lo largo de todo el recorrido, reforzando el trabajo de policía local, de agentes de movilidad y de Barnaportés, en donde al final de la jornada, en algunos comentarios de algunos voluntarios y voluntarias, a través evidentemente de los WhatsApp y los email, estaban emocionados, estaban contentísimos, contentísimas. Además, estaban agradecidos porque muchos de los vecinos y vecinas de la ciudad, con el día que estaba cayendo, les sacaron sombrillas, les sacaban agua fría. Yo creo que ha sido una de las imágenes positivas del tour. Evidentemente, la función y el trabajo de los y las voluntarias, yo siempre digo, con esa sonrisa, son un poco la imagen de deportiva dentro de la organización, y evidentemente pues agradecer una y mil veces, porque ser voluntario, estar en nuestro caso desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde ahí al pie del cañón, simplemente son palabras de agradecimiento, ¿no?
0: El pas del Tour de França situa Castelldefels entre les ciutats que han format part del Gran Depart de Barcelona 2026 i reforça l'experiència del municipi en l'organització de competicions de gran format. Des de l'Ajuntament asseguren que la ciutat disposa dels recursos i l'experiència necessàries per continuar acollint esdeveniments esportius d'aquest nivell. Així ens ho explica la Maria del Mar Latorre.
1: No hay que olvidarse que Castelldefels tiene un innumerable equipo de la ciudad a nivel nacional y también a nivel internacional, que tenemos muchos campeonatos, tanto de artes marciales como de hockey, fútbol, handball, que también, aparte del día a día, son torneos puntuales y que también hay que estar a la altura. Y evidentemente un tour, es la tercera competición a nivel mundial, ha sido el máximo, ¿no? Pero yo creo que es importante tener claro que Castelldefels ha estado a la altura y que Castelldefels puede y debe acoger grandes esdeveniments.
0: Després del pas del Tour, Castelldefels tanca una jornada que ha situat el municipi en l'aparador internacional del ciclisme i que, segons l'Ajuntament, s'ha desenvolupat d'acord amb la planificació prevista. Castelldefels celebrarà el pròxim dissabte 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església acollirà una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar visibilitat a la feina que desenvolupen les entitats locals de cooperació i solidaritat. En aquesta edició hi participaran 12 entitats de Castelldefels que al llarg de l'any impulsen projectes de cooperació internacional, ajuda humanitària i sensibilització en diferents països. La iniciativa vol acostar aquesta tasca a la ciutadania i convertir la solidaritat en la protagonista de la jornada. El regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, explica com s'ha plantejat aquesta nova edició del Dissabte Solidari.
2: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fem nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica, doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional, i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, conegui doncs, aquesta feina que moltes vegades és molt silenciosa, però que és imprescindible.
0: Durant tota la jornada, les entitats oferiran activitats pensades per tots els públics. El programa inclou tallers infantils, degustacions i diferents propostes participatives perquè els assistents puguin conèixer de prop els projectes que es duen a terme durant tot l'any. En Ramon Amador detalla algunes de les activitats previstes.
2: Però bueno, Dissabte Solidari, les entitats de, de cooperació del municipi doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i, a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tot aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants. Hi haurà també concerts, tres concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
0: A més de les activitats familiars, la jornada comptarà amb actuacions musicals i un programa que s'allargarà durant tot el dia. El regidor també repassa els horaris previstos i posa en valor el paper de les entitats participants.
2: L'horari serà de 7 a 11, mitja 12 de la nit, i estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, aquests són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Podi Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
0: Més enllà del vessant lúdic, el Dissabte Solidari també vol ser

0: Des de l'Ajuntament recorden que a partir del 13 de juliol es podrà consultar tota la programació del dissabte solidari a les xarxes socials municipals i als panells informatius de la ciutat amb els horaris i totes les activitats previstes. L'Ajuntament de Castelldefels manté la crida a la solidaritat amb la població afectada pels terratrèmols de Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per donar suport a les persones damnificades pels sismes que van sacsejar el país a finals del mes de juny. La campanya anima la ciutadania a col·laborar amb aportacions econòmiques que permeten canalitzar l'ajuda de manera coordinada i donar resposta a les necessitats que es detecten sobre el terreny. El regidor d'Educació i Cooperació i Solidaritat, en Ramon Amador, fa una crida a la participació de la ciutadania.
1: Doncs, quan hi ha una emergència humanitària, la resposta ha de ser ràpida. I jo estic molt orgullós de Castelldefels, perquè a Castelldefels doncs, volem canalitzar aquesta solidaritat a través de les entitats que poden ajudar. No? I la veritat és que és veure aquests dies doncs, aquest fet d'aquesta crida per ajudar la població afectada pels terratrèmols a Veneçuela, doncs, és un símbol de que la cooperació, la solidaritat, la pau està molt arraigada la ciutadania de Castelldefels, no només amb els actes com el dissabte solidari i altres altres actes que fem durant tot l'any, després de l'estiu tindrem les jornades de pau i solidaritat, sinó que això també doncs, repercuteix en fer pràctic tot el que sentim i vivim com a pau, solidaritat, cooperació. No? Hi ha persones que ho han perdut tot i qualsevol ajuda suma i per això des de l'Ajuntament hem fet aquesta crida del Fons de Cooperació perquè creiem que és una de les millors formes, o sigui, tenen molta experiència, tenen molts contactes, aquest Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i és una forma i una garantia de saber on anirà tota aquesta ajuda. No? I l'Ajuntament, doncs, com has comentat, doncs, se suma a aquesta crida d'emergència realitzada a través del fons i també doncs, aquesta crida doncs, la fa extensible a tota la ciutadania, el fons, amb un número de compte, amb un bitum, i sabem que doncs, després, quan toqui, doncs, es faran un retorn, una avaluació, un estudi, sinó on s'han destinat tot el que han recollit.
0: Des de l'Ajuntament recorden que aquests dies també han sorgit iniciatives particulars de recollida de material. Tot i això, els organismes especialitzats en cooperació internacional recomanen prioritzar les aportacions econòmiques, ja que permeten actuar amb més rapidesa i adaptar l'ajuda a les necessitats reals de la població afectada. Això ens explica Ramon Amador.
1: Hi ha iniciatives privades. Aquí a Castelldefels, no sé si ho heu comentat ja, però a la clínica Castelldefels es fa una recollida de material, diferent material, de fet tenen i s'ha difon a través de les xarxes doncs, que tenen un horari de recollida de material sanitari, de primers auxilis, productes d'higiene, aigua embotellada, aliments i de més. No? Això és una iniciativa privada, com a d'altres. O sigui, aquí únicament jo tinc coneixement, únicament aquí a Castelldefels, d'aquesta iniciativa, però tinc coneixement també que a Barcelona doncs, es fan altres entitats també a nivell privatiu, altres tipus de recollida. També altres entitats que tenim aquí a Castelldefels, que són entitats no locals, sinó més globals, tenen també altres campanyes obertes. Per nosaltres, el que recomanem, i això també doncs, és també una directriu que ens fa arribar des del fons, és que en aquesta situació és molt important la ubicació, i la ubicació és que és un país molt llunyà. I no és com a València, que el que van fer doncs, quan va ocórrer allò de València, van obrir nosaltres aquí com a Ajuntament un punt de recollida de material i nosaltres mateixos ho van portar tot. Aquí, doncs, portar material

0: real doncs, ajuda, ajut, doncs, triga massa en arribar, es perd molta oportunitat de ser veritablement útils, per una banda per l'elevat cost econòmic i ambiental, que tot suposa portar una tovallola o tubar aigua, roba, menjar, i és que hem de ser conscients que Venezuela és un país ric, al costat té altres països també molt rics que poden ajudar, que poden, doncs, en aquesta ràpida emergència poden ajudar i poden aportar, o poden inclús Venezuela comprar material de primera necessitat a altres països que estan al costat. I nosaltres el que pensem és això, que per aquests motius el més útil és aquesta ajuda, aquesta ajuda econòmica a través de fons també que de confiança, com és el fons de reconeixement internacional també, i poder ajudar-los d'aquesta forma, no? I també hem de pensar una altra manera de poder ajudar, i és que això, aquesta situació d'emergència, ja s'ha fet una actuació ràpida d'urgència, però també falta i s'ha de considerar, de fet ja estan pensant en una reconstrucció, i això trigarà. I aquí és on també podem continuar ajudant d'aquesta forma econòmicament, perquè trigaran mesos en poder reconstruir tot el que s'ha fet malbé, no? Tots els edificis, escoles, hospitals, vivendes, i llavors també hem de pensar en que la part més útil des d'una part nostra, des d'aquí, on podem ajudar, des de Castelldefels, no? La reconstrucció és també molt important, i això trigarà, i aquí és on també, doncs, és necessària aquesta reconstrucció per poder ajudar.
1: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través de la campanya impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament o mitjançant les organitzacions no governamentals que treballen sobre el terreny. Tota la informació sobre els canals de col·laboració es pot consultar als espais d'informació municipals i als canals oficials de l'Ajuntament. Continua la situació de calor intensa a Castelldefels. Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal davant la previsió de temperatures molt elevades al municipi. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, durant les hores centrals del dia, els termòmetres podrien superar els 38 graus i mig. A més, a la nit tornarà a ser especialment calorosa, amb temperatures que podrien mantenir-se per sobre dels 25 graus. Davant aquesta situació, recuperem algun dels consells i recomanacions que aquest dimarts ens explicava als micròfons de Ràdio Castelldefels el tècnic municipal de Protecció Civil, Joan Álvarez. A banda de la calor, aquests episodis també afavoreixen l'augment de l'ozó troposfèric, un contaminant atmosfèric que pot afectar especialment les persones amb problemes respiratoris, la gent gran, els infants i aquelles persones que fan exercici físic a l'aire lliure. Joan Álvarez ens explica com es forma aquest fenomen i quins efectes pot tenir sobre la salut.
2: Sí, el concepte d'ozó troposfèric, com bé dius, no és molt conegut, no es parla massa, però és un risc que, bueno, que té una importància per a la salut pública, no només dels col·lectius més vulnerables, sinó per tothom. L'ozó és un gas que és habitual, que està present a l'atmosfera, no? Què passa? A la troposfera, és a dir, des de la superfície fins a uns 10 quilòmetres d'altura, a la troposfera, en unes quantitats determinades aquest gas pot ser contaminant. Seria un contaminant secundari. L'ozó, principalment, és més perillós en les èpoques estivals i de primavera, perquè aquest es forma per reaccions fotoquímiques quan hi ha l'acumulació de contaminants principals, com poden ser els òxids de nitrogen o compostos orgànics volàtils, i es junta amb una forta irradiació solar. Uh-huh. Això què vol dir? Que quan hi ha més sol i quan fa més calor, és a dir, en les temporades estivals, La presència d'aquest gas s'incrementa a la troposfera. I com bé deia, la presència d'aquest gas pues, suposa un risc per a la salut de les persones. Què pot provocar aquest gas? Pues, irritació a la coll, a la faringe, als ulls, tenir la gola seca, o també per a persones que tenen malalties respiratòries com asma, poden augmentar els seus efectes, poden reduir la capacitat pulmonar de la població general, i és per això que també tenim uns llindars, i en funció del llindar que superi, pues, emetem aquests avisos amb les recomanacions per a la ciutadania i també per intentar reduir l'emissió de contaminants.
1: Una de les recomanacions és evitar fer activitat física durant les hores de més calor i més concentració d'ozó. El tècnic de Protecció Civil també indicava quins són els moments més adequats del dia per fer sortir a caminar o practicar esport.
2: Efectivament, les hores més perilloses del dia són quan hi ha més irradiació solar. Així, a mode aproximat, pues, serien entre les 10, les 5, les 6 de la tarda. I ja de cara al vespre, de cara a la matinada, doncs aquests nivells d'ozó es redueixen.
1: Des de l'Ajuntament es recorda la importància de protegir-se de la calor. Es recomana evitar exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratant-se sovint, encara que no es tingui set, portar roba lleugera i ajornar l'activitat física a primera hora del matí o al vespre. Les persones que no disposin d'espais climatitzats a casa poden refugiar-se temporalment en algun dels equipaments municipals habilitats com a refugis climàtics, com ara biblioteques, centres cívics o casals, sempre dins del seu horari habitual. També es demana especial atenció a la gent gran, als infants, a les persones amb malalties cròniques, a les dones embarassades i a les mascotes, que són els col·lectius més vulnerables davant de les altes temperatures. Cal recordar també els principals símptomes d'un cop de calor, temperatura corporal molt elevada, mareig, mal de cap, intens, nàusees, pell molt calenta i seca, confusió o pèrdua de coneixement. En aquests casos cal traslladar la persona afectada en un lloc fresc, refrescar-la i avisar immediatament al 112. Aquesta situació s'hi afegeix també el risc d'incendi forestal. Castelldefels continua en alerta al nivell 2 del Pla Alfa. Així, Protecció Civil insisteix en extremar les precaucions. No s'han d'encendre focs ni barbacoes fora dels espais autoritzats, ni llançar borilles, petards o qualsevol altre element que pugui provocar un incendi. Tampoc s'han d'abandonar deixalles al medi natural ni estacionar vehicles en camins forestals que puguin dificultar l'accés dels serveis d'emergència. En cas de detectar fum o qualsevol indici d'incendi, cal trucar immediatament al 112. Les actuacions sobre l'evolució de la situació es poden seguir a través dels canals oficials de l'Ajuntament, Protecció Civil de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui a Castelldefels. El Tour de França fa història al seu pas per Castelldefels. Milers de persones surten al carrer per viure una jornada històrica marcada pel pas de la segona etapa del Tour de França, que ha convertit Castelldefels en un dels espais protagonistes del Grand Départ Barcelona 2026. S'acosta el dissabte solidari. A la plaça de l'Església es celebra aquesta festa en què es celebrarà aquesta festa en les que les ONGs locals presenten els seus projectes de cooperació i sensibilitzen sobre la pau i la solidaritat amb tallers infantils, música en directe i venda d'artesania, menjar i begudes d'arreu. Crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament de Castelldefels se suma a la crida del Fons Català de Cooperació. La ciutadania pot ajudar a través de les aportacions que vehicula el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a través d'un bízum o transferència bancària amb el concepte Campanya Veneçuela, o de les campanyes que s'estan fent a les ONG sobre el terreny. No es recomana la recollida i enviaments de materials. Alerta per onada de calor intensa. Fins almenys dijous s'espera un nou episodi de calor intensa a la major part del territori de Catalunya. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han destacat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. El Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zenaida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: metres de diàmetre per 4 de fondària, ningú no ha pres mal. Però s'han desallotjat 5 finques dels carrers Rubinstein i Teodora a Madrid. El responsable dels bombers ha precisat el lloc exacte de l'esvoranc i què s'hi farà.
1: La cavitat s'ha donat en l'interior del pati de les finques, però hem procedit a desallotjar la resta de finques per seguretat. En aquest moment les finques estan controlades, monitoritzades i ja estem treballant per respondre a parar aquesta cavitat.
0: Els veïns concentrats aquí al carrer encara estan corpresos. S'ha habilitat un punt per atendre'ls al centre cívic Vila Florida. Una treballadora d'una clínica dental explicava que aquest matí ja s'han trobat esquerdes.
2: Nosaltres ahir vam tancar superbé a 8:45 i avui al matí, quan hem entrat, la meva companya ja s'ha trobat esquerdes, que estan les parets, que es veu clarament. Aleshores, veurem què passa, no sabem res més, la veritat.
0: Tot això ha passat molt a prop de les obres del tram central de la línia 9, al Putxet, en un punt on la tuneladora, que té un cilindre metàl·lic que sosté el terreny per on passa en forma d'escut, ja havia deixat enrere. Laura Carrasco, responsable de Geotècnia i Obres Subterrànies de la Generalitat.
3: La tuneladora continua actualment excavant amb normalitat. La tuneladora està més avançada respecte a aquesta cavitat i està actualment, ara mateix, la tuneladora està excavant i construint el túnel amb normalitat, seguint els paràmetres d'abans que tenim controlats.
0: Des del govern es dona un missatge de tranquil·litat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, diu que escoltaran els tècnics i que es farà el que calgui per assegurar la seguretat de les persones i que en el desenvolupament de l'obra hi hagi els màxims estàndards de seguretat.
4: I ara anem a París, perquè penja d'un fil el futur polític de la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, després que la justícia l'ha condemnat en apel·lació a 15 mesos d'inhabilitació ferma per malversació de fons de la Unió Europea. Les eleccions presidencials a França són a l'abril de l'any que ve. A Le Pen també l'han condemnat a portar un braçalet electrònic durant un any, en un fet significatiu perquè ella havia suggerit que evitaria fer campanya sota aquestes circumstàncies. Com dèiem, anem a París. Isabel Galí, bon dia.
5: Bon dia. Marine Le Pen ha tornat a ser condemnada per malversació de fons públics i el Tribunal d'Apel·lació ha ratificat part de la pena d'inhabilitació que s'havia imposat en primera instància. La inelegibilitat és de 45 mesos, dels quals l'alliberen de 30 i, per tant, a la pràctica, la pena per Marine Le Pen és d'un any i 3 mesos sense poder-se presentar a cap càrrec públic. Però hi ha confusió a hores d'ara sobre si ha complert part d'aquesta inhabilitació ja o no. En cas que els hagi de complir de nou, la primera volta de les eleccions presidencials són el 18 d'abril de l'any que ve i aquí s'acabarien les aspiracions de la filla del fundador del partit d'extrema dreta Front Nacional, ara Reagrupament Nacional, a poder ser candidata a la presidència de França per quart cop consecutiu. En tot cas, ella ha dit sempre que no vol fer campanya. Si, pel que sigui, es decideix que sí, que ja no ha de, que ja no ha de complir la pena d'inhabilitació, ella no vol fer campanya amb un braçalet al braç. La pena també s'ha ratificat per Luis Alió, l'actual alcalde de Perpinyà, però la inelegibilitat no l'ha de complir i, per tant, no haurà de deixar el càrrec en principi. La presidenta del tribunal ha justificat la sentència amb l'argument que els fets de malversació de fons públics són greus, sobretot per la responsable de l'organització, Marine Le Pen.
4: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses relacionades amb l'habitatge.
6: Catalunya migdia.
7: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
8: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
10: Sona Qashqai e-Power.
9: I el 0% TAE.
10: Que estrena un Nissan.
9: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Catalunya migdia.
4: D'aquí a 5 minuts seran 2:45. L'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample a Barcelona eleva a 90 els edificis del barri que estan afectats per processos que poden comportar l'expulsió del veïnat.

0: Segons l'entitat, la xifra afecta més de 3.000 persones i representa un augment de 22 casos en només 5 mesos, Laia Ortega.
1: Els veïns exigeixen multes més altes de la llei d'habitatge i denuncien la manca d'actuació, diuen, de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per frenar l'especulació immobiliària. Xavier Riu n'és un dels portaveus.
2: Hi ha una aposta a visitar el Papa, a la Fórmula 1, a la Copa Amèrica. És brutal. Després ens queixem de morir d'èxit, però és que l'estem provocant i volíem aprofitar el moment per deixar-ho clar. No és que cau del cel una problemàtica. Alguns l'estan provocant.
1: L'associació critica que els expedients sancionadors que es van obrir en l'anterior mandat han caducat i no se n'han impulsat de nous. Segons els veïns de l'esquerra de l'Eixample, el consistori n'ha iniciat alguns per irregularitats d'obres amb sancions irrisòries que no dissuadeixen els grans fons de mantenir les seves operacions immobiliàries.
0: I ja que parlem del mercat immobiliari, ser llogater, propietari o arrendador marca grans diferències de renda i de patrimoni segons un estudi del Ministeri de Consum i del Consell Superior d'Investigacions Científiques. A més, aquest informe conclou que el fet de posseir o no posseir un habitatge és ara el principal motiu de desigualtat econòmica per davant de l'edat o del nivell d'ingressos, Roc Fargas.
3: L'informe situa la renda mitjana dels llogaters en una mica més de 21.000 euros. En el cas dels propietaris d'un habitatge s'enfila un 50% més fins als 32.000 euros. Si a més tenen un segon habitatge que lloguen, la renda puja als 51.000 euros. I si en lloguen dos o més, supera els 80.000. quatre vegades més que la renda dels inquilins. El mateix passa amb el patrimoni. Mentre que el dels llogaters és d'uns 2.000 euros, el dels propietaris passa dels 190.000. El dels arrendadors supera els 400.000 euros i el dels multiarrendadors s'acosta al 1.000.000, 450 vegades més que els llogaters. Aquestes diferències, que van en augment, diu l'informe, superen àmpliament les que existeixen entre generacions i afirma, per exemple, que els joves no tenen menys riquesa pel fet de ser-ho, sinó bàsicament perquè són llogaters. Segons l'estudi, tot i que els propietaris es redueixen en totes les franges d'edat, ho fan especialment entre els menors de 35 anys. Si l'any 2002 ho eren un 67%, l'any 2022 aquest percentatge havia caigut al 32%.
0: I mentrestant, un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. És una de les principals conclusions de l'informe Viure al carrer a Barcelona que ha fet la Fundació Arrels i que mostra un increment de fins a 7 punts del sensellarisme recent en comparació amb la radiografia que van fer l'any 2023, Sara Canyeté.
4: Sí, cada vegada més gent acaba al carrer i la majoria per la pèrdua de l'habitatge. La majoria de persones sense llar, el 72%, assegura que no tenen cap expectativa de trobar una residència. La directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
5: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
4: Una de cada cinc persones que viu al carrer és jove, tot i que el perfil majoritari és el d'un home de mitjana edat, uns 40 anys, i estranger. Els últims recomptes xifren en més de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona i des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme.
0: Tornem a la informació internacional perquè nous anuncis d'acords multimilionaris per la compra d'armament en l'inici de la cimera de l'OTAN a Turquia. Els aliats s'han compromès, entre d'altres, a invertir 40.000 milions d'euros per reforçar la defensa antidrons. Són accions dels governs europeus per demostrar que fan cas de la demanda de més inversió en defensa de Donald Trump, que ja ha arribat encara. Zelensky reclama a l'OTAN més sistemes de defensa aèria. Enviat especial a Ankara, a Turquia. Bruno Fortea, bon dia.
6: Hola, bon dia. Zelensky vol que els Estats Units els donin permís per poder fabricar en territori ucraïnès els míssils nord-americans Patriot, claus per frenar els bombardejos russos. Zelensky espera convèncer demà mateix el president Donald Trump, aprofitant que es reuniran a la cimera de Turquia.
7: Mentre continuï aquesta guerra, si us plau, ajudeu-nos a aconseguir més míssils de defensa aèria. Ara mateix aquesta és la nostra màxima prioritat. La resta ho podem fer nosaltres mateixos.
6: Per una banda, reclama míssils Patriot per defensar-se, però per una altra, Zelensky també reivindica la fortalesa l'empresa dels drons ucraïnesos per atacar objectius militars russos. Ho ven com un esquer per reclamar l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN.
7: De debò creieu que seria encertat deixar fora de l'OTAN un país i un poble amb aquest nivell de capacitats defensives? El més sensat seria que aquestes capacitats formessin part de la defensa col·lectiva de l'aliança.
6: I diu això conscient que l'OTAN busca reforçar les seves defenses antidrons. Els governs aliats invertiran en aquest terreny, però també han anunciat avui contractes multimilionaris perquè empreses com Airbus o Saab fabriquin nous avions de guerra. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho ha justificat així.
8: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
6: Amb aquestes inversions, els aliats volen esperonar la indústria armamentista europea, que no fabrica el mateix ritme que voldrien els governs.
0: I Veneçuela comença a preparar i a planificar la reconstrucció del país, mentre alguns episodis denoten una lenta represa de l'activitat. Ahir van reobrir les escoles de les zones no afectades pels sismes del 24 de juny. I les autoritats volen recuperar aviat els vols comercials a la capital, a Caracas. La qüestió de la salut, i especialment de la salut mental, amoïna per les seqüeles que pot deixar el trauma a tota una generació. Enviat especial a Caracas, Miquel Jarque, bon dia.
9: Bon dia, Òscar. S'ha entès la recuperació mentrestant de cossos. Els edificis ensorrats queden sobretot voluntaris veneçolans, bombers, protecció civil i veïns que volen treure els seus familiars entre la runa. A la Playa Verde, el doctor Víctor Silvestre, que passa visita al cap de Castelldefels, és un dels cooperants de l'ONG Metges del Món a La Guaira. Ha estat tractant psicològicament rescatistes i metges.
10: Una de les tasques que estem fent aquí és buscar per fer grup de psicoteràpia per cuidar a les persones que han sigut la primera línia. Una quantitat de rescatistes importants, amb molt de drama, no? Perquè estan traient persones mortes. Són gent de nens d'aquí de 20 anys, exposats a una realitat que no han viscut mai, no? Als metges que han atès, no? On s'han hagut els derrumbaments més importants, no? En la zona d'aquí de Playa Verde.
9: Fa dies que les autoritats no actualitzen les xifres oficials de desapareguts. Pel que fa al registre no oficial, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela n'ha registrat 30.000. Mentrestant, el govern veneçolà fa el que havia dit que no faria mai. Ha començat a enterrar centenars de víctimes sense identificar a fosses comunes.
0: Cosa més, abans de la cultura, el govern espanyol prepara uns pressupostos amb una despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros, segons que ha aprovat avui el Consell de Ministres. Uns comptes que han d'encarar el primer repte al Congrés dels Diputats la setmana que ve. Els objectius de dèficit i que, de moment, no tenen els suports necessaris per acabar tirant davant. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
11: Bon dia. El govern espanyol ha posat xifra al sostre de despesa, el límit de diners que tindran els nous pressupostos per gastar en les diferents partides. 226.032 milions d'euros, xifra rècord, amb un increment del 6,6%. 14.000 milions més que el 2026, fet que permetrà, segons ha explicat el ministre Arcadi Espanya, garantir i blindar l'actual estat del benestar.
12: Hoy damos un paso fundamental para la presentación de los presupuestos del 2027 con un techo de gasto récord que permitirá blindar el estado del bienestar y cumplir los compromisos fiscales. La cifra más alta jamás aprobada.
11: El govern espanyol fa números, però difícilment sortiran endavant perquè no té, a hores d'ara, els vots suficients per aprovar els objectius de dèficit per l'any que ve i que marquen l'elaboració dels comptes públics. I davant d'aquest escenari, el ministre d'Hisenda fa una crida a la responsabilitat i sentit d'estat del Partit Popular.
12: Pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
11: Tampoc tindrà els vots de Junts, que ja han avançat que tombaran els objectius de dèficit del govern si no hi ha més marge de despesa per les comunitats. Ja ho van fer el 2024 i 2025 amb un mateix objectiu de dèficit del 0,1% del PIB. El vot en contra dels de Puigdemont complica i molt la tramitació dels comptes públics.
0: Passant 4 minuts de 2:15 de la tarda. Anem a la cultura. Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català. La gran cita del llibre en català se celebrarà entre el 18 i el 27 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè, al Passeig Lluís Companys de Barcelona, sota el lema «Molt per veure, mort per llegir». A Ramon Solsona se'l reconeix per ser un dels principals autors contemporanis en català, Montse Camps.
13: Sí, l'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, comparat amb un Òscar honorífic, i ha volgut posar en valor el fet d'haver escrit sempre en català.
14: el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
1: La setmana desplegarà una oferta amb més de 300 activitats i hi haurà 8 espais, com la Carpa de la Llengua, que vol servir per ampliar el tipus de públic. Cristina Domènech és directora de la setmana.
15: Hem de tenir en compte que només l'any passat van passar 120.000 persones per la setmana, no és poc, i no hem d'oblidar que bona part són catalanoparlants, però molt bona part tampoc no ho són. És realment una oportunitat per obrir-nos a un públic nou.
1: També hi participaran 282 segells editorials.
0: I ara anem al teatre.
16: Creia en un nom, Romeu, que és el que vol, quin és el preu...
0: Àngels Bunyalons, ovacionada després de l'estrena de El retrat de Dorian Gray en el marc del Festival Grec. És una nova adaptació del clàssic d'Oscar Wilde que dirigeix Marc Rossich amb música de Jordi Cornudella i que es podrà veure al Teatre Romea fins al dia 2 d'agost. Marta Vives.
17: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època que va considerar el llibre immoral i decadent. Ara arriba al Romea en una versió de Marc Rossich protagonitzada per Àngels Bunyalons, que la tenia entre la llista dels seus desitjos, com ens ha explicat a Catalunya Ràdio.
18: Que s'ha de ser jove per fer Dorian Gray, jo fa 30 anys que la tinc a la llista, i clar, he d'anar esborrant, no? Diu, i el Marc, com amb la seva cosa pilla, que te diu, no, tenim una manera de fer-ho.
17: I a partir d'aquí, Bunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa, interpreta 4 personatges diferents.
18: Oscar Wilde, explicant la història, Lord Henry, que és el gran manipulador, Dorian Gray, Basil Hallward, que és qui pinta el retrat, i la Sybil Vane, que és la noia de la que s'enamora el Dorian.
17: Transitant de l'una a l'altra amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó, en una història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista que tant en ressona. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Bunyalons la nit de l'estrena ho diu absolutament tot.
0: I del teatre a una pel·lícula.
19: Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra.
0: L'exili republicà a Xile, l'any 1939, arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, El barco de la esperanza. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. I ho fa a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys, Montse.
20: Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona al Calvari, als camps francesos i la travessia que a Valparaíso, una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat. El seu codirector, Benyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
21: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos votando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
20: El film en participació de 3CAT i en versió en català arriba avalat pel Festival d'Annecy, el més important del món en cinema d'animació, i es preestrena avui al Cinema Girona amb la presència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg, que inspira la nena protagonista.
0: I ara notícies sobre aquesta casa. Per exemple, que la justícia conclou que Eufòria no és un plagi d'Operación Triunfo. D'aquesta manera, l'Audiència de Barcelona rebutja la demanda de Josep Maria Mainat i el seu soci Toni Cruz, que va morir fa un any. El tribunal recorda que Mainat i Cruz van adoptar la posició contrària en anteriors demandes, Valèria Obereda.
22: Sí, com en la de plagi que els van interposar els responsables de Got Talent per Tu sí que vales. Els magistrats diuen que si aleshores van defensar que eren formats diferents, també ho són ara Eufòria i Operación Triunfo. Això a banda de considerar que hi ha diferències substancials en els dos programes. El que sí que reconeix l'Audiència de Barcelona és l'autoria del format OT a Mainat i Cruz, cosa que no havia fet la jutge de primera instància.
0: I Catalunya Ràdio estrena avui un nou podcast. So soon you'll be forgotten. és La flora i la fauna, 10 capítols que aprofundeixen amb la ment oberta en les addiccions i que condueix la periodista Flora Saura.
22: Són converses amb personatges que han conegut la situació de primera mà, com ella mateixa, i l'objectiu és ajudar al màxim nombre de persones possible. Estigmatitzar les drogues, diu, només té conseqüències negatives i parlar-ne amb rigor i obertament pot reduir els riscos associats al consum. Entre altres convidats, Sergi Pàmies, Ada Parellada o el psicòleg clínic Xavier Ferrer.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Moment per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Aquesta tarda, Leo Messi es juga a ser als quarts de final del Mundial de Futbol.
2: A les 6, Argentina-Egipte, partit de 8 de final. També s'ho juguen Suïssa-Colòmbia i ahir Espanya va eliminar Portugal.

0: A poc el Mundial de Futbol es va estrenyent. Avui quedaran definits tots els quarts de final. Qui són les 8 millors seleccions? De moment, ahir van aconseguir un lloc Bèlgica, després d'eliminar els Estats Units, i també Espanya, després d'eliminar Portugal. La selecció espanyola va superar el primer gran rival que s'ha trobat en aquest Mundial, va saber resistir els últims minuts, va rematar la feina i gràcies en part a l'entrada al camp d'un blaugrana, Roger Bosà.
1: De Ferran Torres, que fins ara estava fent un paper discret en aquest Mundial i que no li acabaven de sortir les coses, doncs ahir va sortir al 75, va entrar per Baena, va fer molt bons minuts i ho va arrodonir amb una gran passada de gol, l'assistència que li va fer a Mikel Merino, que va resoldre el partit al temps afegit. Va ser un dels millors partits d'aquests 8 anys de final, un partit molt igualat en tot moment, sobretot a la segona part, en què el ritme va baixar. Molt bon paper d'un altre jugador del Barça, Dani Olmo, que va tornar a ser titular i que ja és un fix a l'11 de la selecció espanyola. En canvi, no va brillar Lamine, i això que es va lesionar el seu millor defensor, Nuno Mendes, una lesió que es va produir precisament durant una cursa entre ell i Lamine. Aquest és Ferran Torres sobre la jugada i l'assistència en el gol de la selecció espanyola.
2: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo. Estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel.
1: El jugador escollit millor jugador del partit va ser Rodri, el migcampista del Manchester City, el capità de la selecció espanyola, que creu que l'equip encara pot millorar.
3: Bueno, el techo está... Queda mucho margen, todavía tenemos margen de mejora. Ahora a descansar bien, que es importante el tema físico, y a seguir mejorando, no conformarse. Creo que este equipo lo ha dado todo y cuando uno se da todo, pues está contento.
1: Espanya, que torna avui cap a Los Angeles, on ja va jugar els setzens contra Àustria, doncs ara tornarà a ser l'escenari d'aquests quarts de final aquest divendres contra Bèlgica.
0: Doncs ahir alegria a la selecció espanyola i a l'altra banda, decepció a Portugal, on després del partit Arbo es van confirmar comiats.
1: Sí, és el final de cicle per a Robert Martínez i també per a Cristiano Ronaldo. El tècnic de Balaguer acaba aquí la seva etapa a la selecció portuguesa, on hi ha estat durant 3 anys i mig i on ha guanyat una Nations League l'any passat, precisament contra la selecció espanyola. Se li acabava el contracte un cop s'acabés el Mundial i ara que ja sap que Portugal no el guanyarà, diu Robert que no té sentit seguir.
4: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es, en el contexto tiene total sentido.
1: I també va ser l'últim partit en Portugal de Cristiano. Va confirmar ell mateix que al final sí, que aquest ha estat el seu últim Mundial amb 41 anys i insisteix que marxa feliç i tranquil.
5: Una consciència tranquil·la, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016. Que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
0: Una de les claus de la classificació d'Espanya per als quarts de final la trobem a la defensa, amb Pau Cubarsí com un dels líders d'aquesta línia defensiva, però també a la porteria, perquè Unai Simón encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial, Josep Gaya.
6: Unai Simón és l'únic porter d'aquest Mundial que encara no ha encaixat cap gol. Acumula ja 609 minuts amb la porteria 0, que equival a gairebé 7 partits. Entre aquests partits hi figuren el 5 d'aquest Mundial i els partits del Marroc i el Japó de Qatar 2022. Gràcies a les seves actuacions, el porter espanyol ha superat el porter italià Walter Zenga, que tenia el rècord d'imbatibilitat d'una Copa del Món amb 517 minuts durant el Mundial del 90. Unai Simón se situa en la primera posició del rànquing de porters amb més minuts sense encaixar un gol en un Mundial i ha superat a jugadors de renom com ara Iker Casillas, Sepp Maier, Jean-Louis Buffon o Oliver Kahn. El mèrit del porter d'Espanya no és només per les seves aturades, sinó que també ho és per l'estil de joc de l'equip.
7: Al final creo que habla muy bien de la solidez defensiva que estamos teniendo. Somos un equipo que es verdad que tenemos mucho balón y es uno de los motivos por los que no nos atacan tanto como igual a otras selecciones.
6: Unai Simón ha fet només 6 aturades en aquest Mundial, poc més d'una per partit.

0: I de l'eliminatòria d'Espanya-Portugal passem a l'altra eliminatòria, perquè Bèlgica serà el rival de la selecció espanyola als quarts de final, i així com sentiu, han celebrat els belgues el gol de Lukaku, el 4-1 definitiu, ahir contra els Estats Units, i que de fet la celebració van fer el mem del ball de Donald Trump, Arbu.
1: Sí, després de tota la polèmica de les últimes hores amb el cas Balogun, amb aquest escàndol amb Balogun, Bèlgica va parlar al camp ahir i va ser superior a la selecció nord-americana. Ja no queda viva cap selecció anfitriona, va guanyar de manera força còmoda Bèlgica, 1-4, amb dos gols de Ketelaere, un de Van Aken i aquest de Lukaku, l'últim, que ahir va començar a la banqueta. Tampoc van ser titulars jugadors imports com Doku i De Bruyne. Partit fluix de la selecció nord-americana, en què Balogun ni tan sols va tenir protagonisme. S'acaba aquí el camí de la selecció de Mauricio Pochettino, que reconeix que no van estar a l'altura.
2: Me duele la eliminación. Lo que sí que es verdad que hoy no hemos estado bien, pero eso suele pasar en todos los equipos. Creo que todos los equipos a lo largo de un mes, dos meses de competición o de cuando comienza la preparación, siempre hay un día que no sabes por qué y las cosas no salen bien de entrada, ¿no? Yo creo que hoy nos toca de esos días, como a todo equipo le ha tocado, no ha tocado en un mal momento. Y no hemos estado en el nivel que, como tú dices, hemos mostrado anteriormente.
1: I a la selecció belga una mala notícia, tot i el pas i els quarts, que és que perd el migcampista Madou Onana, el jugador de l'Aston Villa, que té una lesió al genoll i que a hores d'ara sembla greu. Per tant, no té pinta que pugui jugar divendres aquest Espanya-Bèlgica.
0: I sobre els Estats Units, la FIFA i el perdó de la sanció a Balogun, el president de la Lliga Espanyola, Javier Tebas, explica que no es tracta d'una anècdota o d'un cas aïllat. A les seves xarxes socials, Tebas diu que fa anys que el model de govern deteriora la credibilitat de la FIFA i del futbol. I de la jornada d'avui hem de parlar de dos partits, el Mundial, que arriba una jornada a ritme de quartet cordobès amb aires de cúmbia.

0: L'Escaloneta, la selecció argentina dirigida per Lionel Scaloni, busca avui un lloc als quarts de final del Mundial i ho farà contra Egipte, Montserrat.
1: Leo Messi viu el que podria ser el seu últim Mundial acumulant rècords i somiant a veure una Argentina que sigui campiona del món per segona vegada consecutiva. L'Egipte de Mo Salah es troba als vuitens després de superar per primera vegada una eliminatòria d'un Mundial. En una Copa del Món on s'han vist algunes eliminacions il·lustres com Alemanya o el Brasil i alguns equips favorits patint com ahir Espanya o fins i tot França amb el Paraguai, Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, té clar quina és la recepta per continuar vius.
2: Si no te salen las cosas jugando bien, no juntas pases, no... Hay muchas maneras. Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros. Y eso lo tiene el equipo. Después, sí, claro que se puede jugar mejor, claro. Pero cuando no se puede jugar bien, necesitas eso. Y si no tenés eso, te vas afuera.
1: L'equip egipci va superar Austràlia als setzents de final als penals. Els faraons van empatar a un al temps reglamentari i van marcar tots els llançaments de penal. Avui a les 6 de la tarda, Argentina-Egipte a l'estadi d'Atlanta.
0: I tancarà els vuitens de final el partit que juga avui a les 10 del vespre, Suïssa-Colòmbia, un duel inèdit en una eliminatòria del Mundial, Montse.
1: L'equip de les Creus Vermelles continua invicta al Mundial i amb només l'empat del debut contra Qatar. Suïssa, dirigida per Murat Yakin, va golejar Bòsnia i Herzegovina i va derrotar el Canadà en fase de grups i els setzents van superar còmodament Algèria 2-0. Enfront es trobaran la Colòmbia de Néstor Lorenzo, amb un camí fins ara també gairebé perfecte. El central colombià Yerry Mina creu que s'han de centrar en què poden millorar per accedir als quarts de final.
3: Sabemos que hicimos una excelente fase de grupo. Sabemos que el partido pasado hicimos un gran juego y ahora sabemos que nos enfrentamos a una gran selección. Tenemos que enfocarnos en lo que hicimos bien, también en lo que no hicimos tan bien y tratar de mejorarlo para así tener un partido excelente.
1: A l'equip suís hi ha els dubtes de dos jugadors que han estat importants per a l'equip i que no van participar a l'últim entrenament. Són Manzambi, que ha fet 3 gols i és el màxim golejador de Suïssa, i Vargas, que ha aconseguit 2 dianes. L'únic precedent d'un Suïssa-Colòmbia en un Mundial va ser a la fase de grups, el 1994 als Estats Units. Els sud-americans es van imposar per 0-2. Avui, Suïssa-Colòmbia a Vancouver, a les 10 del vespre, i qui guanyi s'enfrontarà en quarts del Mundial el vencedor del duel entre l'Argentina i Egipte.
0: El Barça avança en el fitxatge de Cancelo. Eliminat Portugal del Mundial, el club blaugrana aprofitarà per tancar la incorporació del lateral. Ramon Salmurri.
4: Una operació que ja està pràcticament enllestida. L'acord és total entre les tres parts, entre el club de procedència de la Lliga Àrab de João Cancelo, una operació que rondarà els 10 milions d'euros. La clàusula de rescisió del futbolista són 15 milions d'euros, però les males relacions de João Cancelo amb el seu anterior club han facilitat aquesta rebaixa. Un João Cancelo que també assumeix una fitxa molt alta, tenia un salari molt alt en el seu contracte amb el seu anterior club i que haurà de adaptar-se a la realitat del Barça, però també està acordat aquesta matèria amb el jugador i ara un cop resol l'enigma del Mundial per João Cancelo, serà el moment de fer efectiva aquesta operació.
0: I l'Espanyol va per feina, ha presentat aquest migdia el primer fitxatge per la pròxima temporada, però també ha anunciat un segon fitxatge, Sergi Andreu.
5: Sí, comencem pel final. El nou fitxatge és el lateral esquerre neerlandès Hillingy Harman. De 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. Harman és internacional i va començar la seva carrera al Feyenoord, amb qui va guanyar la Lliga dels Països Baixos fa 3 temporades. D'altra banda, avui hem presentat Àlex Calatrava, l'extrem barceloní de 26 anys, que arriba procedent del Castelló i firma per 5 temporades. És un vell desig de Manolo González, com ha reconegut el mateix jugador.
6: Ya tuve con él una reunión cuando él estaba en Badalona. Me acuerdo que ya quería ficharme. Por lo que sea, al final no se dio, pero sé que me quiere, sé que quiere confiar en mí y pues intentaré trabajar devolver esa confianza. Creo que es un poco también algo parecido a mí, que creo que viene de abajo, ha conseguido llegar ahí pues con esfuerzo, sacrificio, y creo que eso también pues nos puede hacer que seamos, hagamos un buen equipo.
5: Després d'haver passat pel Castelló i per diferents equips del futbol territorial català, com l'Horta, el Sant Andreu o el Parets, Calatrava debutarà ara amb l'Espanyol a primera divisió.
0: Farem ara una pausa i després...
7: Li ha dit que no compta amb ell, i per tant, doncs, el candidat a ser entrenador del Barça l'any que ve no ho serà, si no hi ha un gir molt gran.
0: Doncs aquests girs que s'estan produint al mercat de bàsquet, al mercat de fitxatges, ahir ho va explicar l'Ernest Macià al Tot Costa i ara ho explicarà el Catalunya Migdia.
8: Catalunya Migdia.
9: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros, exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
10: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
11: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
10: Per què?
12: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
13: Sort del RAC.
12: RAC, i som per ajudar.
14: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
15: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
0: Avui el Tour de França, Tadej Pogacar ha començat la jornada com a mallot groc.
17: El seguiment del Tour a Catalunya Ràdio amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.

0: dia.
1: Tenim en marxa la quarta etapa del Tour de França. L'està seguint i seguirà totes les etapes fins al final l'Isaac Vilalta. Isaac, amb quina situació ara de cursa?
2: Mira, situació interessant. Era una jornada prevista, dissenyada perquè l'escapada, la fuga, tingués èxit i de moment queda molt, 120 quilòmetres pràcticament, però és que és una fuga molt nombrosa, amb molts interessos. 34 ciclistes, per exemple, Àlex Molinar, el garrotxí, que ja està sumant punts per recuperar el mallot de líder de la muntanya. També hi és el català Joel Nicolau i hi ha homes molt importants com Mats Pedersen o Jasper Philipsen, grans candidats a la victòria. 118 quilòmetres per al final de l'etapa, a Foix, 3 minuts i 20 segons dels escapats respecte del gran grup amb Pogacar, Vingegaard i la resta d'homes importants.
1: Avui l'etapa ja la trobem en territori francès, després de gairebé una setmana a Catalunya, entre el Gran Depart i les primeres 3 etapes. Quina valoració hem de fer d'aquests 3 dies catalans de competició en aquest Tour?
2: No, la valoració és molt bona en tots els aspectes. Sobretot el que ens interessa en la qüestió del públic ha estat un èxit total. Tant sigui Barcelona, epicentre d'aquestes 3 jornades inaugurals, com Tarragona, Granollers, també protagonistes en primera persona, com tots els pobles per on ha passat aquestes etapes. Veiem la collada de Toses amb unes imatges espectaculars de molts, molts aficionats. Això en l'aspecte del públic, però és que esportivament el nivell ha estat altíssim, amb el Visma dominant el primer dia amb Jonas Vingegaard i després el relleu que li ha donat l'UAE de Tadej Pogacar, amb la segona etapa que li regala Del Toro i la tercera que ja la guanya ell en solitari o amb uns metres d'avantatge als angles, situant-se líder. Justament Pogacar parlava d'aquest mallot groc que aconsegueix encara en territori nord-català.
3: To take yellow jersey is dream for any cyclist of...
4: Aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat. Així que sí, per mi ho és. Però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà. Però sí, ho intento. Intentem gaudir de cada moment.
3: How long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
2: El Tour de França, clar protagonista de Ràdio Volta, que estarà disponible d'aquí uns minuts ja a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio, amb l'anàlisi del que estem vivint i amb alguna entrevista entrant ben bé als budells del Tour de França per saber també com funciona tota la marca ASO.
5: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: I en bàsquet, la notícia la va explicar l'Ernest Macià ahir al Tot Costa i ara l'ampliem. El Barça es fa enrere amb Paolo Galbiate, qui fins ara era el tècnic favorit per ocupar la banqueta del Barça, Ernest.
6: Exacte, el Barça va comunicar-ho ahir a Paolo Galbiate, que és a Detroit. No pagarà aquest milió d'euros de la clàusula per alliberar aquest entrenador que pertany al Baskonia, tenint en compte que els bascos volen que el Barça passi per caixa. Per tant, el Barça no hi vol passar i diu que amb aquesta retirada, doncs, primer, deixa el Baskonia amb 2 entrenadors. El problema ara passa a tenir-lo al Baskonia, perquè ja tenien lligat a Velimir Perasovic per la temporada que ve, i actualment, Laia, si mirem el mercat, hi ha entrenadors de renom encara sense equip, com Sergio Scariolo, ex del Madrid, Ioannis Sferopoulos, ex del Maccabi, l'Olympiacos i l'Estrella Roja, i tot i que el tricampió d'Europa, Erguin Ataman, tampoc té equip, és altament improbable que vingui. Avui hem sentit que el propietari del Panathinaikos diu que anunciarà 4 bombes. Una d'elles podria ser el fitxatge d'Isaac Bonga, l'alè que volia el Barça. Doncs bé, el fitxa el Panathinaikos per quasi 7 milions euros en 3 temporades. El Madrid ha fet oficial que s'emporta Jaime Pradilla del campió de Lliga al València per 5 anys. A València ja tenen substitut de Pedro Martínez, serà un dels seus ajudants, Xavi Albert, i la base catalana Ainhoa López renova amb l'Uni Girona per una temporada.
1: Doncs amb aquest mercat dels fitxatges al bàsquet tanquem el repàs de la informació esportiva del dia. Recordeu, a les 7 més informació esportiva al Tot Costa, a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit, especial Mundial, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Catalunya Migdia.
7: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com estan els diferents incendis que afecten Catalunya. Avui hi ha 111 municipis en risc extrem per foc. Hi ha 6 espais naturals tancats i els bombers van fent atacs contundents als incendis que es declaren per evitar que es facin més grans. Això després que ahir diversos incendis simultanis compliquessin i molt la tarda. El que més preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu. També ens hem fixat en l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro metro de Barcelona han provocat al barri del Putxet. I hem connectat també amb París, on la justícia francesa ha confirmat la culpabilitat de la líder de reagrupament nacional, Marine Le Pen, en un cas de corrupció que afecta també l'alcalde de Perpinyà, Louis Alliot. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
4: Doncs explicaves que l'incendi que més preocupa ara mateix els bombers és el de Sentmenat i sembla que el flanc dret està revifant. Més detalls des d'allà mateix, Cristian Roldán.
0: Bona tarda. Doncs sí, el vent ha fet revifar diferents focus secundaris d'aquest flanc dret, ja ho direm bé, que, com us deia abans, és un dels més crítics per la potencialitat que té. Perquè, recordem, a hores d'ara s'han cremat prop d'un centenar d'hectàrees, però si avancés, si les flames avancessin per aquest camí, podrien arribar a cremar-ne més de 2.000, com ja va passar el 2003. Per aquest motiu, ara, en el centre de comandament, tots són corredisses i, sobretot, destinar els mitjans aeris perquè puguin atacar aquest flanc i intentar controlar les flames que tot just s'han començat a revifar ara amb l'entrada de la marinada.
4: Mentrestant, un incendi crema també a Savallà del Comtat. Això és a la Conca de Barberà. Allà una quinzena de dotacions dels bombers hi estan treballant. Tarragona, Jordi Barranca.
9: Bona tarda. Sí, les flames han començat en una zona agrícola del municipi de Savallà del Comtat. Això és a la comarca de la Conca de Barberà, com bé dieu, però també afecta en zona forestal. Els bombers el que fan ara és prioritzar el cap i el flanc esquerre d'aquest foc perquè són els punts on crema amb més intensitat. 14 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen en aquestes tasques d'extinció. Protecció Civil de moment el que ja ha fet és demanar el confinament del petit nucli de Segura, això que implica, doncs, bàsicament, que els veïns han de tancar portes i finestres i evitar la mobilitat.
4: I els bombers també treballen en l'extinció d'un foc, en aquest cas a Martorell, al Baix Llobregat. Hi ha 8 dotacions terrestres treballant sobre el terreny. S'ha hagut d'interrompre la circulació de trens de la línia R4 de Rodalies entre Gelida i Martorell Central perquè el foc se situa molt a prop de les vies del tren. L'incendi s'ha declarat fa poc més d'una hora i afecta una zona de vegetació del riu Anoia, a prop de la carretera BB-2433. Afecta una zona de vegetació baixa, principalment arbustos i canyes, on hi ha horts i algunes barraques. Els bombers confirmen que no hi ha persones ferides. Sobre una d'altra de les notícies que han centrat aquest Catalunya Migdia, penja d'un fil el futur polític de la líder d'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, després d'aquesta condemna que avui ha confirmat la justícia francesa per malversació de fons de la Unió Europea. Si bé se li ha escurçat a 15 mesos el termini ferm d'inhabilitació per exercir un càrrec públic, i això jurídicament li permetria concorre a les eleccions presidencials previstes per l'abril de l'any que ve, el Tribunal d'Apel·lació de París també l'ha condemnat a un any d'arrest domiciliari amb braçalet electrònic i la líder ultraconservadora havia assegurat prèviament que no era partidària de fer campanya en aquestes circumstàncies. Un cop sabuda la sentència, Le Pen s'ha traslladat a la seu del seu partit, on, segons els seus advocats, estudiarà el camí a seguir. És previst que Le Pen faci pública la seva decisió en una entrevista que ha concedit en un canal de televisió a les 8 d'aquesta tarda. A Mònaco han trobat morta la dona ucraïnesa que suposadament va deixar l'explosiu que la setmana passada va ferir un oligarca ucraïnès i la seva família. Segons mitjans ucraïnesos, el cos va ser trobat ahir al vespre a prop de Kiev amb un tret al cap. Les mateixes fonts expliquen que s'han fet 2 detencions relacionades amb el cas, un oficial dels serveis secrets i un exoficial de policia. De tornada a Catalunya, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, defensa que no podia canviar la decisió de prioritzar la vacunació de les persones de més de 60 anys durant la pandèmia. Ho ha declarat al judici pel retard en la vacunació de policies espanyols i guàrdies civils. Argimon ha explicat que Salut Pública no gestionava les llistes dels agents ni coordinava els equips que administraven la vacuna. I el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, ha declarat que es va reunir 2 cops amb l'exmilitant socialista Leire Díez i ella li va demanar informació comprometedora sobre comandaments de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Ho ha explicat davant del jutge del cas Leire, que investiga una suposada trama per fer descarrilar processos judicials que afecten el PSOE, que estaria liderada per l'exdirigent socialista Santos Cerdán i coordinada per Leire Díez.
7: Passen 5 minuts de les 3.
10: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
7: De seguida saludem a qui ens acompanyarà des d'ahir fins a les 4, però si tenen algun dubte sobre de què parlarem, a banda de tot això que ha explicat el Joan Bota, ara mateix els bombers informen d'un altre incendi agrícola a Salvanera, a Torrefeta i Florejacs. Activen 14 dotacions terrestres, 2 helicòpters i 3 hidroavions per tal de fer front a aquest nou incendi que s'ha decretat ara mateix i que s'ha detectat per part dels bombers. Veurem si va més o no aquest nou incendi, però ja veieu que la tònica és la mateixa d'ahir i és que van apareixent incendi, diferents focs, i que els bombers intenten atacar-los el més aviat possible per evitar que vagin a més i que no es converteixin en grans incendis i quedin tots plegats en surt. De tot d'això, segur que en parlarem amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.
11: Bona tarda.
7: La Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
11: Molt bona tarda.
7: I la politòloga Júlia Miralles, que de seguida arribarà, perquè ens ha avisat que arribem una mica de retard. Per tant, aquí l'esperem, que no corri, no corri, Júlia.
11: Potser ben tren.
7: Crec que no. Un altre transport públic em fa l'efecte, però ara quan arribi ella, si vol, que ho expliqui. Doncs, en tot cas, si ens escoltes, Júlia, no cal que corris, que ja t'esperem aquí. Nosaltres no ens mourem. Com tampoc no ens mourà qui ens proposa el primer tema. Els dimarts ja sabeu que saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
7: Com estàs?
12: Acalorada, com tots.
7: Sí,
12: no?
7: Déu-n'hi-do. Sí, sí.
12: Què es queda fent?
7: Sí, i a més això durarà, perquè ja ens han dit que tota la setmana que ve. Per tant,
12: sí. Bé, paciència,
7: mantén-nos,
12: no?
7: Mentalitzem-nos. Sí. A veure, de què vols parlar?
12: Bueno, mira, jo avui volia parlar d'una bona notícia, que ja sabeu que no acostumo a fer-ho, i penso que quan en veig una dic, va, avui aprofitarem, Vull parlar de l'Odissea, perquè l'Odissea és d'actualitat, i no només és d'actualitat, sinó que és d'actualitat per partida doble. D'una banda, ahir va haver-hi l'estrena a Londres de la nova pel·lícula de Christopher Nolan, que era superesperada, no?, la versió de l'Odissea, que arribarà als cines, als nostres cines, almenys, el 17 de juliol. I els primers comentaris són extremadament elogiosos, tot i que també sembla que ha revifat alguns comentaris racistes arran del càsting fet amb l'Helena de Troia, no?, que és una actriu negra, i llavors alguns doncs consideren que no és prou guapa ni prou rossa, no?, podríem dir. Però d'altra banda, a banda de la pel·lícula de Christopher Nolan, tenim que fa poc la Casa dels Clàssics ha publicat una nova traducció de l'Odissea, firmada per Pau Sabater, una traducció que ha sigut supercelebrada i que porta 5 setmanes a la llista de més venuts. Homer, un best-seller, Vull dir, qui ens ho havia de dir? Aquesta doble coincidència fa que em pregunti si és casual o si rere d'aquest interès per l'Odissea s'hi amaga alguna cosa, no?, alguna cosa que tingui una explicació sociològica. No sé, vull dir, què ens interessa? És el relat de resistència el que ens interessa dins d'aquest món on tot li és hostil al protagonista? Són els paral·lelismes amb l'estranger fora de casa seva, no?, fora de la seva terra, que ressonen en els països privilegiats com els nostres, i d'alguna manera ens ajuden a tenir una actitud més hospitalària. No ho sé. Vosaltres revisitareu l'Odissea?
7: A veure.
11: Al cinema, doncs, quan arribi, segurament. I és veritat que l'edició de la Casa dels Clàssics, com tota la col·lecció de la Casa dels Clàssics, la Carlota és escriptora i en sap molt més, però des de la presentació a les edicions superacurades i unes traduccions que a mi em semblen molt bones i que aconsegueixen això, que literatura que potser en català encara no ha estat traduïda o són traduccions antigues, doncs tinguin un protagonisme, el protagonisme que es mereixen. Jo no sabia que estava tan amunt en la llista.
12: A veure, que ja sabem que en aquest país quan es venen molts llibres se'n venen 4, No estem venent milers de
11: Bueno, però tot i així, a mi que aparegui a la llista ja em sembla molt bona notícia.
12: 5 setmanes, 5 setmanes seguides, vull dir, això estan els editors encantats.
13: Jo crec que la pel·lícula, sense cap mena de dubte, s'haurà de veure. A més, si es va confirmar que les crítiques són tan bones, no?
7: Estic reconeixent implícitament que no el llegireu.
11: Jo faig la col·lecció, de Bernat Metge, la faig. Perquè, a més, són llibres que estan, de veritat, que estan molt ben editats. Si algú no ho té al cap, tapadura, sí, blanca... Destacant sempre el nom de traductor o traductora, que crec que, a més, en aquest tipus de llibres...
7: La Carlota no ho dirà, perquè ella n'és de traductora.
11: Sí, per això.
12: N'he traduït un cas dels clàssics, també.
7: I edicions com aquesta reivindiquen la figura del traductor.
11: Sí,
7: i com d'important és que hi hagi un bon traductor o una bona traductora que et faci arribar de manera entenedora i amb tota la riquesa de la llengua un original que, per desconeixement, malauradament, no podries llegir.
11: Si no m'equivoco, i ara parlo de memòria, per tant, que l'editorial em disculpi, crec que quan van fer la presentació de l'Odissea, un dels que hi havia era precisament el traductor, és a dir, que se li dona molt protagonisme perquè crec que el tenen, aquestes edicions.
13: Jo anava a dir, no?, que les traduccions dels clàssics al català són una gran aportació. Una, perquè, òbviament, hi ha els traductors al darrere, dues, perquè ens permeten, no?, revisitar els clàssics en la nostra llengua. Ara, per exemple, sense ser d'aquesta col·lecció, i parlant d'una altra, però en tot cas, la Universitat de Barcelona acaba de traduir el Leviatán al català, que també ha estat una edició, diguem-ne, celebrada, no? I, per tant, benvingudes siguin les traduccions que es puguin fer, òbviament, sempre reconeixent els drets dels traductors. Un dia en aquesta tertúlia en parlàvem, no? Que són massa sovint, i per llàstima de tothom, oblidats.
7: Ha arribat la Júlia Miralles. Júlia, bona tarda.
14: Bona tarda, disculpes.
7: No passa res, no passa res. L'Odissea, que torna a estar de moda.
14: Ui. Molt fan de la col·lecció dels clàssics de Bernat Metge. De fet, hi ha una edició molt, molt recent del retrat de Dorian Gray, que ara ja no es diu el retrat, no? Que em va semblar fantàstica.
12: Sí, que a més aquesta edició del retrat de Dorian Gray se suposa que recupera un text no censurat, perquè el que es va publicar, no? Vull dir que al final això de traduir els clàssics és una manera de tenir una normalitat en el que és la cultura catalana, no? Vull dir, qualsevol cultura s'ha de reapropiar dels clàssics, i hi ha aquella cosa que diu que cada 30 anys s'ha de fer una nova traducció dels clàssics, perquè cada generació necessita reapropiar-se'ls amb el seu propi lèxic, la seva pròpia, diguéssim, cultura sintàctica, podríem dir, o cultura lingüística, no? Vull dir que això, que és molt celebrat, i jo us convido que la llegiu. Ho dic perquè teníem ja unes quantes traduccions, més d'una en català, de l'Odissea, però, clar, a vegades hi ha algunes que són una mica més difícils de llegir, en el sentit de, bueno, que no és que siguin molt difícils, però que no t'ho posen fàcil. I aquesta, jo, pel que de moment he vist, és molt amable. Vull dir que revisitem els clàssics. El seu seria llegir el llibre i després anar a veure la pel·lícula, saps? Perquè, si no, bueno...
15: Potser el viatge d'aquest estiu, no?
7: Veus? Exacte. Sí, més a saber si molta gent no està recuperant l'Odissea perquè va de viatge a Grècia i diu, mira, saps què? Vaig a documentar-me. Tampoc no seria una mala manera de documentar-se, Per tant, està bé, està bé. Carlota, gràcies, bona tarda.
12: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
7: D'aquí a un parell de minuts serà un quart de quatre de la tarda. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria, ja us aviso, que parlarem i molt de focs.
10: Catalunya migdia.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
17: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Catalunya migdia.
4: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
5: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
6: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
5: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
5: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
4: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
6: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
5: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
7: És un quart de quatre, som al Catalunya Migdia, amb la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i la Júlia Miralles. Com dèiem, parlem de focs, perquè continuen cremant els incendis forestals que s'han declarat de manera simultània a Catalunya. A hores d'ara, el foc que més amoïna els bombers és el de Sentmenat, al Vallès Occidental. A l'Anoia, el foc que va començar ahir a Carme ja està estabilitzat, igual que el de les Gavarres, a l'Empordà, que ha cremat durant tot el cap de setmana. Però anem a aquest de Sentmenat, que com dèiem que és el que més amoïna. Allà hi tenim el Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
8: Bona tarda, Òscar, què tal?
7: A les 3 ens deies que hi havia corredisses i nervis perquè havia revifat un dels flancs més perillosos, entre cometes, perquè era el que toca més a un espai que podria acabar escalant i de molt les hectàrees afectades.
8: Sí, exactament. Tot just fa uns minuts que estàvem aquí al centre de comandament i hem començat a veure això que el que comentàvem, corredisses de bombers, anaven trucant també a mitjans aeris i a comandaments per tal de desviar aquests mitjans i aquests esforços, perquè s'ha començat a veure una columna de fum cada cop més prominent en aquesta zona del flanc dret, just el que seria una mica per sota del farell, aquesta zona que podria obrir-se cap a un gran, bueno, 2 milers d'hectàrees que parlàvem, per exemple, que hi havia aquesta potència de perill que les flames s'extenguessin per aquesta zona, i era una de les zones clares que des dels primers moments els bombers ens deien que volien assegurar, que hi treballaven, que intentaven perimetrar-la com fos, perquè, com deies, si s'escampa, però d'alguna manera, les flames, si traspassen el cordó de sanitari que han muntat els bombers, hi ha aquesta potencialitat de que el foc encara s'esquitxi a altres zones, i parlem d'una catàstrofe molt més perillosa, o si més no lamentable, que l'actual.
7: Continuem igual, és a dir, de moment no hi ha hagut més atenció a la premsa i per tant no tenim actualització sobre les hectàrees cremades que estaven al voltant d'un cent i escaig.
8: Exacte. Ens estem movent per sobre d'aquestes 120 hectàrees cremades que suposem que hauran avançat en els últims minuts, sobretot per aquestes flames i columnes de fum que veiem en aquests moments, però de moment, si no hi ha més comunicació oficial, sí que veiem això, que els esforços són constants. També sentim com per ràdio demanen més efectius, i això dificulta una mica tot el que és l'operativa, perquè a la simultaneïtat dels focs arreu de Catalunya, com comentàveu, estan dificultant molt la capacitat dels bombers d'actuar aquests flancs que potser van revifant. També ara comença a entrar aquesta marinada. De fet, fins fa poc això era un desert a nivell de vent, sol, o sigui, tot era bastant dur. I ara comença a revifar una mica el vent, però clar, això té una afectació, com ja preveien els bombers, força sinistra pel que fa a l'evolució de les flames, perquè les empeny i fins i tot les fa saltar cap a altres zones.
7: Doncs deixem el Cristian Roldán pendent d'aquesta última hora d'aquest incendi de Sentmenat, que insisteixo és el que ara mateix amoïna més els bombers, perquè és el que ara mateix no està ni tan sols estabilitzat, com sí que ha passat amb els d'altres, el de l'Anoia o també el de les Gavarres, que ja fa més dies que n'estem pendents. Fins ara, Cristian.
8: Fins ara, Òscar. Només dir-te, si puc fer un darrer apunt, perquè ens comentaven aquí també que una de les... que és un missatge que hem anat enviant durant tot el matí, però sobretot demanen que el confinament es respecti, perquè, per exemple, a diferents llocs d'aquests nuclis que hi ha disseminats per la muntanya, havíem vist com hi havia gent que s'havia saltat aquest confinament, i sobretot ens deien que s'ha de ser molt curós perquè si s'ha de fer algun rescat d'alguna persona perquè estava fent algun comportament que no tocava, és un efectiu menys que tenen els bombers per atacar el foc. De fet, ens ho explicava la mateixa Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, fa uns moments.
9: Hem de pensar que si nosaltres fem alguna actitud que no és la correcta, doncs els operatius potser hauran de venir rescatant-nos. I tots aquests operatius que estiguin ajudant a persones que no estiguin fent el confinament com s'ha de fer, doncs seran operatius que no podran estar destinats a l'incendi.
8: Llavors, bàsicament, recollir aquest missatge de prudència i sobretot respectar les restriccions. De cara a les 6, esperem que la cosa millori i allà potser es podrien començar a relaxar algunes de les mesures.
7: Doncs n'estarem pendents de les actualitzacions que es facin, per tant, si hi ha bones notícies pel que fa referència a aquestes mesures, però mentre estiguin en vigor, doncs, òbviament, demanem a tothom que les segueixi, les respecti i que facin cas dels avisos que fan les autoritats. Cristian, fins ara. Bona tarda.
8: Fins ara, Òscar. Gràcies.
7: Passant gairebé 20 minuts de les 3 de la tarda. Arran d'aquests dos incendis, el de l'Anoia i també aquest de Sentmenat, ahir vam sentir el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, explicant que el foc posava en risc algunes cases d'algunes urbanitzacions i una frase que potser ens va sobtar a tots plegats. Els bombers deien que era impossible protegir algunes d'aquestes cases, algunes d'aquestes propietats.
10: És un incendi que se'ns fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, això fa impossible, diguéssim, la protecció dels béns, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones i, per tant, tenim establert un sector funcional de protecció

0: com deies, l'hem tornat a veure ara arran dels focs forestals d'aquesta setmana, quan els bombers han hagut de donar per perdudes algunes cases, sobretot les que estan disseminades dins d'espais naturals que han cremat finalment sota les flames. De fet, l'escampadissa urbanística a Catalunya, amb aquestes urbanitzacions fora dels nuclis urbans, té l'origen als anys 60 del segle passat, però amb la bombolla immobiliària, a partir del 2008, aquest fenomen s'ha continuat incrementant notablement. Si al principi, entre els anys 60 i 80, aquestes urbanitzacions eren fonamentalment de segones residències, ara estem parlant de llocs on la gent hi viu de manera més o menys permanent. Però moltes d'aquestes urbanitzacions es van construir fent parcel·les de sòl que era rústic i que són de dubtosa o sense cap mena de legalitat. Per tant, es van fer sense planejament urbanístic ni tampoc de serveis bàsics i en terrenys que avui no es consideren aptes de cap manera per la construcció. Entre el 2003 i el 2007, la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura va encarregar un inventari de les urbanitzacions a Catalunya i els resultats expliquen un país on la dispersió es fa del tot evident. Hi ha a Catalunya 1.500 urbanitzacions amb prop de 40.000 habitants que sumen més de 300.000 parcel·les. I si parlem del risc d'incendis d'aquestes urbanitzacions, segons un pla que van elaborar conjuntament agents rurals, Mossos i bombers l'any passat, el 2025, a les comarques, només un cito algunes, el Bages, el Berguedà, Moianès, Lluçanès o Osona, per exemple, hi ha 80 urbanitzacions, on 7 de cada 10 estan en un lloc amb un risc alt de perill d'incendi. De fet, ahir mateix la consellera Núria Parlon va reconèixer que la majoria d'aquestes urbanitzacions no tenen plans contra el foc ni tan sols tenen els perímetres de seguretat que exigeix la llei. De fet, com més compacta és la urbanització, els bombers diuen que el risc és més baix perquè hi ha molts elements de construcció i no hi ha masses forestals entre les cases. En canvi, les que no són compactes, que tenen cases disseminades, que aquestes són les més abundants a tot el país, són un polvorí i són molt més complexes de gestionar en cas de que escali foc.
1: Saludem l'Anna Badia. Anna, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: L'Anna Badia és geògrafa del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tenint en compte aquesta radiografia, 1.500 urbanitzacions arreu de Catalunya, tenim un problema amb les urbanitzacions al país?
2: Sí, tenim un problema. Tenim un problema i suposo que també hem de parlar de corresponsabilitat amb això. En principi, si hi ha moltes, esteu parlant d'algunes que són urbanitzacions que no compleixen la regulació, però n'hi ha moltes que sí, i n'hi ha moltes que estan en risc d'incendi que segueixen la normativa i si són allà són per que s'han donat llicències d'obres. Per tant, jo parlaria de corresponsabilitat. Moltes vegades des de la població es demana que des de l'administració se'ls resolgui tots els problemes, i això és un problema. I aquí falta molta informació, molta pedagogia, molta comunicació. Perquè la gent que viu allà ho tingui clar d'on viu.
1: Clar, i per tant ens poden sobtar, però potser ens hem de començar a familiaritzar a declaracions com aquesta que hem començat escoltant del cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, dient no, és que hi ha cases que no les podem defensar. Estan molt dins del bosc, molt aïllades, molt envoltades de vegetació, no hi ha la franja de seguretat, algunes d'elles fins i tot de fusta, per tant hem de prioritzar els esforços en les vides humanes.
2: Exacte. Això ja és un problema, i de fet això ja fa anys que es parla. Parlem molt d'incendis de sisena generació, aquests incendis, clar, amb un incendi de sisena generació, quan a més hi ha simultaneïtat i quan a més tenim incendis en zones d'interfase urbana forestal, clar, la prioritat és defensar la vida de les persones i defensar els seus béns. Però, clar, el que és important tenir en compte és que ja parlàvem fa molts anys d'incendis d'interfase urbana forestal sense tenir aquests incendis de sisena generació. Moltes vegades parlem d'això, de sisena generació, però no se sap d'on surt això de sisena. Mm. És que hi ha una primera generació, una segona, una tercera, una quarta, una cinquena i una sisena. Per tant, i aquesta sisena generació és el que està fora de la capacitat d'extinció. Quan nosaltres parlàvem inicialment d'incendis de primera generació, feien referència, eren incendis de continuïtat. Els de segona generació eren de velocitat. Ja tenim més combustible. I això està relacionat amb

0: amb l'acumulació del combustible que hem anat tenint a partir de la segona meitat del segle XX. La tercera generació ja és d'intensitat. Ostres, aquí ja tenim un problema. La quarta generació ja són incendis d'interfase urbana forestal. La cinquena generació són simultanis, que ja hi afegim la simultaneïtat, i la sisena, que és la que ara s'ha posat de moda, això sobretot a partir del 2017, amb els incendis de Xile, de Portugal, després de Grècia, aquests que estan fora de la capacitat d'extinció, que ja ens estan creant tots aquests pirocúmuls, aquestes tempestes de foc que no podem apagar, i que ja ens diuen que estan fora de la capacitat d'extinció. Si això està al costat de zones d'interfase urbana forestal, però ja et dic, això ja fa anys que s'està parlant del problema de la interfase urbana forestal. Llavors esteu dient una cosa també de cremen les cases de fusta, que sí que són més vulnerables, però s'estan trobant que també cremen les altres cases, eh? Quan hi ha aquesta intensitat, les estructures són molt més vulnerables. Per tant, quan estem parlant de cultura del risc i cultura del foc, fem referència a això, de que la gent sigui conscient, de donar tota la informació, de comunicar-nos bé, perquè la gent sigui conscient de que estem vivint en zones, o que hi ha gent que està vivint en zones que poden tenir un problema greu, poden tenir un problema greu. I, sobretot, dir que el foc no és l'enemic. El que és l'enemic és aquest incendi de sisena generació, però el foc no és l'enemic. Mira, es parla molt de que som fills i filles del foc. És això que diem de la cultura, no? La cultura del foc. I aquí s'ha de fer molta pedagogia. Criminalitzem el foc i no s'ha de criminalitzar.
1: Per tant, quan dius que hem de tenir més informació, és que la gent ha de ser conscient que viu en un lloc en què potser els hi afecta un incendi i, per tant, han d'estar mentalitzats que en algun moment potser han d'abandonar casa seva i assumir que la poden perdre.
0: Exacte. O que s'han de confinar, ara ho estàveu dient, no? Que això està tensionant els equips d'extinció. Perquè, clar, si la gent no fa cas, i per això és tan important aquesta comunicació, i potser n'hem de parlar de la comunicació ara que tenim els incendis, hem de parlar ja des de petits, des de les escoles s'ha de parlar d'això, tant del risc d'inundació, del risc d'incendis. Hem de comunicar-nos bé perquè estava parlant d'això, no? Del problema de que la gent no es vol, clar, o no es vol quedar a casa, no es vol confinar, o potser no volen deixar casa. Clar, si t'ho està dient una persona que en sap, t'ho has de fer cas. Per tant, sí.
1: La gent pot dir, escolti'm, jo tinc una casa que he comprat, que està construïda legalment perquè he complert la llei, perquè hi ha uns plans que algun ajuntament, alguna diputació, o el govern de la Generalitat, o el govern central, qui sigui, m'ha autoritzat, i per tant, el problema no és meu, és allò que deia de la corresponsabilitat, no?
0: Sí, però estem a les mateixes. Sempre estem tendint a dir que això, jo crec que que està relacionat amb aquesta societat que anem cap a l'individualisme. No? Pensem una miqueta més en global, pensem una miqueta més en la col·lectivitat i pensar que les meves accions poden tenir efectes en tensionar més, en aquest cas, en tensionar més els equips d'extinció. Per tant, si algú ens està dient que té la informació, ens està dient, i veure, i sempre es poden equivocar, sempre es poden equivocar, però moltes vegades... Ui...
1: No, digui. És que són els senyals horaris de 3:45, ara. Sí, sí.
0: Vale. Doncs si ens ho estan dient gent que hi entén, jo crec que hem de fer cas.
1: Perquè solucionar-ho no ho podem solucionar, és a dir, s'hauria de construir, per tant, algunes urbanitzacions, enderrocar-les. Per exemple, hem tingut l'exemple a Alcanar, l'Ajuntament va decidir expropiar algunes cases i tirar-les a terra perquè estaven en una zona inundable. Aquesta és la solució? Haver de construir?
0: A veure, jo posaria dos nivells diferents als incendis que a les zones d'inundació. Els incendis es poden fer accions de baixar la càrrega de combustible. Jo no m'atreviria a dir si hem de derruir o no. El que sí que a les zones on encara hi som a temps, potser val la pena que alguns ajuntaments es pensin si hem de densificar zones més baixes i alliberar zones que tenen més risc d'incendi. Això podria ser una possibilitat. I d'altra banda, doncs totes les mesures d'autoprotecció. Estem parlant molt de solucions basades en la naturalesa. aquestes solucions de recuperar el que és important, en aquests casos, recuperar els mosaics agroforestals. Hem canviat l'ús de sol, l'hem canviat. No podem tornar, és evident que no podem tornar als paisatges de fa 70 anys, no podem tornar, però sí que podem fer paisatges més resilients. I aquests paisatges més resilients com els fem? Doncs això, recuperant mosaics, mantenint les pastures, mantenint ramaderia. I una cosa que s'està dient molt últimament, però només ho diem quan tenim una catàstrofe, quan tenim una emergència, que és consumir local. Hi ha molta gent que diu és que val molts diners. Doncs potser hem de començar a canviar de xip i potser prioritzar, no? No ho sé, és complicat, eh? Totes aquestes solucions són complicades, però potser és que ens falta molta més informació. No ho sé, hi ha una publicació que està feta per gent de la Fundació Pau Costa, pel Centre de Recerca, per Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que es diu La comunicació del risc d'incendis. Potser hauríem de llegir com hem de comunicar el risc d'incendis, com hem de tenir més cultura del risc, cultura del foc, perquè siguem entre tots que aconseguim fer uns paisatges més resilients.
1: És, les reflexions de l'Anna Badia, geògrafa del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: A vosaltres, gràcies.
1: Us veia a la taula apuntant, però de fet és un debat de país que ara l'afrontem pels incendis, fa uns mesos per les inundacions i fa un any, dos anys, per les dificultats de fer arribar l'aigua potable en una època de sequera a segons quines urbanitzacions. Vull dir que és un problema que no té a veure només amb el foc, sinó que és un model de país, diguem-ne, que és insostenible per segons què.
2: De fet, el conjunt de casos que expliques segurament es relacionen amb la necessària adaptació al canvi climàtic, no? El que diem de fa anys que hem parlat de les polítiques contra el canvi climàtic, la reducció d'emissions, que evidentment segueixen sent indispensables i estem molt lluny dels objectius que hauríem de tenir, però que és veritat que comencem a veure com hi ha grans catàstrofes climàtiques o qüestions com incendis, com més inundacions, que són les més presents segurament a Catalunya, que també requereixen que comencem a planificar i a fer polítiques d'una altra manera, tenint en compte que, per exemple, aquest juny ha sigut més de 3 graus superior a la mitjana de temperatures a la sèrie històrica. Per tant, també l'augment global de les temperatures segur que implica major risc, en aquest cas, d'incendis, davant del qual ens hem d'adaptar i, segurament el tema de les urbanitzacions no és només problemàtic pels incendis, ho és per molts altres motius, i és una qüestió més que cal planificar i començar a pensar d'una altra manera.
3: Clar, però la qüestió és què fas amb les que ja tens.
2: Clar. Igual
3: perquè,
2: que amb les inundacions.
3: Perquè, clar, perquè donava aquestes xifres i ara, abans de venir a buscar tunes, que són de primers d'any, per tant, dades de la Generalitat, sortia que hi ha 730 urbanitzacions il·legals a Catalunya. A la província de Barcelona, en habitatges, són 42.000. Que la gran majoria, crec que ho heu comentat vosaltres a l'informe previ, són dels anys 60-70. Sí. Què era? Que la gent es comprava el terreny...
1: Autoconstrucció.
3: I feien autoconstrucció en molts casos. Després anaven a veure l'Ajuntament i li deien no tinc clavegram, qui tinc un problema amb la llum... I els ajuntaments, de fet, el programa aquest que hi ha a la Generalitat i altres comunitats autònomes, el que estan fent és com donar instruments als ajuntaments per intentar legalitzar algunes d'aquestes urbanitzacions. Però, clar, estan on estan i en la situació en què estan. M'ha agradat molt quan l'Anna Badia parlava de la cultura del risc i del foc, no? I deia... hem d'entendre tots que és una qüestió col·lectiva, no? I no només individual. Per tant, si els bombers et diuen que el que convé és això, doncs potser individualment a tu no et convindrà, però és el que convé al conjunt, no? Però clar, deia una altra cosa. Quan deia, per exemple, que com s'ha de conscienciar, doncs ara diré una cosa que és que no agrada d'escoltar, però... Moltes vegades l'única manera que hi hagi gent que entengui el què és multant. És a dir, si tu no tens al voltant la neteja feta, l'has de tenir. I a més, ara em deia un company que ja entén molt, que no és el meu cas, deia, ara la franja mínima és de 25 metres.
1: Mm-hmm. Doncs, i aquí comença a dir que aquesta franja és molt poca, que hauria de ser més àmplia.
3: Hauria, sí. Ella em deia, hauria de ser el doble. Però, oi que igual amb el període de retorn de les inundacions en primeres 50 anys ereu, no, s'han de fer a 100 anys, perquè amb això que deies tu, Júlia, no? amb el canvi climàtic, doncs aquests episodis brutals seran molt més sovint. Doncs això és el mateix, és a dir, si vostè viu aquí, vostè ha de complir una sèrie de condicions, i una és que tot això que té al voltant ho ha de tenir net. I a partir d'aquí podem debatre després de en quines condicions han d'estar aquestes urbanitzacions. I aquest debat de què s'ha de fer amb el bosc i els propietaris, i en fi, jo crec que des que em dedico a aquest ofici que en parlem i no n'acabem de treure l'aigua clara.
1: No? I que després, sí, com deia l'Anna, que la gent sigui conscient, que és molt bucòlic i queda molt maco, no? Visca al mig del bosc, sí, però això té una contrapartida. Has de tenir la teva parcel·la neta, la franja necessària de seguretat, i has de ser conscient que en cas d'extrema necessitat, doncs igual has d'abandonar casa teva i la pots perdre, perquè està en una zona molt exposada, i ara ho has sentit per primera vegada per boca d'un bomber de dir, no, escolti, és que no li podem defensar la casa.
3: Jo soc d'una zona...
1: Que no et compensa, doncs no hi visquis.
3: No, o jo he vist... En fi, jo soc del Pirineu, i allà gent que potser s'ha fet la casa en un lloc molt bucòlic, i quan? Ara perquè neva molt menys. És que no em netegen la carretera. No, senyora, és que aquella carretera no és una carretera principal. Vostè ha decidit que anava a viure allà. Algú li ha donat el permís per viure allà. Esta és una altra. Però no podrà tenir les mateixes condicions dels que estan en una zona on hi viu la gent.
4: Jo crec que quan parlem de sequera o parlem d'inundacions o parlem d'incendis, en parlem quan passen les coses, sempre. Però al final tenen un comú denominador que és claríssim, no? Que és... per què no n'hem parlat abans? O per què no ho hem gestionat abans? Perquè al final, quan arriba la sequera, diem, home, hi hauria d'haver les plantes dessalinitzadores, etc etc. Quan parlem d'inundacions, diem, és que les lleres del riu estan brutes, etc etc. Ara arriben els incendis i ahir, no?, escoltaves la ràdio o veies TV3 i deies, clar, és que sortia un munt de gent dient, és que els boscos estan molt bruts. És veritat, els que tenim el mal vici de sortir caminant pel bosc, podries omplir cotxes i cotxes i cotxes de llenya que està tirada i que en aquests moments és un polvorí claríssim, no? Per tant, jo crec que en aquests casos, sigui per una cosa, per una altra o per una altra, i també serveix per les urbanitzacions, el més important és el que ens diguin els experts. És a dir, l'Anna Badia ens ha fet una lliçó de què vol dir no planificar i de què hauríem de tenir en compte o no. Crec que els bombers estan fent una feina molt pedagògica, explicant-nos com ens funcionen els incendis, com calculen que el vent influirà, com diuen aquesta hora passarà això, aquesta hora passarà allò, i jo que sóc, em declaro fan del cos de bombers de Catalunya, doncs crec que ho fan molt bé, que ho fan amb una gran professionalitat i que, a més, aguanten una tensió molt gran, perquè és evident que quan algú li toca en casa seva, doncs es poden produir, com a mínim, nervis, no? Per tant, aquesta situació de simultaneïtat que s'està donant aquests dies és grossa i la porten molt bé. Pel que fa a les urbanitzacions, doncs també n'hem parlat moltes vegades. Al final, que a Catalunya hi hagi 1.500 urbanitzacions que amb el que això implica, doncs és greu. Al voltant de Caldes de Montbui i a la zona del Farell i tota aquesta zona que està cremant l'incendi de Sant Manat, avui ho llegia, no? Només al Vallès Oriental, això és occidental, però oriental n'hi ha 62, que a banda de que no sabem si són legals o no són legals, no estan recepcionades, i per tant vol dir que els ajuntaments no se n'han pogut fer càrrec i que per tant els serveis encara els estan pagant els veïns, però no hi ha el pla perquè els ajuntaments ho tinguin endavant. Aquest març d'aquest any, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis van, no?, fer un manifest amb el Col·legi d'Arquitectes demanant que es garantissin els drets dels residents, de les urbanitzacions, el dret a una ciutat digna, el dret a la igualtat d'oportunitats i el dret als serveis, que, no?, que a tothom ens sembla molt fàcil tenir clavegueram i tenir llum i tenir-ho tot arreglat, i en canvi en algunes d'aquestes urbanitzacions no és tan evident, no? Per tant, és evident que tenim un problema amb les urbanitzacions. El problema ve d'inici, de qui les va deixar construir, i el problema vindrà després. Avui hem sentit, no?, que ara hi està havent una reunió del govern amb els grups de l'oposició per veure com es gestiona de tot això. Jo, francament, ja entenc que la política ha de donar resposta, però crec que en aquests casos el millor seria que escoltéssim els experts. I que, perquè ara, no?, ja estava veient un tuit de que els grups de l'oposició ja estan carregant contra el govern perquè la radial de les Gavarres, etc etc. Si hem de fer política del fet de que s'estiguin produint 5 incendis al mateix temps, crec que tenim un problema. I, per tant, seria bo que, com fan els països seriosos, en aquest cas ens escoltéssim els experts i que els planejaments que s'hagin de fer en el futur, no?, val pels incendis i val pels plans de gestió del risc d'inundació, si hi ha un pla de gestió d'un risc d'inundació que els ajuntaments no permetin, perquè ho han dit els experts i l'han aprovat els experts aquest pla, no permetin que s'hi construeixin cases, perquè s'acabaran inundant. I per tant, jo diria més experts en aquest cas i menys política de baixa estofa.
1: I perquè a més quan passen coses d'aquestes és quan llavors t'adones de coses que són absolutament incomprensibles. És a dir, per exemple, com pot ser que estan en el risc extrem d'incendi es permeti que estigués treballant amb aquesta radial famosa. D'acord. Que segurament el responsable no és el treballador, perquè no. Algú li va ordenar aquell treballador que fes aquella feina. Ara s'està investigant. Ahir sentia, crec que era el Farell, però igual no era, però en una d'aquestes urbanitzacions que els bombers deien no, és que no hi podem accedir perquè només hi ha una via d'accés. Per tant, allà és una ratera. I llavors penses, com pots permetre, un cop ja està feta, que si s'ha estat amb autoconstrucció o no, perquè no sé si és el cas exacte d'aquesta urbanització, però encara que sigui una que s'ha fet als anys 60 per autoconstrucció, ara després les autoritats tenen la responsabilitat de, un cop tenen allò allà, que sigui el més segur possible i que, per tant, si cal fer una altra via d'accés o si cal desallotjar i tirar a terra aquells edificis perquè allò no pot ser, doncs s'ha de prendre aquestes decisions, perquè el que no pot ser és que ens n'adonem quan hi ha un incendi i els bombers intenten accedir i diuen no, és que no hi podem arribar, perquè si arribem igual no en sortim.
4: Però ahir ho explicaven claríssim, sí, el Farell, perquè el foc anava en direcció a les cases i només podien sortir
1: a
4: la direcció del foc.
3: Això sempre són diners. Llavors,
4: això, el foc arribarà en 4 hores.
3: L'Ajuntament, sí, el que sigui, sempre et diu que no en té, la Diputació et diu pels determinats camins i per altres no és competència meva, la Generalitat arriba on arriba i ja.
1: I ens en recordem sempre.
3: Però és evident que al final és una qüestió, doncs, això, d'esmerçar-hi els diners que toquin.
1: I ara creuarem dits, perquè la tarda sigui més tranquil·la que la d'ahir, i els pròxims dies també, perquè ens anuncien els companys des de meteorologia que la onada de calor durarà fins la setmana que ve, ben entrada la setmana que ve. Fins i tot hi ha mapes que la setmana que ve la pinten pitjor que aquesta a nivell de temperatures, per tant haurem d'estar pendents de si aquesta situació, que és una bomba de rellotgeria pel que fa als incendis, amb poca humitat, amb vent a més, a vegades tramuntana, a vegades marinada, i a sobre amb aquestes temperatures, doncs fa que tinguem molts números perquè n'hi hagi més d'incendis com aquesta ratxa que estem tenint en aquestes últimes setmanes, en què ha sortit pràcticament un parell o tres d'incendis al dia, com aquell qui diu.
3: Volia dir una cosa, és que quan has comentat el paper dels bombers, que és, a vegades ens queixem quan les administracions, en general, no expliquen les coses, no comuniquen bé, arriben tard, i no per aquests episodis d'ara, sinó que, en fi, jo me'n recordo que vaig haver de cobrir els del Solsonès fa 1000 anys, bombers, el departament de qui sigui, de comunicació de bombers, però no només, també els que posen la cara allà al capdavant, ho expliquen molt bé. I crec que sabent l'esforç que suposa amb la quantitat d'hores acumulades, l'atenció, els nervis, que estiguin donant aquesta informació, a més, de manera sovintejada, els que treballem en mitjans, sí, sabem, sí, que ens faciliten vídeos, àudios, els directes. Vull dir que des d'aquí és d'agrair la feina que estan fent d'informar la ciutadania. En primer lloc, evidentment, els que estan directament afectats, però no només.
4: No, perquè a més ho fan de manera raonada, amb calma, no? I això, en situacions d'emergència, també és important, sí, no? Sí. Que aquí se'ls hi adreci. Ho faci...
1: I exhibint coneixement,
4: eh? I exhibint, no, molt coneixement.
1: Farà això, després canviarà el vent farà que les flames vagin cap allà i després vas veient que a mesura que passen les hores es compleix tot allò que ells t'han advertit que passaria.
3: Ens ensenyen paraules que no sabíem,
1: també,
3: eh?
1: També, sí.
4: Però els tenen estudiadíssims, a més, els focs.
1: Bé, doncs en tot cas saben... esperem que es quedi en la part teòrica i no en la pràctica, que no hagin
4: d'aplicar-ho.
1: Passa un minut de 3:15, fem una pausa, no arriba ni al minut, i de seguida anem amb un altre ensurt que hem tingut avui a Barcelona.
5: Catalunya migdia.
6: Rere queda ja la Ipro.
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band.
6: I pujo al metro de nit.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
1: D'aquí a 13 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i la Júlia Miralles. I ara hi afegim el Joan García. Joan, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda.
1: Perquè deia que avui hem tingut un ensurt i dels grossos a Barcelona, perquè un esvoranc en un pati interior d'Illa, al barri del Putxet, a la ciutat de Barcelona, ha obligat a desallotjar 4 finques senceres. Es tracta d'un forat d'uns 8 metres de diàmetre que sembla que té relació amb la construcció de la línia 9 del metro. La tuneladora d'aquesta línia 9 ja havia passat per aquest punt, havia superat aquest punt i, de fet, ja avança cap a la plaça Lesseps, a Gràcia. Però els tècnics donen per fet que el forat aparegut al Putxet té relació amb aquestes obres. L'Ajuntament de Barcelona ha activat un sistema per donar assistència als veïns de les finques afectades, mentre els bombers treballen per comprovar que les cases són segures i els tècnics començaran a omplir de formigó l'esvoranc. Els que tenim una edat i els que, a més, som del Carmel, ràpidament hem tingut la memòria de l'accident, precisament per unes obres del metro, al barri del Carmel. Què ha passat al Putxet avui, Joan?
9: Doncs ha passat, d'entrada ningú no ha pres mal, però el que ha passat és que a primera hora del matí tant els veïns han començat a veure esquerdes als edificis, a cases i a botigues, com una clínica dental, per exemple, que ens explicaven que hi havia tancat com qualsevol dia, i avui quan han obert ja han vist unes esquerdes i els mateixos tècnics de la Generalitat han constatat un augment, ells en diuen assentaments, però per assentaments hem d'entendre moviments verticals. Els sensors detectaven aquests moviments verticals i a partir d'aquí és quan en una illa interior d'aquestes cases de la zona del Putxet s'ha produït aquest esvoranc. Són 8 metres de diàmetre, 4 de profunditat, o sigui que Déu-n'hi-do. Afortunadament, com diem, ningú no ha pres mal i ràpidament els bombers l'han perimetrat i l'estan ja començant a omplir en formigó. Ara mateix allà el que està passant són dues coses, que els bombers estan omplint aquest forat amb formigó, s'ha perimetrat el lloc dels fets i els veïns desallotjats, que són de 5 finques, algunes molt antigues, una veïna ens deia, aquest edifici té més gairebé 100 anys, no? Doncs els estan atenent al Centre Cívic Vila Florida i hi ha una compareixença anunciada per les 5 de la tarda que protagonitzaran l'alcalde Collboni i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
1: Aquesta tarda compareixen els polítics, podríem dir, però al migdia han comparegut els tècnics. Han donat alguna explicació de què és el que ha passat? Tenen alguna teoria?
9: Sí, s'atribueix directament doncs, això a les obres de la línia 9, això que dèiem, que s'havien començat a notar augments de moviments al subsol. Ha parlat la responsable de Geotècnia i Obres Subterrànies de la Generalitat. És la Laura Carrasco, la coneixem bé, els que seguim infraestructures, perquè és la responsable això de les obres subterrànies. Moltes vegades hem fet visites amb ella a la tuneladora de la línia 9, l'hem vist... És una màquina doncs, que fa 12 metres de diàmetre, gairebé un centenar de metres de llargada, i és la que està doncs, perforant aquesta part del territori. Ella avui ha tornat a explicar com funciona la tuneladora i ha explicat la manera com treballa per justificar que l'esvoranc, un cop s'ha produït, no pugui empitjorar.
10: Una tuneladora, heu de recordar, en aquest cas està formada per un escut metàl·lic que ens fa de sosteniment provisional mentre no podem col·locar encara el sosteniment per darrere. Això vol dir que aquest escut ens fa de sosteniment provisional i que no poden haver despreniments sobre aquest escut. M'explico? Per tant, aquesta cavitat que s'ha produït en superfície ja no pot evolucionar més en profunditat.
9: Amb aquesta explicació volia marcar diferències justament amb això que deies, amb les similituds del Carmel. Diguéssim, la tuneladora per aquí ja havia passat, per tant, ja hi hauria aquest revestiment.
1: El túnel ja està fet amb el revestiment de formigó, per entendre's.
9: Això mateix. La tuneladora està ja uns metres per davant, entre el Putxet i la Ceps, ara mateix. Li quedaria gairebé un quilòmetre per arribar, i volia donar un missatge de tranquil·litat per qui pensés amb el Carmel que aquest esporanc no podia anar més.
1: Per tant, si el túnel està fet amb el sosteniment que diu ella del formigó, el que s'ha mogut és la terra que hi ha per sobre d'aquest túnel, entenem, no? I no poden anar més avall,
9: sí, això mateix, si no es podia anar més en profunditat.
1: Molt bé.
9: Sí.
1: No sé si això tranquil·litzarà molt o no els veïns que han vist que aquest matí se'ls hi creuen unes esquerdes a casa i que ara veuen que tenen un forat al pati de l'illa de cases. No sé com ho veieu, perquè realment són aquelles coses que penses, ai.
3: Això el Carmel, ella l'ha citat a les declaracions, hi ha un moment que diu, això no és com el Carmel. Mm-hmm. Vull dir que, clar, perquè saben que és el referent més proper. També és veritat que a Madrid, ara fa un parell d'anys, també amb unes obres del metro, també els hi van sortir tot d'esquerdes a edificis. No sé si va bé esvoranc, perquè és veritat que la foto de l'esvoranc es fa, crida l'atenció. Però, clar, tal com ho ha explicat, en principi no... És l'assentament que deies tu, Joan. Ara, a veure què diuen ara a les 5, sí? No, normal que els veïns no estiguin tranquils.
2: Sí, s'entén la preocupació, però també és veritat que, bé, tranquil·litza com a mínim tenir explicacions tècniques, solvents, que segur que no fan que el risc sigui zero o la percepció de risc sigui zero, però bé, és important. Jo crec, com deia abans la Mònica, no escoltar també els experts i no posar-se en el pitjor dels casos. Esperem que no hagi de passar res més.
4: Jo crec que s'ha d'esperar a les 5 de la tarda a veure què ens diuen. El Carmel era inevitable, perquè tenim a la memòria, no? És que ja tenim una certa edat, l'esborrany del, no?, l'accident al Carmel, i per tant era com molt, no? Jo quan ho he sentit per la ràdio he dit, iep, Carmel, no? Però bé, en tot cas, però,
3: clar, ja hi havia molts edificis, sí, estructures, clar, afectades, gent desallotjada durant setmanes.
4: Sí, allò, sí.
3: Clar, que si això s'acaba...
4: Si s'acaba en un forat al pati,
3: sí,
4: no? El pati enfonsat, doncs...
1: Ara, que aquesta tarda...
4: Tant de bo que sigui així.
1: Que aquesta tarda no anunciïn... Si ho han d'anunciar, òbviament ho anunciaran, però una aturada a les obres per reavaluar, òbviament, si s'ha de fer que es faci... Ara, en quin punt estan aquestes obres? Perquè quants anys fa que haurien d'estar acabades, i en quin punt estan aquestes obres de la línia 9 del metro, que allò sembla la cançó de l'enfadós.
3: Crec que nosaltres tres ens en recordem quan Pujol les va anunciar, sí. Te'n recordes?
1: No, però la havia d'estar acabat ja fa no sé quants anys, i en canvi encara tirant molt més per endavant perquè això s'acabi.
9: Ara treballem amb l'horitzó de veure-ho acabat pel 2032, però també és veritat que hi ha un calendari, està tot calendaritzat, i anirem veient obertures d'algunes estacions per fases. O sigui, no ens hem d'esperar...
1: No esperen el 2032 per
3: tot. Si és el 2032, encara no podrem anar a fer visita d'obres jubilats.
1: Encara ens tocarà explicar-ho.
9: Parleu per vosaltres, però... Vull dir que abans veurem algunes coses.
3: De distantes, que igual ja passarà.
9: Va, dic una mica el calendari. O sigui, ara mateix tenim la tuneladora entre el Putxet i la Ceps, i per mig hi ha aquest calendari. El mes pròxim, 2027, 4 estacions, Guinardó, Hospital de Sant Pau, que és una mateixa, plaça Maragall, Sagrera i Sagrera Alta Velocitat. 2030, la Ceps i Camp Nou entrarien en funcionament. 2031, Campus Nord, Sarrià, Mandri i Sant Lleí, i quedarien pel final, 2032 ja, Manuel Girona i Putxet. I d'aquesta manera ja donaríem continuïtat a tot aquest tram central, que és el que dona sentit a la línia 9, que el tenim amb els dos extrems, no. Línia 9 nord i sud, però mentre no hi hagi el tram fet, aquesta línia, que és el que alleugeria el trànsit del metro transversal de Barcelona, doncs no té sentit. No?
1: Quan has dit Sant Lleí? Quina data està prevista, Sant Lleí?
9: 2031.
1: 31, som a 26, els queden 5 anys. Jo no recordo, si tiro enrere, i no recordo quants anys fa que la plaça Sant Lleí està inutilitzada, perquè ja hi ha un dels pous d'atac per on entra la tuneladora. No sé quants anys fa que està aquella plaça ocupada per les obres. I ara 5 anys més. O sigui, els veïns d'aquella plaça ja no recorden el que és tenir una plaça. Perquè, clar, ja fa no sé quan, perquè insisteixo que és un dels pous d'atac, i per tant, vull dir que, en fi, Déu-n'hi-do. Bé, doncs veurem. Esperem primer que no vagi a més aquest esvoranc, que òbviament és el principal, que hi hagi seguretat, que els responsables avui donin més explicacions aquesta tarda. si les han d'aturar per un motiu de seguretat, òbviament, doncs que les aturin. Ara, clar, només falta que a sobre encara es vagin endarrerint més. Llavors sí que nosaltres i tot ens enxamparà.
3: El fet que surti la consellera i l'alcalde, que no és la regidora, que està Maria Eugènia Gall i un secretari... Vull dir que el fet que surtin ells dos deu ser que volen també calmar una mica els nervis.
9: Sí, la consellera...
3: A part de si no sé si faran algun anunci, no en tinc ni
9: idea. Ja ho ha dit a la reunió de govern i ja ha llançat un primer missatge de tranquil·litat de que faran el que calgui, òbviament per garantir la seguretat de les persones i també els màxims estàndards de qualitat en l'obra. I ara, doncs, al cap d'unes hores més que han passat els fets, doncs, a veure quines novetats poden aportar.
1: Doncs veurem quines explicacions donen aquesta tarda i com evoluciona tot plegat després d'aquest, de moment, esperem i toquem fusta, en surt, que s'han endut uns veïns al barri del Putxet de Barcelona. Joan, gràcies, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Ens queden 3 minuts, per tant, no podem allargar gaire més, però queda demostrat que Donald Trump i Gianni Infantino no tenen tant de poder com podien semblar, perquè els Estats Units els han eliminat del Mundial de Futbol. Ja sabeu tot l'embolic que hi va haver amb la trucada de Donald Trump perquè es perdonés una sanció a un jugador dels Estats Units. No sé com ho heu viscut, això, en la política i els interessos, anem a dir, polítics o econòmics o no sé ben bé quins, inmiscuint-se en un Mundial de Futbol.
3: El meu dubte és, en aquest cas, li va funcionar,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: I això pot ser que hi hagi hagut altres vegades on hi hagin hagut moviments similars i que els hagi fet gent menys bocamoll que Trump i, per tant, no ens n'haguem enterat? Pregunto, no, des de la ignorància.
4: Diu molt poc de Trump i diu molt poc de la FIFA, no? Perquè si aquest senyor ens pot explicar que, a banda de que no sap què és una targeta vermella, ha fet la trucada i hem vist que li han retirada i que ha pogut jugar, vol dir que a la FIFA hi ha qui rep la trucada i qui es deixa influir, no?
1: Sí. Per tant, jo explicava que a mi el que em sobta és aquesta voluntat de Donald Trump de fer evident que ell ha tingut un paper en això, perquè d'altres ho fan i ho callen. Dic, escolta'm, que no es noti i acabo tenint la influència. Però ell no, ell ho fa i quan li pregunto, doncs sí, jo vaig trucar i vaig parlar amb en Gianni, a més parla així com si fos
4: Gianni,
1: amic,
4: si fos
1: amic, sí,
4: seu col·lega.
1: I a veure què.
4: Sí, però Trump ja devia saber que no guanyarien el Mundial.
3: Exacte.
4: I per tant, és una manera de donar-se una mica més d'espai.
2: Sí, sí, però el despreci a les normes per Trump no és ja només una manera de fer trampa, sinó que és la reivindicació, no?, de jo tot això m'ho salto i ho fa amb anècdotes, tot i que greus com aquesta, com amb qüestions, diríem, de política internacional molt rellevants.
1: Mm-hmm. Ara, clar, quan es veu tan evident el poder que té algú com Donald Trump, ara he vist com, per exemple, la premsa espanyola està com molt amoïnada perquè el pròxim Mundial l'organitzen Espanya, Portugal i Marroc. Hi ha una competició per qui acull la final del Mundial. Hi ha un nou estadi, diria que és a Casablanca, una ciutat marroquina, que realment és espectacular, i hi ha aquí el Camp Nou. No se sap si arribarà o no a ple rendiment, però a la premsa madrilenya opten pel Bernabéu com a opció. I llavors ara ja estaven especulant que Donald Trump, amb la mala relació que té amb Pedro Sánchez, també li estaria dient a Gianni Infantino que la final fos a Marroc i no a Espanya.
4: Trucarà
3: a Florentino. Però 4 anys, no?
1: Oh, sí, sí, però això s'ha de dir ja, eh? Yeah. On es juga la final, no esperen 4 anys.
3: A veure, no, anava a dir si hi havia marge suficient perquè Trump ja no hi fos, sí, sí, i la decisió no estigués presa,
1: clar,
3: encara.
1: Clar, vés a saber, però en fi... veurem com evoluciona tot plegat, però realment hem tingut un episodi en què la política i els interessos gairebé mafiosos s'han immiscuït amb la disputa del Mundial de Futbol. Neus Tomàs, Mònica Sabata, Júlia Miralles, gràcies als tres. Fins la pròxima.
3: Adéu.
1: Nosaltres ho deixem aquí. Queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, 30 segons per sentir la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, o els blocs informatius del 3CAT Info, en què estarem pendents de la situació pel que fa referència als incendis al país. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Obres de millora de la xarxa elèctrica d'Endesa amb afectacions a l'Avinguda Constitució. Els treballs d'Endesa comencen demà 8 de juliol i s'allargaran previsiblement fins al 12 d'agost. Durant aquest període es tallarà el sentit Gavà en un tram de l'Avinguda de la Constitució, mentre que la circulació en sentit Sitges es mantindrà operativa amb un carril. Una gala als Jardins del Castell acomiadava la primera edició del Biodança. La gala de Cloenda, celebrada el passat 4 de juliol, va posar aquest punt final a més de 2 mesos de dansa compartida, amb més de 25 actuacions i activitats repartides per tota la ciutat. Lluminetes va tornar a convertir-se en un gran espai de trobada veïnal. Al Parc de Lluminetes s'acollia del 3 al 5 de juliol un ampli programa d'activitats per a totes les edats. La botifarrada popular, la nova gran pinxitada, el tradicional concurs de truites, les habaneres i també la festa de l'escuma van ser alguns dels actes més destacats d'aquesta programació que fomentava la convivència i la participació veïnal. L'Associació Veïnal Lluminetes era l'encarregada d'organitzar aquestes festes amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. Les següents festes de barri arribaran el 18 de juliol amb les festes de Baixador i les festes de Canyars faran el tancament al setembre. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem puntualment amb més informació. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

l'espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, comencem una nova edició de l'Així Som de Ràdio Castelldefels. Avui us acompanyarem com cada dia, com fem de dilluns a divendres, fins la una del migdia. Al control tècnic m'acompanya en Gerard Carreras i us parla Estefania González. Durant el programa d'avui escoltarem la veu del Partit Popular amb el regidor de Joventut i Cultura, Cristian Undamal. Això serà l'espai Castelldefels Coffee i, ja sabeu, la nostra tertúlia política de 11:15 del matí. A les 11 parlarem amb policia local, amb el sotsinspector d'aquest cos de seguretat local, en Leo Piqué, que ens explicarà les incidències destacades del passat cap de setmana. Tot seguit parlarem de les obres de la tanca perimetral del castell, també del talús del carrer Bisbe Urquinaona. Ho farem amb la Marian Sardà, cap de la unitat d'infraestructura, de la unitat intermitja d'espais verds de l'Ajuntament. I, a més, com sempre, al llarg també de l'Així Som, farem un parell de parades a les seccions voltant pel comerç. També els butlletins habituals, ja ho sabeu, a les hores en punt, fem aquests butlletins informatius amb els titulars destacats de cadascuna de les hores a la nostra ciutat. I avui ens toca parlar també de l'àrea de polítiques d'igualtat. Ho farem amb l'Anna Dolors Rodríguez. Parlarem sobre el taller dedicat a les violències digitals que tindrà lloc demà. També tancarem la jornada d'avui, la jornada de l'Així Som, amb una entrevista curiosa entorn als mots de la parla de Castelldefels. Ho farem amb Jordi Tresserres, historiador i vinculat també a la iniciativa Castelldefels Gastronòmica, aquesta iniciativa de l'Ajuntament. En aquest sentit, curiós, deia entrevista curiosa, perquè en tenim bastants mots que són propis de Castelldefels. Us poso un exemple. Mujada. Això era una mesura agrària d'origen romà que s'utilitzava a la nostra ciutat, també a altres municipis de la baronia d'Aramprunyà, i que reflecteix aproximadament la quantitat de terra que poden llaurar un parell de bous en un dia. Doncs de tot això, aquesta serà l'entrevista que ens arribarà al final d'aquest Així Som. Al voltant de les 12:20, 12:30 farem aquesta conversa amb en Jordi Tresserres sobre els mots de la parla de Castelldefels. Parlarem d'aquest mot que acabem de comentar i de diversos d'altres també que està seleccionant, que està recuperant aquest historiador de la ciutat. Amb tot això ja sí que he fet aquesta gran prèvia de tot el que tenim per davant en aquest magazín Així Som. Gràcies per escoltar-nos, per ser-hi aquí amb Ràdio Castelldefels i per compartir el matí amb nosaltres. Molt bon dia, comencem!

0: Castelldefels Coffee.
1: Comencem una nova edició del Castelldefels Coffee, l'espai d'entrevistes polítiques de l'Així Som, on cada dia conversem amb els representants dels diferents grups municipals de l'Ajuntament per parlar de l'actualitat de la ciutat, dels projectes que tenen en marxa i dels temes que més interessen a veïns i veïnes de Castelldefels. Avui m'acompanya Cristian Undamal, regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament, membre del Partit Popular. Cristian, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Aquest cap de setmana pràcticament no hi ha hagut descans, una agenda molt activa i que no s'atura.
2: No s'atura mai. La veritat és que, com sempre dic en moltes entrevistes, la cultura està més viva que mai, més participativa que mai, i la veritat és que és un plaer veure la ciutat viva d'activitats, sempre comptant amb les entitats i amb tots els veïns de la ciutat.
1: Uh-huh. Començarem per aquesta exclusiva del divendres a la tarda, que ja fèieu un anunci a Instagram de la Festa Major.
2: Exacte, sí, amb la regidora de festes vam pensar que crec que ja era el moment d'anunciar les primeres confirmacions de la Festa Major d'estiu 2026, i la veritat és que volien començar per tot l'alt, no? Anunciant primer el concert que obriria la Festa Major, que és a Ginestar, el 13 d'agost, també seguidament amb Toreros Muertos a la plaça de l'Església. També hem anunciat la Festa Jove, la FAC, que la fem sempre amb l'entitat Aviva, que és una entitat juvenil de creadors urbans i en la que estem treballant també amb el cartell, que suposo que en les pròximes setmanes també podrem anunciar els artistes que comptarà la Festa Jove. Sens dubte també hem podem comptar amb tallets, que sens dubte jo crec que serà el moment més especial, que serà el 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta, a la nit. Jo crec que és un moment molt especial. Jo crec que tots hem escoltat la cançó Coti per Coti i que sempre ha sigut una cançó d'estiu i dels nous temes que està traient la banda. I evidentment també seguirem anunciant en pròximes setmanes, que estava a punt de comptar més artistes, sí. I Cristina em matarà. Anunciarem també en pròximes setmanes les següents propostes musicals i evidentment també l'artista que tancarà la Festa Major d'estiu, que serà també el diumenge 16, que segurament anunciarem en pròximes setmanes o quan menys sigui, o aquesta setmana pot ser, també ja l'anunciarem.
1: Estic pensant que cada any, i a tots els municipis passa, que els cartells de la Festa Major generen dubtes entre la ciutadania, perquè hi ha qui vol grups més comercials, grups que siguin emergents, que arribin propostes familiars. Com aconseguiu que en una ciutat tan diversa com Castelldefels arribi una programació que agradi a tothom?
2: Que agradi a tothom és molt difícil, com comentes, no? Sempre que a vegades veus a les xarxes socials o comentes amb els veïns, sempre diuen a mi m'agradaria que portessin aquell o aquesta o a ell, i és difícil posar un consens comú. Però sí, és veritat que l'equip de festa està treballant en una programació molt diversa. O sigui, tots els artistes que veurem enguany són propostes totalment diverses, amb tots els gustos musicals. Llavors jo crec que serà una molt bona Festa Major, perquè podràs trobar de tots els estils musicals. O sigui que jo crec que amb això intentarem que la ciutadania estigui contenta.
1: I en quin moment calculeu, quan anunciareu el gran platform final?
2: Jo crec que, o millor, no sé si aquesta setmana o la següent, però ja, o sigui, ja està a punt de sortir.
1: Ja toca, ho tenim.
2: Ja toca.
1: Molt bé, doncs després d'aquesta exclusiva amb Detalles i Inestar i Toreros Muertos, que era un altre també dels que anunciàveu, aquesta Festa Jove, que també ens explicava ara mateix, passem al gran tema de la setmana. Mm-hmm. Hem de parlar de les Festes del Mar, que és una de les cites més emblemàtiques de l'estiu a Castelldefels. Quines novetats destacaria?
2: Sens dubte, les Festes del Mar és meravellosa, perquè reuneixen, per exemple, en un dia poden arribar a veure 150.000 persones en un dia. És una bogeria el que acull les Festes del Mar, que és un referent de festes no només de la comarca, sinó també de la costa, tota la costa catalana, no? I evidentment s'aposta molt per els arrels, per la nostra història, per la cultura catalana i per les actes musicals. Com a novetats enguany trobarem concerts, que sempre són propostes molt diverses que es porten de l'equip de festes, i realment podem trobar aquesta novetat, que és el Tardeon de 90 partits amb una sessió. Som dos veïns de Castelldefels, aposta clara també de nou pel talent local, el 90 Tardeos, que podrem veure tots els temes que jo crec que gent que sortia a festa als anys 90, jo no vaig poder veure'l, però que podrà trobar tots els millors temes, no? Sense dubte també amb jo diria una experiència immersiva de llums i de so, també com a novetat, i tota l'animació, no?
1: I tenim... Ah, perdona.
2: No, no, no. I, bueno, i evidentment, el divendres també començarem amb Ismael González, també amb un artista molt vinculat a la nostra ciutat, que també seguidament serà amb un concert, amb un DJ, que dinamitzarà la nit. També començarem, amb, evidentment, amb el country, amb el concert de la banda sinfònica de Castelldefels al castell i, evidentment, l'arribada dels pirates que seran anunciades pels diables de la nostra ciutat per totes les torres de Guaita i evidentment, també al castell, aquest avistament dels pirates que veurem també el desembarcament amb una gran tasca que fa Performing Arts any rere any i que s'ha consolidat i consolidant amb participació dels veïns i veïnes de la ciutat que participen en aquesta representació, sens dubte, màgica a la platja i que els nens sempre esperen molta il·lusió. No? Uh-huh. I, evidentment, la diada castellera dels castellers de Castelldefels, que també podrem veure-la el diumenge, sens dubte, i és, jo crec que és un lloc emblemàtic, és la plaça Les Palmeres, i on podem veure també la gran actuació de la colla.
1: Volia arribar al desembarcament pirata perquè continua sent l'acte més esperat. Ja fa molts anys que celebra Castelldefels. Quin és el secret? Quin considera que és el secret perquè continuï atraient a tantes persones que venen a veure el desembarcament?
2: Sens dubte, l'important jo crec que de l'èxit és la gran tasca que fa l'escola Performing Arts d'aquesta preparació, primer d'haver preparat els temes, de coordinar tots els participants de l'espectacle, que no és gaire fàcil i que he dit any rere any es consolida com èxit de participació, els efectes especials, la presència del nostre Gary Goetz, sens dubte que jo crec que és l'hil conductor de tot l'espectacle, la posta en escena, jo crec que és màgic veure el desembarcament pirata i evidentment porta història, o sigui, pots veure un tastet de la nostra història, el sentit de pertinença, de qui som, d'on venim, i jo crec que el desembarcament pirata sempre és i serà un èxit del programa de les Festes del Mar.
1: Uh-huh. Aquí també destacava la participació ciutadana. Hem de recordar que el desembarcament és possible gràcies a persones, ciutadania de Castelldefels, que hi participa. Des de Ràdio Castelldefels hem estat parlant amb diverses de les persones que van repetint i fins i tot ens explicaven casos de persones que porten 11 anys participant al desembarcament pirata.
2: I esperen la data per apuntar-se i, evidentment, hi ha famílies enceres que participen i que passen una bona estona assajant aquí a l'Escola Margalló, que ho fan ara enguany. És un plaer, no?, veure la il·lusió de tots els veïns que participen, com li posen les ganes perquè surti el millor possible l'espectacle. Bueno, doncs, evidentment, per part de tot l'equip de govern, felicitar i agrair a aquests veïns i veïnes que participen i que posen tota l'estima al desembarcament pirata.
1: Uh-huh. Doncs amb això acabem amb el bloc de les Festes del Mar, que són les grans protagonistes d'aquest cap de setmana a la ciutat. Ara ens toca fer una mica també de Remember, com el tardeu que tindrem, no?
2: aquest
1: Remember. Ara, el cap de setmana passat, i vam tenir la cloenda del Biodança, aquesta primera edició del Biodança. Quina és la valoració que fa?
2: La valoració és positiva. Jo crec que el Festival Biodança ha vingut per quedar-se. És un festival que, com vam comentar a la cloenda, ja tenim l'ull de grans festivals, no només autonòmic com a Catalunya, sinó ja nacionals, internacionals, companyies de dansa que ja estan interessades en poder participar en el festival de l'any que ve. La veritat és que és tot un èxit. Vam posar també un tastet de les dates que hem pogut recollir durant tot el festival. Gairebé 9.000 assistents en tots els espectacles, 30 professionals que han pogut comptar en aquest festival. També jo crec que aquests tres blocs han posat claretat a com realment com donar un reconeixement a la dansa, perquè sempre, jo ho deia, la dansa és de les disciplines culturals que menys valorades estan i, evidentment, Castelldefels, per la història i per la voluntat que té la ciutadania, havíem de fer aquest festival i, bueno, jo crec que és un festival que en pròxims anys serà un festival molt referent a nivell, com he comentat abans, nacional i internacional, i que ha vingut per quedar-se, sens dubte. I estem molt contents, tant a l'equip de cultura com també comentant amb els nostres col·laboradors, que és l'entitat 360, Moviment Cultural, que evidentment també han fet una gran tasca de coordinació i d'organització del festival. O sigui que, bueno, jo crec que és un festival que ha vingut a quedar-se. Ara hem de començar a treballar per l'edició de l'any que ve, que sens dubte jo crec que treballarem en propostes úniques i que deixaran a tothom amb la boca oberta.
1: Molt bé. Una altra cosa que també hem de recuperar és aquesta celebració del Dia de la Música als carrers.
2: Sens dubte, encara estem en xoc de la gran participació que hem tingut enguany. 300 músics que han pisat tots els diferents espais que vam poder organitzar a l'equip de cultura. 300 músics, 65 en total, 65 propostes musicals. També hem pogut ampliar zones en diferents espais de la ciutat que abans no havien, com per exemple el barri de Vistalegre, que sens dubte era una voluntat molt clara de poder portar també, apropar la cultura, que sempre a vegades diem que la centralitzem, doncs descentralitzar aquesta cultura als barris de la nostra ciutat. Evidentment també les cercaviles que han sigut un èxit total amb l'Hermandat, amb els costaleros, amb els tamboriners d'Uruguai, és que han sigut tantes cercaviles, però que ha sigut tot un èxit de participació. Evidentment crec que hem de consolidar aquesta festa com una festa referent de la cultura local, també de promoció, i evidentment també és una, jo crec que és una oportunitat d'aquestes bandes musicals de poder fer un tastet de les seves propostes perquè l'equip o l'Ajuntament o altres promotors privats continuïn amb ells.
1: Mm-hmm. Hem parlat de dos esdeveniments que el que han fet és portar per una banda el Biodansa, mm-hmm, la dansa, i per altra el Dia de la Música. Doncs la parlem música, de bandes musicals, també va haver participació, va haver un rècord. Estem parlant de dos actes de rècord, de molt èxit de participació, mm-hmm, i dos actes que el que feien era portar aquestes iniciatives al carrer i a espais no convencionals.
2: Exacte, a mi em fa molta il·lusió que tots els projectes que portem l'àrea de cultura siguin tot un èxit per la ciutadania i que la ciutadania ho agraeixi i que tingui amb la seva ciutat unes propostes culturals de primer nivell, no? I, evidentment, a mi el que més em fa molta il·lusió és que tinguem aquesta promoció local, no? Tant de la música i la dansa, també del teatre, però que jo segueix penso realment que el talent local de Castelldefels val la pena i que realment el que tenim a Castelldefels no hi ha en altres municipis, i l'oportunitat que tenim de promocionar tots els artistes locals a qualsevol esdeveniment que organitza l'Ajuntament, que puguin tenir aquesta oportunitat de visibilitat i d'espai a la nostra ciutat, a mi m'omple il·lusió, i evidentment seguirem treballant en la promoció i en la visibilitat del talent local.
1: Mm-hmm. Doncs tanquem aquest bloc de valoració del Dia de la Música i del Biodansa amb aquesta mirada positiva de futur, perquè el Dia de la Música, si no recordo malament, ja l'any vinent serà la 8a o 9a edició, ja són uns anys que està consolidat, sí. I el Biodansa ja ens estava indicant que ja està tot en marxa per continuar.
2: Toca ja treballar-ho.
1: Fantàstic. Doncs ara hem de parlar una cosa que ens acosta també en el temps, aquesta nova edició de Nous Talents, que enguany incorpora una novetat, que és la categoria de dansa, que a més recupero unes paraules que ens acaba de dir, que valorar aquesta disciplina com la menys valorada, comentava.
2: Exactament, sí, Nous Talents, sens dubte, per mi és la que més il·lusió em fa, primer perquè les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques, la competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu guany, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema indestructible, que no para escoltar-lo, i a vegades la trobo a la Conchi i li canto la cançó ja. però, bueno, i en guany, la veritat és que és tot un èxit. Mira, ja podem confirmar dates, hi ha 18 participants que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria música i 7 propostes de dansa, que també, com per començar en primer any, no està... gens malament, i de tot els estils. Tenim bandes solistes i de dansa, tenim doncs, propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i la veritat és que, com deien, no, les categories dels premis, el premi, que el primer premi serà 1.000 euros, amb més l'actuació de festa major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic, que hi ha tots els artistes l'any passat ja els va agradar i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat, no? I evidentment amb tota la insonorització que mirem tots els detalls perquè potenciï la candidatura de l'artista, i serà jo crec que unes nits fantàstiques al castell, que animem a la ciutadania que vingui a veure el talent local, perquè realment val la pena, hi ha propostes màgiques i que sens dubte crec, perquè hem pogut veure les primeres propostes que ens han presentat els artistes, aquest any serà molt difícil escollir guanyadors.
1: Mencionava la Conchi Moreno, que va ser la guanyadora de l'any passat. Sovint sempre s'escolta que els joves porten molt de talent, aquí podem centrar-nos en el talent de la música i de la dansa. Els hi falten oportunitats, és aquesta la gran oportunitat? Podem veure l'estela que ens està deixant la Conchi Moreno, no? La seva participació a la Festa Major i la seva cançó.
2: Exacte. Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit, ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat, i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, a vegades pues, hi ha artistes que no, que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades pues, l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment, però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany, i que evidentment el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
1: Uh-huh. I quines són les dates de les semifinals i la gran final?
2: Mira, les semifinals seran el 17 i el 18 de juliol, per al vespre, als Jardins del Castell, i el 19, evidentment, ja ho hem parlat amb uns concursants, clar, depèn, si Espanya arribés a la final, hauríem de fer-ho com fem aquest horari, si fem al matí o a la tarda, o mantenim el castell o ho fem a la tarda abans del partit al Teatre Plaza. Llavors, hem de veure. A sota has tocat una mica els plans, que ojalà arribi a la final i ho guanyi també a Espanya, però hem de veure realment com arribarà a Espanya al Mundial, i després allà decidirem què fem.
1: I com s'ha organitzat? Com hi ha aquesta nova modalitat? Un dia de les semifinals és dansa i un altre dia...
2: Serà mixta, o sigui, en dues semifinals, tant el 17 i el 18 de juliol, podreu trobar propostes musicals i també la de dansa, o sigui, estaran intercalant proposta tras proposta.
1: Molt bé, amb això arribem a l'altre tema també que ens avancem ja, a la nova temporada de teatre.
2: Enguany hem volgut adelantar, bueno, avançar realment la sortida de les entrades de la nova temporada de teatre, que la veurem a finals d'aquest mes de juliol, perquè creiem que les propostes de teatre, del Teatre Plaza, estan sent tot un referent. La veritat és que abans parlàvem que era impossible fer un soldat al teatre i ara estem fent ja pràcticament com algo habitual tenir un soldat al Teatre Plaza. I el que volem és avançar també perquè la gent, abans d'anar-se de vacances, tingui l'oportunitat d'agafar les entrades, també amb els descomptes que té les entrades al nostre Teatre Plaça, i que puguin veure també les propostes que portem enguany. I ja puc avançar, són molt diverses, de totes les edats possibles, i que tindrem moltes sorpreses, evidentment, i que segur que a la gent li agradarà.
1: Quan acabareu ja d'anunciar aquesta programació?
2: Pues això, finals de juliol ja sortirà totes les propostes, tant hi ha pues, teatre, hi ha música, espectacles infantils, cinema, comèdia, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i evidentment també comptant amb les entitats de la nostra ciutat, que mantenim també, reafirmem, pues, continuem, que fem un descans, però continuem amb el Festival Inajena, que també tindrà espai en aquesta nova temporada i, evidentment, també totes les actuacions que estan organitzant totes les escoles de la ciutat.
1: M'agradaria destacar que mencionava el sold out per les persones que ens estan escoltant, que potser no recorden. Quantes places té el Teatre Plaza?
2: Té 403, exactament. 403. Sempre diem 400, però si anem molt en detall, 403 butaques. És un teatre que s'ha fet molt petit, evidentment. Nosaltres som conscients que és un teatre molt petit, que té molta demanda també al nostre teatre i que realment el que necessitem realment és coordinar-ho i que quan arriben les temporades grosses com el mes de juny o mes de desembre és un juego de Tetris que li dic jo i complicat el tema de distribució i coordinació de la sessió de l'ús del Teatre Plaça. Estem treballant això, intentar donar noves fórmules, però jo sempre ho dic, creiem que necessitem un nou teatre, ens agradaria realment, però bueno, tenim un teatre que també és de luxe, amb uns equipaments de primera i que evidentment el que volíem primer de tot a l'equip de cultura i a l'equip de govern és que el Teatre Plaça sigués un referent no només de la comarca, sinó no tampoc de la província de Barcelona, sinó de Catalunya i d'Espanya. Perquè ara mateix tenim la sort que passen grans artistes de primer nivell nacional al nostre teatre i això també ens posa d'orgull que el Teatre Plaça sigui un referent i un motor de la cultura de la nostra ciutat.
1: Hem parlat de Biodança, les festes del mar, el concurs de nous talents, els primers anuncis de la Festa Major, sí, el Dia de la Música, el Teatre Plaza i la seva programació. Estem ara mateix davant de les setmanes més intenses de cultura o hi ha
2: no,
1: tot
2: hi ha,
1: això?
2: No, mira, realment és la més baixa de totes, perquè nosaltres, per mi, crec que les més intenses són més de maig i juny, que són els tancaments i on hem d'ultimar tot el que ve de l'estiu, però ara és gaudir-ho, realment. A mi molts amics o companys, inclús l'oposició diu, hòstia, Cristian, és que no pares, no sé què. Això a mi m'agrada molt, gaudir-ho. Estic molt feliç de poder treballar en aquest equip, que és la cultura. Tinc un equip que és excepcional, que sí, crec que m'estaven escoltant. Pues, felicitar tot l'equip de cultura, perquè és que fan un treball que és que no es veu i realment i estan darrere de les càmeres, com dic, però és que el treball que fa l'equip de cultura és meravellós, és un orgull tenir un equip aquí i que la gent ha d'estar molt orgullosa dels tècnics que tenim municipals de l'Ajuntament, que fan un treball de primer. I realment és això, tenim una ciutat molt viva. Era un dels objectius que jo tenia quan vaig entrar com a regidor, que era fomentar la participació de la ciutadania. Crec que ho esteu veient, doncs, com els èxits de participació que estem veient, no? De nous talents, del Dia de la Música, també Sant Jordi, que abans naturalitzaven, que era un Sant Jordi, abans eren 30 parades, i enguany hem tingut 84 parades de participació, de 84 entitats que han participat en Sant Jordi. Bueno, jo crec que és un Castelldefels en tema cultural està sent un referent nacional, ho puc dir, i evidentment també seguirem treballant la visibilitat de les entitats, del talent local i creant espais per ells perquè Castelldefels està més viva que mai.
1: I després de tot això, encara queda alguna altra novetat o algun altre projecte que estiguin preparant?
2: No, jo crec, bueno, ja anunciarem les pròximes setmanes que encara
1: no
2: queda.
1: Avancem.
2: No ens avancem, jo crec que encara queda molt. Però bueno, jo crec que ara gaudim de les festes del mar i també de les pròximes setmanes veurem ja qui tanca la Festa Major i totes les propostes de la Festa Major. Evidentment hi ha una sorpresa també a la Festa Major perquè realment estem anunciant com els caps de cartell, però hi ha una cosa encara més grossa que anunciarem que té a veure amb la participació de la ciutadania.
1: Molt bé, doncs amb això ens quedem, amb aquest missatge de participació i una mica de... ens deixes amb una mica d'espoiler, però perquè ens quedem amb les ganes de conèixer més des de Ràdio Castelldefels estarem pendents de totes aquestes novetats per poder informar. I Cristian Undamà, el regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament, agrair-te aquest temps amb nosaltres, que ens hagis compartit tots aquests projectes i desitjar que siguin un èxit com han estat els darrers, perquè tot el balanç que ens ha compartit positiu, ha estat molt positiu.
2: Exactament, doncs sí, bon estiu a tothom i que gaudiu de les activitats i de la ciutat, que és meravellosa, i gràcies per convidar-me de nou.
1: Gràcies, bon dia.
2: A vosaltres.
0: Castelldefels Coffee.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: 爱是什么？
1: 爱是什么？
0: al magazine de Radio Castelldefels.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. La ciutat acull demà una jornada sobre les violències masclistes digitals en el marc del Congrés de les Dones. Castelldefels és subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i acull aquest dimecres 8 de juliol una formació sobre les violències masclistes digitals adreçada a professionals i ciutadania. Aquesta sessió tindrà lloc a les 10 del matí a la sala polivalent de l'edifici de la República i donarà a conèixer les característiques d'aquestes violències, les eines de detecció i denúncia i recollirà propostes per abordar-les des de l'àmbit municipal. Cal inscripció prèvia. Continua la crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament es sumava la setmana passada aquesta crida del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La ciutadania pot ajudar a través de les aportacions que vehicula aquest fons, a través de Bizum o transferència bancària amb el concepte Campanya Veneçuela. No es recomana la recollida i enviament de materials. I acabem amb una notícia de l'àrea de seguretat de policia local. Reforça els controls d'alcohol i drogues a l'inici de l'estiu per prevenir accidents de trànsit. Coincidint amb aquest inici de la temporada d'estiu, la policia local de Castelldefels ha intensificat els dispositius preventius de control d'alcohol i drogues amb l'objectiu de reduir la sinistralitat viària i garantir una mobilitat més segura en aquest període en què s'incrementa notablement l'activitat al municipi. I fins aquí el repàs als titulars d'aquesta hora. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels,
2: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
3: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
4: Vindràs a la reunió de veïns dimarts vinent?
5: Quina reunió? Jo no he rebut res.
4: No? Si en vam rebre la convocatòria fa dies.
5: Doncs li demanaré a l'administradora que me l'enviï. Potser té malament el meu correu electrònic.
4: En tot cas, ens han citat dimarts a les 8 del vespre per parlar de l'emplaçament de la piscina.
3: A punt de sal. En català, si volem citar algú a una reunió o una entrevista, el convoquem, el convidem o el citem, però no l'emplacem. El verb emplaçar significa designar el lloc que ha d'ocupar un edifici, un monument. Per exemple, el nou CAP s'emplaçarà al centre, però m'han citat a una reunió la setmana vinent. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Cada setmana aquí al magazín Així Som de Ràdio Castelldefels fem un repàs de l'actualitat de la nostra ciutat des del punt de vista de la seguretat, la mobilitat i la convivència. Analitzem les incidències més destacades dels darrers dies, els dispositius especials que s'han desplegat i també les accions de prevenció que impulsa la policia local per garantir la seguretat de la ciutadania. Per parlar-ne de tot això, ens acompanya, com és habitual, el sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué. Benvingut, Leo, bon dia.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Ha estat una setmana especialment intensa. Comencem parlant del pas del Tour de França per Castelldefels, un dels esdeveniments més importants, de més magnitud, que ha acollit la ciutat en els últims anys. Quin és el balanç que feu des de policia local?
1: Doncs mira, sí, com tu bé dius, el Tour de França és un dels esdeveniments més importants d'esportius a nivell mundial, i per nosaltres era un repte a nivell municipal de fer una bona acollida i que tinguessin les màximes mesures de seguretat. Portàvem ja molts mesos treballant amb aquest dispositiu, era un dispositiu de màxims, és a dir, estàvem preparant pel pitjor escenari possible. Recordem que era el diumenge, ola de calor, platja Castelldefels, vull dir, i passava per tot passe marítim. Aleshores, dins de tot el que es va donar, doncs, el que fem és intentar anar a preparar el pitjor escenari possible que es donés per tal de garantir la seguretat tant dels ciclistes, els participants, i també dels ciutadans, perquè, clar, vull dir, va haver-hi molts tancaments i moltes coses que van ser impediments. Voldria aprofitar, bueno, d'entrada, felicitar a tothom que ha col·laborat amb aquest dispositiu, que ha estat molt ampli, de via pública, Mossos d'Esquadra, moltes empreses que han col·laborat, molta gent de l'Ajuntament, i sobretot felicitar l'èxit d'aquest dispositiu, perquè realment ha estat així, sobretot no hem tingut cap incident greu. I una mica, doncs, orgullós, no? Hi ha vegades que pots estar orgullós, d'aquesta vegada estem orgullosos des de la policia d'haver col·laborat amb un event tan important, i sobretot que hagi passat per Castelldefels i hagin deixat un bon sabor de boca sense cap imprevist i sense cap accident i res semblant.
0: Nosaltres com a espectadors vam veure passar la cursa, però no som conscients del que hi ha darrere. I aquí hi ha un dispositiu molt ampli, com avançaves, aquesta coordinació, no només per part dels agents de policia local, que van ser 25 en total, que estaven pendents d'aquesta jornada, sinó també amb Mossos, SEM, Protecció Civil, Salvament...
1: Sí, en aquest dispositiu va col·laborar, doncs, un munt d'institucions, de policia local, Mossos d'Esquadra. Especial també agraïment a la gent de SAC, els controladors dels parquímetres, que varen fer una feina tremendament important. També als voluntaris, com no, voluntaris, empreses de Barnaportès, que es van facilitar també gent d'ells per poder fer tancaments i demés. I és veritat que això que estàs dient tu ho vam dir tot, no? Després de la pressió als nervis que tens fins que arriba, no? De que tot surti bé. Quan ja han passat, diu, hòstia, diu, tota aquesta feina per això, no? Però per això, precisament, perquè sigui així, ràpid, i que no hagi passat res. Però sí, va ser un dispositiu molt ampli, un event, nosaltres era un repte important, sobretot perquè, insisteixo, no perdem de vista que va ser un diumenge, a les 3 de la tarda, ja se va tallar el passeig marítim, i va passar per tot el passeig de Castelldefels, no? La qual cosa, la quantitat de gent que teníem era importantíssima, i vull dir, va sortir bé, que és el que volíem, que continuessin la seva ruta de cara a França sense cap incident, i que surti el nom de Castelldefels, doncs, com a un lloc que, doncs, he vist reportatges que surten d'imatges i tal, i la veritat és que són molt xules.
0: Mm-hmm. I dins d'aquesta coordinació, el mateix dia del pas del Tour de França, el diumenge, s'organitzava un centre de control al CECOR.
1: Sí, vàrem muntar un CECOR, concretament el vàrem muntar al Club Nàutic, i al CECOR estava, doncs, totes les institucions que estàvem treballant. Per exemple, estava Mossos d'Esquadra, estava Policia Local, estava Via Pública Ajuntament, estava gent de Medi Ambient de l'Ajuntament, estava gent de SAC, insisteixo, que també va treballar, estava també gent de Barnaportès, de l'empresa de serveis, que també va facilitar, estava també Proactiva, molt important la feina de Proactiva també, perquè no oblidem que són els que vellen per la seguretat de les nostres platges, i en aquest CECOR estàvem en coordinació permanent, cada Protecció Civil, per descomptat, estàvem permanentment parlant i anar qualsevol imprevist que sorgís, doncs intentar solucionar-lo de la millor forma possible, com així va ser. Tot i que al final sí que vam tenir, bueno, semblava que fos un examen, no? Però vam tenir una situació bastant complicada.
0: Efectivament, aquell mateix dia, en el marc d'aquest dispositiu del Tour, que estava plenament actiu, es va produir una emergència sanitària a la platja que va requerir d'un helicòpter del SEM. Com es va gestionar aquesta situació?
1: Doncs mira, nosaltres en el dispositiu que teníem preparats teníem una sèrie de vies, clar, el tall ja havia estat absolut per poder passar tota la comitiva, però evidentment a la platja viu molta gent, i a la platja n'hi havia molta gent. Aleshores, el que vam fer va ser unes vies d'evacuació, vam deixar uns carrers concrets, protegits per policia, i eren les vies que, en principi, si n'hi hagués hagut algun imprevist, eren la via d'entrada dels serveis. De vegades, el destí te fa un pols, i en aquest cas ens ho va fer, perquè justament cap a la una de migdia va haver-hi una persona que va patir un ofegament, proactiva la va treure de l'aigua, una dona de 84 anys, la va treure de l'aigua, estava en una situació complicada. Una vegada la va treure d'aigua, fora de l'aigua, de salvament, de proactiva, la van treure, van actuar de socorristes fent-li els primers el RCP per poder aguantar-la. Va acudir SEM també, va acudir Mossos d'Esquadra, va acudir policia local, vam estar atenent aquesta persona i al final va venir medicalitzada i va venir un helicòpter. L'helicòpter va aterrar, n'hi havia gent que pensava que era l'helicòpter del TUR perquè era groc, però no era del TUR, era del SEM. L'helicòpter va aterrar a la platja, a la sorra de la platja, van estar mantenint aquesta persona amb

0: Evidentment, gent, un infartat, un ofegat, una persona que un accident domèstic, tot això se recollia dins de la possibilitat, perquè, insisteixo, agafava 5 quilòmetres de platja amb molts domicilis i amb molta gent de fora que es venia a veure. Aleshores, aquest va ser un escenari possible, que era una persona ofegant-se, que tingués, que pogués perdre la vida o estigués a punt de perdre la vida, i, evidentment, per sort, doncs, aquest dispositiu va funcionar perquè aquesta persona va ser atesa correctament i amb una rapidesa, crec que, envejable.
1: I us deixa també aprenentatges a aquest tipus d'esdeveniments i justament la situació que vau viure el diumenge us deixa aprenentatges de cara al futur?
0: Sí, qualsevol dispositiu o qualsevol acte important, no?, que tens al teu municipi o que tens que muntar, sempre s'aprèn, perquè vull dir, tot i que jo crec que no se van cometre cap error important, però evidentment sempre hi ha alguna cosa millorable. Per nosaltres era un repte important, havíem tingut la Volta a Catalunya, es passa cada any, havíem tingut la Volta a Espanya, és que ja som molt veterans, vam viure les Olimpiades, aprofito per dir-ho, i havíem tingut esdeveniments molt, molt importants, però Tour de França, per descomptat, era algo que era un repte. Però, per sort, la coordinació, sempre hi ha algun detall que se pot filar més prim i se pot arribar a solucionar. Per això el que demostra és que, al final, si tots els estaments i institucions que estem treballem coordinats, treballem conjuntament, les coses surten bé.
1: Ara passem a un altre operatiu, en aquest cas contra la venda ambulant il·legal. Era la setmana passada que es feia públic aquest important dispositiu conjunt amb la Guàrdia Civil contra la venda ambulant il·legal, que ens va deixar una dada molt, molt impactant. A xarxes socials es va veure també com aquest tipus de notícia sempre es viralitza, perquè es parlava de que s'havien intervingut més de 7.500 peces de roba amb un valor estimat de 600.000 euros.
0: Bé, doncs, clar, aquest seria valor estimat en el suposat que fossin el preu de mercat del que valen aquestes peces, si fossin veritablement legals o són falses. Nosaltres, dintre una de les preocupacions que tenim des de la policia local de platges és lluitar contra la venda ambulant, perquè considerem que no aporta res de bo, que és una situació que d'alguna forma degrada la via pública, degrada el passeig marítim, que fa una competència deslleial al nostre comerç o al comerç on sigui i que no podem permetre-ho. No? No és fàcil lluitar contra la venda ambulant, tenim 5 quilòmetres de passeig marítim, crec que ho estem en uns nivells de reconversió interessants i crec que se poden posar en valor on estem. I la primera actuació que se fa sempre és de xoc, no? D'alguna forma actuar contra el venedor, però sempre intentant respectar al màxim a la persona i sobretot el nostre objectiu sempre és que no hi hagi mai cap incident. No? Nosaltres no volem que acabar amb una batalla campal per una venda ambulant d'uns manters al nostre municipi. I això suposa, de vegades, la gent li costa entendre-ho perquè molta gent voldria més contundència, d'altra en voldria menys, vull dir, sobre aquest àmbit de venda ambulant hi ha opinions de tot tipus. Nosaltres el que tenim molt clar que aquestes persones s'han de respectar, hem de lluitar contra la seva infracció que fan, però evidentment des del respecte i des de la no confrontació. Això no vol dir que no siguem contundents, som molt contundents. Com tu bé dius, vam intervenir uns trasters que tenim constància que s'estan fent servir per emmagatzemar material falsificat. Vam col·laborar juntament amb Guàrdia Civil, vam fer un dispositiu conjunt, vam fer una investigació durant un bon temps per confirmar que en aquell lloc s'estaven acumulant material falsificat. I doncs, quan se va veure el moment de menys risc, se va intervenir, se va entrar amb tota la legalitat i totes les garanties, se va entrar a aquest magatzem i se van intervenir tota aquesta quantitat de prendes que dius tu, que sense dubte és un cop fort pels venedors.
1: Uh-huh. Un cop fort, com ens explicava, cap a la infraestructura logística que hi ha
0: sí,
1: al darrere.
0: Sí. Cal intentar lluitar contra el magatzem. Si poguéssim lluitar contra magatzems més grans que de tant en tant d'on surten, no? Aquí al nostre municipi no tenim constància, però de vegades jo me recordo a la Badalona, per exemple, van sortir naus industrials plenes de material falsificat. I es tracta una mica de lluitar contra el que està més a dalt, que al final és el que s'enriqueix i no el que estem veient que està venent aquest material, que els recursos que obté són limitats, però en canvi els beneficis que obté el que porta milers de quilos de material falsificat són beneficis molt, molt importants i no el que ven unes bambes.
1: Mm-hmm. Ens explicaves, Leo, que aquest dispositiu és un dispositiu de xoc d'inici de la temporada, un dispositiu gran, potent, no? Com estàvem parlant d'aquestes 7.500 peces de roba. Hi haurà continuïtat? Hi ha diferents tipus de magnituds, no? Dels dispositius de cara a aquest estiu?
0: Sí, aquest any, Estefania, hem fet ja com a 3 intervencions coordinades amb Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local, i hem intervingut molt, molt de gènere, no, ara mateix no estaria en disposició de dir-te quina quantitat estem parlant, però que sí

0: d'època segura, que és molt de quantitat, i els hem pres molt de material, i aquest és un mes. A més de lo que és la pressió permanent a la venda arran de passeig, no? Vull dir, la pressió amb els companys de policia, que estem apretant allà permanentment, perquè no se pugui vendre, però a més, les aprehensions més importants se fan quan van cap allà, quan tenim constància de que hi ha molta gent que s'està adreçant a la platja a vendre, i aquí sí que aquest any els hem fet com quatre dispositius. Dos d'ells vam omplir quasi 2 tones de material, eh? Vull dir, estem sent bastant durs amb aquest tema, tot i que no és un tema fàcil de solucionar, però és evident que Castelldefels, ja crec que dintre del mundillo de la venda ambulant, ja és un lloc hostil per ells, i així ens ho diuen. De fet, d'alguns municipis propers, no vaig a nombrar, m'ha arribat que tenen un repunt molt important de venedors quan abans no patien. Això vol dir que d'alguna forma la llei de vasos comunicants està actuant, n'hi ha molta pressió aquí, els venedors se'n van a un altre lloc, i això no vol dir que acabem el problema, però el que sí que volem és demostrar, o que tinguin el missatge clar, que Castelldefels, la platja de Castelldefels, no és un lloc adient per fer venda ambulant.
1: Amb això passem ara a un altre dels temes que es reforça, sobretot amb la mirada a l'estiu, la temporada alta, que tot just començava aquest mes de juliol. Bueno, temporada alta de servei de platges començava al juny, però vull dir la temporada d'estiu començava ara al juliol. I el que reforceu amb aquesta mirada a la temporada d'estiu són els controls d'alcohol i drogues.
0: Sí, nosaltres, dins de les competències de trànsit, un dels temes que més ens preocupa i no pot ser d'altra forma és no tenir accidents, i més accidents greus o amb víctimes mortals, no? Les dades són bastant favorables, però tot i que no se pot parlar de dades en accidents, perquè una sola persona que perdi la vida, una sola persona que té un accident, no ho podem permetre. Aleshores, un dels punts, som un municipi que té molt d'oci, que tenim molts visitants, que tenim doncs molts locals, que la gent surt molt de nit i que de vegades no tothom respecta els límits de consum, i aquí sí que som també, crec que, contundents. Montem controls permanentment, i ha de calar el missatge que ja fa temps que s'està dient, i aquestes alçades ja no pot ser d'altra forma, i és que no se pot conduir ni begut ni havent consumit substàncies, perquè estàs posant en perill la teva vida i la de tercers, que al final és el bé més especial que tenim, és la vida, no? Vull dir, no n'hi ha cap festa, ni cap juerga, ni cap història que pugui justificar un accident.
1: Continuem parlant de prevenció. Justament, Leo, mencionaves el tema dels accidents amb aquests controls d'alcohol i drogues. Doncs un altre punt de vista dels accidents són els vianants, són les persones que han de creuar per els passos de vianants, i aquí a la ciutat, Castelldefels continua incorporant passos de vianants intel·ligents. Com funcionen exactament?
0: Bueno, nosaltres quan fem estadístiques, insisteixo, per veure com evolucionen les dades al nostre municipi, veiem que els atropellaments encara, els arrollaments, els parts de vianants, doncs encara és sobretot de cotxe peató, però també patinet peató, ciclista peató, qualsevol vehicle, doncs es preocupa, i els punts on encara estem trobant, que no hauria de succeir, que estem trobant atropellaments, és als pas de vianants. Aleshores, aquí, quan hi ha una atropellada en pas de vianants, en definitiva n'hi ha dos actors que intervenen, no? Vull dir, un és el vianant i l'altre és el vehicle. Els vehicles, normalment, doncs, se respecta bastant, però evidentment un despiste pot provocar un atropellament. Per exemple, moltes vegades, depenent d'on està el sol, que te pot enlluvernar una mica, no?, els ulls, i pots perdre la visió, i pots, que alguna vegada ens ha passat, de que acaben en un atropellament d'algun vianant. El que se fa és, el que estem és aquells passos de vianants més transitats, o que podem considerar que són de més de risc, els estem equipant amb un sistema de senyalització lumínica, de tal forma que quan s'actua, quan passa el vianant, tots els laterals s'il·luminen d'alguna forma intermitentment, i el vianant ho veu, perquè el vianant de vegades se va amb el mòbil. Vull aprofitar també per dir que quan se creua a qualsevol carrer hem d'aixecar la vista del mòbil i hem de mirar a la calçada. No es podem confiar en un pas de vianants, perquè al final, si el cotxe no t'ha vist, doncs t'arrollarà, i és preferible, com diu l'anunci, no, per no perdre res podem perdre la vida, no? Està molt lograt, per cert. Doncs el que intentem és que aquesta llum, aquesta intermitència, també cridi l'atenció del vianant, i d'alguna forma estigui atent i pugui veure si està en disposició de passar o no, perquè de vegades no resisteixo. Són dues parts. Si les dues parts no treballen, no ho fan bé, és difícil que acabem amb els atropellaments. I considerem que és una bona eina. Ara les estem implementant, veurem les dades, d'aquí un temps podrem saber les comparatives si realment, tal i com considerem, són una bona eina per reduir els atropellaments al nostre municipi.
1: Mm-hmm. Està previst ja d'instal·lar-ne més o ara mateix esteu en aquesta fase d'analitzar, extreure dades i experiències amb aquests passos de vianants?
0: Nosaltres, si per la policia fos, ens agradaria que estiguessin tots els passos de vianants senyalitzats, no? Reforçats. Sabem que és impossible, és un tema de mitjans i un tema econòmic, i ara el que estem fent és treballant-ho als passos de vianants més freqüentats o els que considerem que pot haver-hi més risc. Risc per què? Perquè hi ha més circulació, perquè és un intermitent de no passar passos de vianants, vull dir, passa molta freqüència, en la qual cosa el risc és més gran. Ara ho estem instaurant en tots aquells passos que considerem són més perillosos, però la idea és per nosaltres fora instal·lar-ho a tot el municipi, vamos, clar que sí.
1: Uh-huh. I ja, com a pregunta final, com estem ara encara en aquests mesos amb més activitat de l'any, quin seria el missatge des de policia local per aquest estiu a Castelldefels?
0: Doncs mira, sobretot estem molt orgullosos de com s'està comportant la ciutadania i per exemple, un exemple molt clar va ser el passat cap de setmana en el Tour, no vàrem col·lapsar la platja, la gent va escoltar, va entendre el missatge que vàrem publicar de que s'evitessin els desplaçaments, que s'evités el vehicle privat i això va suposar que no se'n va col·lapsar la platja. Precaució al màxim, tu has parlat de consums, abans d'agafar el vehicle no se pot consumir res, és preferible fer un taxi, deixar-ho estar i precaució en tots els sentits. També aprofito en la ona de calor la gent que es protegeixi, persones grans, persones que no es posin d'aire condicionat, una mica d'atenció també al veïnat, per veïns que poden tenir vulnerables, no? Una mica d'atenció si no sabem res d'ells, si es fa falta alguna cosa. I en aquest sentit, doncs, perquè és que estem passant unes zones de calor tremendes, una mica de col·laboració ciutadana entre veïnat, entre gent, i també m'agradaria recordar, i no pot ser d'altra forma, sobretot perquè estem en l'escenari que estem, màxima precaució amb el foc. Som un municipi que tenim una massa forestal molt important, tenim el massís del Garraf al costat, ja fa temps que anem dient que la vegetació està en un estrès hídric molt greu i per desgràcia quan obrim les notícies es trobem cada dia amb incendis de consideració. Tant de bo no surti Castelldefels ni cap municipi veí, ni de veí ni no veí, que s'acabin aquests focs.
1: Mm-hmm. Doncs amb aquests missatges de prevenció i de consciència, responsabilitat també ciutadana, ens acomiadem. Leo Piqué, sotsinspector de la Policia Local de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estona, per posar-nos al dia de l'actualitat des de l'àmbit de vista de la seguretat, del cos de seguretat local de Castelldefels.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, saps qui em va donar records per tu l'altre dia? El germà de la Núria. Feia molts anys que no el veia.
2: Ostres, i com està? No en sé res des que va marxar de Castelldefels.
1: Doncs està molt bé. Em va explicar que viu a València i que es dedica a compondre cançons.
3: En català, el verb compondre significa crear, elaborar, confeccionar i també formar, constituir, integrar, combinar. Per exemple, li agrada molt compondre òperes, però ja fa temps que no en compon cap. O aquesta sèrie està composta per 10 episodis.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, tornem a repassar els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Castelldefels assuma una iniciativa europea de transparència. La ciutat és un dels tres municipis catalans seleccionats per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en els sistemes d'integritat dels ajuntaments. Nova zona verda regulada al barri de Marisol. Es va posar en vigor ahir 6 de juliol i fins al passat divendres s'estaven duent a terme les tasques de pintura, instal·lació de senyals i parquímetres. La zona regulada és verda i gratuïta per a les persones residents. I a l'agenda del cap de setmana, el Mercat del Mar tornarà a ser punt de trobada de les festes del mar. Durant els 3 dies de celebració d'aquestes festes, el Mercat del Mar s'instal·larà al Passeig Marítim, entre els carrers 12 i 15, amb una oferta de comerç de proximitat, restauració i artesania. Els horaris del Mercat del Mar són de tardes, el divendres 10 de juliol de 6 de la tarda a 12 de la nit, el dissabte de 5 de la tarda a 12 i el diumenge 12 de juliol de 5 a 10 de la nit. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora a Castelldefels. Tornem d'aquí una hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies més en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Doncs parlàvem fa poc dels punts lila desplegats al territori per la Diputació de Barcelona, uns punts lila que instal·la també l'Ajuntament de Castelldefels, per cert, i ara parlem també, continuem parlant des de l'àrea de polítiques d'igualtat, però municipal, amb la companya Ana Dolors Rodríguez, tècnica d'aquesta àrea, d'un petit taller que es durà a terme el 8 de juliol sobre violències digitals. Què tal, Anna? Encantada.
1: Ja ho saps, eh? Ara he vingut així com molts dies, no?, de cop, així que però molt, molt encantada, tot i la calor que fa al carrer, és un luxe estar a la ràdio, així que encantada. Doncs sí, organitzem, com us vaig comentar, vaig venir la setmana passada a l'altra a parlar de la subseu que fèiem entorn l'emprenedoria femenina, i ara toca parlar de la segona subseu que farem a territori, que organitzem des de l'Ajuntament de Castelldefels, aquest cop entorn de les violències digitals, que són un repte que tenim als municipis, perquè les violències masclistes en l'àmbit digital, doncs, sovint entomen maneres i formes que els professionals i la ciutadania, doncs, hem de tenir eines, doncs, per detectar-les i poder actuar de la manera més adient.
0: Unes violències digitals que exponencialment i malauradament han crescut molt en els darrers anys.
1: Han crescut molt i l'impacte també és diferencial. L'impacte tant a nivell de temporal, perquè a través del món digital, doncs, l'impacte pot ser més continuat o al llarg de tot el dia, 24/365, com dic, i també per l'impacte a nivell d'exponencial. No és el mateix, no?, en l'àmbit analògic que l'àmbit digital. I també perquè al final totes aquestes tecnologies digitals serveixen i des de la xerrada, des del taller que farem, també posarem el foc aquí, serveixen, doncs, per justament les eines de control i de vigilància que s'exerceixen en situacions de violència masclista, com aquestes eines digitals, doncs, sovint serveixen als maltractadors, doncs, per continuar exercint la violència masclista, no?, per controlar, per vigilar, des de la localització, no?, que tens al mòbil, que comparteixes, segur que moltes i molts de nosaltres tenim un family link per temes més de seguretat, sí. Però com aquestes eines també es poden utilitzar, no?, quan tu vols exercir control sobre una persona, saber on està, o a vegades d'una manera molt innocent i també en plena confiança, doncs cedeixes claus, no?, del teu correu electrònic, de la teva agenda, on poses les cites mèdiques o el que fas, o si has quedat amb una amiga. A vegades les xarxes socials també, no?, acostumem a utilitzar-les com un espai de comunicació, però en contextos de violència masclista això ha de quedar clar. Vull dir que les eines digitals per si soles no són males eines. El que volem ficar el foc en aquest taller és quan s'utilitzen amb aquest objectiu, que és la violència masclista, i quins factors intervenen i de quina manera, doncs, això es tradueix a la realitat de les violències masclistes.
0: Imagino, Anna, que aquí a moltes persones els costarà identificar aquestes red flags o aquestes línies vermelles en aquest sentit. Jo vaig veure fa pocs dies una cosa que em va esgarrifar en una xarxa social, i és que et proposava, introduir el telèfon del teu company o de la teva companya per a veure si t'estava sent infidel amb altres persones o estava xerrant amb altres persones. Em vas quedar de pedra.
1: Correcte, justament, aquestes eines com s'utilitzen per aquest control, no? No? Per veure, no?, de quina manera aquesta eina t'és útil, doncs, per això, per controlar i per amplificar, en aquest cas, la gelosia, que és una emoció que pot ser de forma més o menys podem entendre natural, no?, però com en determinats moments et serveix per exercir aquest control i aquesta vigilància en la teva pròpia inseguretat per saber si l'altra persona t'és infidel, no? Bueno, tenen aquesta doble vessant, malauradament, les eines digitals. Per això creiem que és un repte, perquè sovint tenim poca formació, tenim poc coneixement, o a vegades hi ha coses que no ens plantegem, no? Vull dir, allò de dir, doncs jo la contrasenya del mòbil, doncs a la meva parella, doncs la comparteixo, li deixo el mòbil, que miri el que vulgui, no? Bueno, com a mínim, no?, tenir aquests red flags que tenim en altres espais, en altres moments de les nostres relacions, no?, també els tenim, doncs, també en el món digital, tenir aquestes eines per poder anar col·locant red flags en determinats moments o en determinades situacions.
0: I també, doncs, identificar això, les conductes que són normals, de les que no ho són o són insanes, o directament, podríem dir, fins i tot denunciables en el context de les microviolències també de gènere.
1: Correcte, també tenir aquestes eines que ens permetin, doncs, situar, no?, i detectar, i després també conèixer, perquè aquesta xerrada és molt interessant, perquè hem convidat al CIE, el CIE digital. La Generalitat té uns serveis d'intervenció especialitzada, els municipis tenim els CIATs, que són els serveis d'informació i atenció a les dones, que algun cop hem parlat d'ells, són uns serveis que oferim a nivell municipal, que estan a l'espai Montserrat Roig, al carrer Església 117, i són uns serveis que ofereixen atenció social, assessorament jurídic i acompanyament psicològic en situacions de violències masclistes. Doncs la Generalitat, dintre del desplegament de la xarxa de serveis en violències masclistes, té el servei d'intervenció especialitzada, que seria com un pas més, no? Per depèn quines situacions amb més complexitat, doncs poder atendre'ls amb una altra periodicitat i amb uns altres equips més interdisciplinars, atendre aquestes situacions. Doncs la Generalitat ha desplegat tots els serveis d'intervenció especialitzada, però especialitzada en violències digitals, en violències masclistes digitals. I justament és aquest servei a qui hem convidat a territori perquè ens expliqui de primera mà. Han fet des d'una guia Desconnecta el teu ex, que trobo superinteressant, no? Perquè abans tu, doncs, una relació no funcionava, doncs cadascú per la seva banda, sí. Però és veritat que ara comparteixes aquest espai digital, no? Com desconnectes del teu ex quan has trencat una relació? Doncs ells han fet tota una guia que dona eines i pautes per fer aquesta desconnexió, que és molt interessant, i a part és un servei que atén a les dones, que es pot per derivació dels serveis municipals, diguéssim, o de manera directa, si alguna sospita que estem patint aquesta vigilància o aquest control d'aquesta manera, doncs, diguéssim, insana, o que amplifica la violència masclista que podem estar patint. Així que crec que és molt interessant perquè són professionals expertes les que ens explicaran i ens donaran tips per poder, doncs, tenir més eines.
0: Que de vegades no és tot bloquejar una persona i es queda aquí la cosa, no? Ni molt.
1: Correcte. Jo he fet alguna formació amb elles i m'he quedat, doncs, això, el de compartir la ubicació, no? O que algú t'ha configurat de cop i volta, algú et configura la tele, les teles aquestes que ara van amb internet. Jo és que sóc una mica analògica, he de dir, vaig néixer als 80 però podia haver nascut als 70 o als 60, doncs algú, clar, et configura la tele, tu estàs donant el teu correu electrònic perquè per configurar-la va vincular, estàs donant jo què sé, les claus d'accés a alguna plataforma d'aquestes de streaming. Això vol dir que des de la plataforma pots saber des d'on t'estàs mirant tu les pel·lis d'aquella plataforma. Hi ha gent, no? Com dic jo, si us hagués de controlar, tranquil·les i tranquils, que no us trobaria jo, en plan analògico.
0: Però jo dic que sí.
1: Però hi ha gent que sí, que té, com sempre dic jo, la gent que té mala vibra utilitza totes les eines, i ara és veritat que estem en una societat molt digitalitzada i són eines, doncs, que també poden fer-se servir amb aquesta mala intenció, diguéssim. Mm.
0: És un taller adreçat a tothom o a professionals?
1: Hem fet un mix, professionals i ciutadania. Creiem que estem en un moment molt incipient perquè sí que és un tema que ens preocupa, però que en general, tant a nivell professional, el circuit d'actuació davant de la violència de gènere que tenim a Castelldefels, que intervenen diferents professionals de territori que es coordinen i a part, doncs, fan formacions conjuntes i, doncs, fan una gran tasca. Des d'allà ja es va detectar, doncs, que els seus equips, no, perquè la comissió participa en part dels equips, doncs, podien tenir aquesta necessitat de tenir algú d'informació per poder començar aquest camí d'aquest repte que és la violència masclista digital. I d'altra banda és una subseu, està dintre del marc del Congrés de les Dones del Baix Llobregat, i també és molt interessant saber el que la ciutadania detecta com a reptes i propostes, doncs, per poder continuar avançant, per continuar fent també els espais digitals, espais lliures i de violències masclistes.
0: Molt bé, doncs recordem aquesta xerrada sobre violències digitals, té lloc el 8 de juliol, a on i a quina hora, Anna?
1: Ah, sí, perquè jo he parlat molt del contingut, però el lloc, el 8 de juliol a les 10 a la sala polivalent de l'edifici de la República. Cal inscripció prèvia. A xarxes trobareu els cartells, a les pantalles també que tenim per tota la ciutat, que ens van informant de les activitats. I si no, com sempre, correu electrònic a igualtat@castelldefels.org o ens veniu a veure l'espai Montserrat Roig i us facilitem l'enllaç d'inscripció.
0: Moltíssimes gràcies, Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de l'àrea de polítiques d'igualtat, per aquesta informació. Com detectar, com lluitar, com tenir aquestes eines en entorns digitals on també, per desgràcia, malauradament es fiquen les violències. Gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon estiu.
0: Bon estiu.
2: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: But she might. RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez. Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Renault.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Castelldefels, així som!

0: parlarem ara d'un patrimoni que sovint passa desapercebut, però que explica tan omís de la nostra història que qualsevol edifici o monument. Estem parlant de les paraules. La manera de parlar d'un poble ens explica com vivia, de què treballava, què menjava, quines eines feia servir o com s'organitzava, per exemple. I a Castelldefels en tenim tot un vocabulari propi, relacionat amb la pagesia, la pesca, les costes del Garraf i la vida quotidiana, que durant anys ha anat desapareixent. Per evitar que aquest llegat es perdi, l'historiador gastronòmic Jordi Tresserres està elaborant un glossari de mots de la parla de Castelldefels i de les costes de Garraf. Un recull que ja incorpora moltes paraules tradicionals, però que continua obert a noves aportacions del veïnat. En parlem tot seguit amb ell. Bon dia, Jordi. Com estàs?
1: Molt bon dia. Com esteu?
0: Doncs, primera pregunta, com neix la idea de fer aquest glossari?
1: Mira, fa uns anys vaig començar a treballar amb el recull de receptes de Castelldefels i de les coses de Garraf. I, sobretot, van començar a aparèixer mots, alguns dels quals doncs, no eren habituals i no els coneixia. I van veure doncs, que Castelldefels, que ara està molt ben comunicat, però abans... Vull dir, era un cul de sac, vull dir, acabaven els camins de, podríem dir, de les diligències i de carros i ja començaven la carretera, bueno, per anar a Sitges, per exemple, ja era canvi de ferradura, no? Vull dir que, o per anar a altres indrets del Garraf, no? I llavors va quedar una parla, doncs, pròpia, amb paraules que compartim amb altres municipis, però amb altres que són propis de Castelldefels. No? I amb aquest recull de receptes doncs, vam començar a fer un glossari per poder explicar-les, però clar, va arribar un moment que la llista era prou gran i ara hem decidit ampliar-lo. No? És un projecte doncs, que fem amb suport del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels i de l'Ajuntament i que està oberta la col·laboració ciutadana, no? Perquè l'hem anat compartint i cada vegada doncs, ens arriba una paraula nova, no? I realment t'adones de que tenim una parla i un lèxic doncs, propi que molta gent, jo m'imagino, que desconeix. No? Jo, de fet, de les paraules que han anat sortint, doncs, moltes d'elles no les coneixia. No?
0: Mm-hmm. Jordi, perquè els oients es facin una idea de la dimensió d'aquesta feina, d'aquest gran projecte que teniu en marxa, de quants mots i expressions estem parlant ara mateix?
1: Mira, ara tenim més o menys recollit més d'un centenar, vull dir que no és poca cosa, però hi ha altres que les tenim, diguéssim, que estem revisant, no? Perquè una cosa és que la gent et digui, mira, jo li deia, amb el cas, per exemple, d'uns bunyols d'escarola perruqueta, no? que es deien angelets, no? Doncs clar, ho estem verificant perquè hi hagi més d'una persona que li digui, no? que utilitzi aquesta expressió. No? Però clar, en molts casos estem parlant potser de conreus que ja no es fan o d'eines de la pagesia que ja no s'utilitzen o vinculades amb el massís del Garraf, no? Vinculades amb la mel, que abans doncs, hi havia doncs, una activitat molt, molt important o la ramaderia, no? Que ara s'ha reduït, o la pesca, doncs, que ja no tenim pescadors de Castelldefels, no? Vull dir que amb la qual cosa doncs, estem parlant de molts mots que si no els haguessin documentat jo crec que s'haguessin perdut.
0: Uh-huh. I malgrat aquestes més de 100 entrades que ens menciones que té actualment aquest glossari, encara continues rebent aportacions. Això demostra que la memòria popular

0: popular de Castelldefels encara és molt viva?
1: Sí, a mi i realment m'ha passat amb les receptes i m'està passant amb el glossari, no? Que la gent fa crítica constructiva, no? Et diu, ei, que t'has deixat això, no? Que t'has deixat aquesta paraula. Aquí li diem també, doncs, no sé, poso exemples, no? Amb el cas del llamàntol, no? El llamàntol que, per exemple, doncs a Sitges tu pots anar, o a Vilanova, vas a restaurants i veus que posa llumanto, no? O aquí a les costes de Tarragona o al Delta li diuen llumantra. I clar, a Castelldefels té dues paraules, no? Llumastre o llumastro, no? I jo, per exemple, això sí que me'n recordo de quan l'avi anava a calar les nanses, no? I deia, doncs portem llumastros, no? Clar, ara és una expressió que no la veus a les peixateries i tampoc les veus a les cartes dels restaurants, no? I, de fet, no sé, els oients que ens estan sentint ara, no sé si havien sentit parlar d'aquesta expressió.
0: Uh-huh. Estic pensant ara, Jordi, que quan mires el glossari s'entén ràpidament que la majoria de paraules estan molt vinculades al mar, a la pagesia, als massís, també al massís del Garraf. És gairebé com una fotografia de com era Castelldefels en el passat.
1: Sí, perquè, clar, Castelldefels combinava, jo crec que aquesta característica, no? D'una banda l'horta, no? L'horta del que ara és el Parc Agrari del Baix Llobregat, però vull dir, Castelldefels, clar, combinava una horta a les planes i una agricultura també de vinyes, d'albercoc, de presseguers, de cítrics, no? Jo encara recordo doncs les mandarines o les taronges agres, no? I la producció de vinya i de vi, no? Que abans es feia i ara ja no hi ha cap producció, no? A la zona, però també la ramaderia. Jo encara recordo de petit doncs, els ramats d'ovelles, no? Que baixaven a pasturar entre el que era el Poble Vell i Vistalegre, no? I anaven cap a la Sentiu o baixaven de la Sentiu. Clar, vull dir, i també la pesca, no? Vull dir, jo crec que combinem molt bé aquesta vinculació entre el massís del Garraf, la costa central de Barcelona i la zona del Parc Agrari, no?
0: I mencionaves també aquest exemple del llumastre o llumastro, que és el mot que es feia servir aquí a Castelldefels i Garraf també, el mot relacionat amb llamàntol, per exemple, no? Però un altre dels mots curiosos que a mi em cridava l'atenció era aquest nom tradicional que es donava a Castelldefels a la pesca d'encerclament, la mamparra.
1: Sí, vull dir, són aquests noms que per exemple, comentant-ho amb pescadors de la Barceloneta, ho associen al cas de Castelldefels i a la zona del Garraf, no? Que es feia de nit per capturar, és un tipus de pesca de llum, no? Per agafar peix blau, sardina, el bucaró, que nosaltres li diem bucaró i que es diu seitó, no? O els barats, no? O la latxa, que és un tipus de sardina, no? Que es pescava així amb aquesta tècnica de la mamparra, no?
0: Uh-huh. I mencionaves ara els pescadors de la Barceloneta. Quines són les fonts que has consultat? A més enllà també del que dèiem, de que la recerca s'ha basat en aquesta participació ciutadana, però com tot just ens comentaves, doncs heu fet també aquesta validació dels mots, heu consultat a diferents fonts. Una mica com heu plantejat tota aquesta recerca i validació? Amb qui heu parlat?
1: Clar, d'una banda et trobes que la parla de Castelldefels, és a dir, la pròpia formació, no?, de la gent que ve a viure a Castelldefels, no? Hi ha famílies doncs, que com es Coscullana, per exemple, que són famílies que tenim documentades des d'època medieval a Castelldefels, no? Vull dir, però en canvi, clar, tens altres famílies que van arribant d'altres bandes, no? Amb el món agrícola ens arriba doncs, molta gent de la plana del Llobregat, no?, d'altres poblacions del Baix Llobregat o del Garraf. Però també poden venir de l'Alt Empordà o venen del sud, de la zona de Terres de l'Ebre, de Tarragona. Però en el cas dels pescadors és molt interessant perquè, clar, ve molta gent de la costa de Ponent, no? De la zona que va de Vinaròs, Penyíscola, fins a la Barceloneta. I clar, et trobes que les famílies van i venen, neixen a Vilanova o neix al Garraf, tornen a néixer als llocs d'origen de les famílies. Castelldefels, per exemple, a finals del segle XIX, primers del segle XX, els pescadors que venien, per exemple, de la costa de Ponent, és a dir, més del sud, no? De Tarragona, de la costa de Castelló, vivien temporalment a la platja, feien barraques de palla, de palla i de canya. Vull dir que hem d'imaginar-los que aquestes primeres botigues que hi havia a Castelldefels o a la zona, diguéssim, hi havia dos nuclis, no? Una a Castelldefels, el que és ara el barri de les botigues, perquè eren això, cases de pescadors que on guardaven també estris, que després es van convertir ja en construccions de Maó, o les botigues de Sitges, no? Que, de fet, vull dir, eren nuclis molt, molt, molt, molt vinculats, no? I també amb la pagesia, amb la ramaderia, clar, hi ha famílies que avui en dia doncs, viuen a Castelldefels, que són descendents d'aquests pastors transhumants, que en molts casos venien des de Terol i portaven els ramats de Terol, a Castelldefels s'engreixaven a les planes per després vendre'ls a Barcelona per la carn. No? Llavors, clar, vull dir, tens, o la producció, per exemple, de guarans, no? Que eren els asses que servien per llavor o per transportar la palma, no? que es tallava el garraf per fer escombres i cistelles o per les herbes remeieres que es collien i després es venien a Barcelona als arbolaris, no? Sobretot per Sant Ponç, no? Que de fet, vull dir, encara al Castelldefels doncs, ja se celebra aquest mercat de Sant Ponç, no? Vinculat amb aquesta tradició que teníem.
0: Uh-huh. I passem a mirar mots concrets, els mots curiosos. Quins serien els que més t'han cridat l'atenció descobrir?
1: Doncs clar, hi ha molts, per exemple, vinculats amb els peixos, no? Vull dir, no sé, potser perquè la meva família doncs, venia de pescadors, no? Però, no sé, per exemple, hi ha com els guillamons, no? Per exemple, que és els bisos o els varats joves, no? De mida petita, que, per exemple, eren comuns a les cassoles de fideus, no? Que es feien, no? Cassola de guillamons, no? Aquesta és una paraula que a mi em va marcar, no? Però també, per exemple, ganyip, no? Que era la barreja de fruita seca, que quan es feien els aplecs que anaven doncs, cap al Garraf o anaven cap a Brugués, no? Doncs es portaven una mica d'aquesta fruita seca per menjar pel camí, si es tenia gana, doncs era una de les expressions que vaig trobar, no sé, com a curiosa, no? Després també, bueno, sobre el dir-li fanigola a la farigola, no? Que és una altra de les expressions, no? El fet, per exemple, no sé, de tallar les patates així a mossos, no? És a dir, fer la marca i després fer el clac amb el ganivet, no? Que es diu, o sigui, hi ha dues expressions, o bé esbarlar, no? O bé també s'utilitza la paraula d'esqueixar, no? Que clar, molta gent pues, associa l'esqueixar al desfer amb els dits, no? Per el bacallà, no? Per fer una esqueixada, no? No sé, hi ha altres paraules interessants. La pròpia de les cuineres, diguéssim, que ara s'ha posat molt de moda, no? El xef que et cuina a casa, no? Doncs a Castelldefels era tradició, com en molts llocs del Baix Llobregat i del Garraf, les coqueses, no? Aquesta paraula m'agrada moltíssim, coquesa, que era la dona que es contractaven a les masies o a les cases de en estants, no? De Castelldefels, a Can Roca, a Can Baixeres, no? Que els contractaven per cuinar en grans banquets o en casaments o en dies assenyalats, no? Per dues raons. Una, perquè no tothom sabia cuinar, plats, és a dir, la cuina diària sí, però, per exemple, un pollastre al forn amb prunes i pinyons, vull dir, no tothom sabia com cuinar-lo. I, d'altra banda, també, perquè no tothom tenia els plats i els gots i els coberts, no?, per quan feien un convit gran, no? I aquestes persones, doncs, arribaven amb tot el seu, diguéssim, aixovar, no? I també és interessant perquè en molts casos, doncs, també hem documentat, per exemple, el cas d'una de les coqueses, no?, que venia del Garraf, a Castelldefels, que a més el seu marit i un amic seu, doncs, acompanyaven amb música, no? I llavors venien amb mitja copla, amb la Manxa Borrega, i es ballava el ball tradicional de Castelldefels, que no era la sardana, que era el ball del patatuf, no? Que es ballava en ocasions especials, no? Vull dir que són elements, vull dir, que van interrelacionats, no?, amb una cultura, doncs, rural, com la que tenia Castelldefels, no? Evidentment, després també molt influïda pels propietaris, que eren generalment de Barcelona, que també venien i ens aportaven, doncs, àpats especials, no?, i a vegades vocabulari nou, no?
0: Tot això demostra fins a quin punt la cuina també conserva la memòria d'un territori.
1: Sí, perquè clar, o sigui, de fet hi ha moltes expressions que no són comunes o inclús productes que són difícils de trobar, no? Jo, per exemple, no sé, un dels cops em comentaven, bueno, això queda millor amb negrets, no? Jo, clar, dic, negrets? Què són els negrets, no? I clar, es referia a un pèsol negre, no? Una varietat que era, vull dir, estava molt establerta al delta del Llobregat, però que se sembrava entre les carxoferes, no? Però vull dir, clar, jo no n'havia menjat mai, ara ni menjat, no?, de negrets, i clar, per mi eren pèsols, no? Vull dir, però no sabia que hi havia aquesta varietat de pèsols, que ara es conreua també el parc agrari, a Castelldefels ja ha desaparegut, no? O expressions, per exemple, també, com la pava, tots hem passat per la pava, no? I clar, em va fer molta gràcia que em deien, bueno, que pava o fer la pava era veure les barques a l'aigua fins que t'arribés l'aigua al coll, no? Llavors, clar, feies el soroll aquest quasi com si ofeguessis com feien les paves, no? Vull dir que, clar,
0: aquest és molt
1: són
0: curiós.
1: Elements curiosos, no?
0: Sí,
1: sí, sí, clar. Llocs que has passat pel costat i no t'havies plantejat mai, no? Per què es diuen d'aquesta manera, no?
0: Jordi, si algun oient recorda una paraula que deien els seus avis o alguna expressió típica de la nostra ciutat, com us pot fer arribar la seva proposta?
1: Doncs bé, us pot escriure a la ràdio o ens pot escriure a mi per correu electrònic, si volen, o a través de les xarxes socials, que jo les tinc obertes, no? Si és per correu electrònic, a ibertur, no? tur@gmail.com, m'ho poden fer arribar. I si no, a través vostra, o ja et dic, a través de les xarxes socials, o a través del grup aquest de... Tu no ets de Castelldefels, sinó... Vull dir que aquí hi ha molts... Hi ha també... A mi m'han arribat moltes per les xarxes socials, no? Que la gent és molt, molt, molt activa, no? I crec que és interessant, no? Jo, per exemple, hi ha una altra expressió que vaig trobar interessant, que era el nom de pedra guixa, no? Jo no sabia el que era una pedra guixa. Me van regalar una, i és una pedra que es posava a les olles. Com la gent, clar, les dones, bueno, dic les dones perquè eren les que feien les tasques de casa, doncs posaven l'olla al foc, però per saber si bullia, com, clar, estaven a la casa, i la casa normalment doncs era gran, o estaven a fora al pati, o estaven a la eixida, no? Doncs posaven una pedra rodoneta, llavors, clar, quan bullia, o bullia la llet, aquesta pedra doncs donava cops a la cassola i sabien que estava ja fet, no? I clar, és interessant perquè es veu que aquestes pedres, doncs, hi havia la tradició, no?, de passar-les de mares a filles o d'àvies a netes, no? Jo tinc, per exemple, una pedra guixa que era de Can Roca de Baix, no? Però, per exemple, l'Emília Elias, que és una de les informants de Castelldefels, no?, ella em comentava que sa mare ja no utilitzava una pedra guixa, però continuava utilitzant, doncs, un plat de vidre petitet, no?, que es posava també al fons del pot per bullir la llet, no? Vull dir que totes aquestes coses que poden semblar quotidianes o poden semblar que no són importants, doncs en el cas de municipis com el nostre, que han crescut moltíssim en població, doncs és maco poder mantenir aquest vocabulari, no? Però inclús també estem documentant vocabulari de gent que, clar, arriba a Castelldefels doncs a principis també del segle XX amb paraules pròpies, no? Hi ha molta gent que va venir de l'Almeria, de les primeres migracions, no? Per fer de pagesos, com a Can Ferret, per exemple, i clar, van portar tècniques com a l'elaboració dels gorullos, no? Que és un tipus de pasta que s'elabora a mà, que són com llàgrimes, no? I que, clar, doncs aquestes paraules també les estem documentant, no? Perquè vull dir, estan presents a Castelldefels des de fa més de 100 anys, amb la qual cosa jo crec que tot suma, no? Tots són com una mena de una ceba, no?, que té diverses capes, i aquesta parla crec que és maco, doncs, mantenir-la, documentar-la i valoritzar-la, no?
0: Ja per acabar, Jordi, fins quan teniu previst continuar recollint mots, expressions i quan teniu intenció de publicar el glossari definitiu?
1: Bé, ara estem fent amb aquest treball, ens hem posat fins la tardor aquesta actualització, no? I es publicarà amb la segona versió del llibre de receptes de cuina de Castelldefels, on ja tinc, bueno, m'han arribat 50 més, no? Vull dir que canviarem el format perquè si no semblaria jo un totxo, no? Però la idea és continuar-ho. En el cas del glossari, estem pensant com es vol crear una pàgina web de Castelldefels Gastronòmic, publicar-ho també en aquesta pàgina perquè estigui a disposició de la gent, no? La idea, la llengua es manté viva quan la gent l'utilitza, no? I jo crec que en aquest sentit és bo, no?, que tinguem aquestes paraules i que les puguem, doncs, utilitzar sense cap tipus de problema i tot el contrari, no? Orgullosos de dir, doncs, nosaltres ho diem d'aquesta manera, no? I de vegades també mostrar-ho fora. Jo crec que les cartes dels restaurants és bo, no?, que, doncs, si nosaltres li diem d'una manera, doncs, no sé, a una carbassa o a un llamàntol, no?, doncs poder mantenir, doncs, com es diu o es deia tradicionalment aquí i mantenir-ho com a orgull i després posar-ho entre parèntesis per la gent que no ho sàpiga, no?, doncs que pugui saber que aquí, doncs, es diu d'una manera diferent, no?
0: Al cap i a la fi, les paraules també formen part del nostre patrimoni i conservar-les és una manera de preservar la memòria del nostre estimat Castelldefels. Amb això, Jordi Tresserras, historiador gastronòmic, tanquem aquesta entrevista sobre aquest glossari i convidem, sobretot també, a la ciutadania que si ha recordat alguna paraula o alguna expressió que ens la faci arribar. Nosaltres des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, publicarem una història a Instagram amb l'enllaç d'aquesta entrevista i aquí mateix també ens poden respondre, a veure si algunes persones s'animen o tenen aquest record d'alguna paraula curiosa, algun mot que es pugui afegir també a aquest glossari, a aquest projecte que esteu preparant, que estàs preparant tu, Jordi Tresserras, en col·laboració també amb el Gremi d'Hostaleria i amb l'Ajuntament de Castelldefels. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
1: Perfecte. Si vols, també el que podem fer és compartir-vos la llista actualitzada perquè la gent pugui veure quines paraules hi ha i que inclús puguem fer comentaris sobre aquestes paraules, no? Perquè jo ja m'he trobat, no?, que diuen, mira, aquí també es deia això, però li dèiem d'una altra manera, no? Vull dir que crec que és un projecte participatiu. Jo estic fent aquí com si haguéssim una mena com de pont, no? Però és un projecte participatiu i molt, molt, molt enriquidor. Jo estic aprenent moltíssim, no? I sobretot el que comentàvem, no? Pues l'orgull de dir que tenim una parla, doncs, pròpia i que altra que la compartim amb el Garraf i el Baix Llobregat, però que està molt bé.
0: Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per compartir avui aquesta feina de recerca i molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies.

0: I amb aquesta darrera intervenció, aquest Voltant pel Comerç, ens acomiadem fins demà. Això ha estat tot aquí a l'Així Som d'aquest dimarts 7 de juliol, on hem pogut fer un repàs a totes les incidències de l'àmbit de seguretat amb el sotsinspector del cos local de Castelldefels, de la policia local, el Leo Piqué. Hem fet també el COFI, aquesta tertúlia política avui amb el Partit Popular, i un repàs també a tota l'agenda cultural de la ciutat amb el regidor d'aquest àmbit, d'aquesta àrea, cultura i també joventut, el regidor Cristian Undamal. Hem fet aquests voltant pel comerç, per una banda a una botiga Delicatessa, una botiga amb productes gourmet a carrer del doctor Fleming, números 5 i 7, es diu La Nova Botiga, i també ara mateix aquest restaurante Verde Luna, que de ben segur moltes persones ja coneixeu perquè fa molts anys que està aquí a Castelldefels. I no em deixo també de mencionar que hem fet aquesta entrevista sobre el glossari de mots de la parla de Castelldefels, que per part d'aquesta iniciativa es convida a la ciutadania a continuar participant, enviant els mots que recordeu de la nostra parla. Amb això ens acomiadem. Moltes gràcies i fins demà.
1: Així Som, el magazín de ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 7 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El Tour de França fa història al seu pas per Castelldefels. Milers de persones surten al carrer per viure una jornada històrica marcada pel pas de la segona etapa del Tour de França, que ha convertit Castelldefels en un dels escenaris protagonistes del Grand Départ de Barcelona 2026. S'acosta el dissabte solidari. A la plaça de l'Església, el 18 de juliol, es celebrarà aquesta festa en què les ONGs locals presenten els seus projectes de cooperació i sensibilitzen sobre la pau, la solidaritat, amb tallers infantils, música en directe i venda d'artesania, menjar i begudes d'arreu. Durant tota la tarda-nit es podrà gaudir de diferents activitats i tallers per tots els públics. Crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha sumat a la crida del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La ciutadania pot ajudar a través de les aportacions que vehicula el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a través d'un Bizum o transferència bancària amb el concepte Campanya Veneçuela o des de les campanyes que s'estan fent a les ONG sobre el terreny. No es recomana la recollida de l'enviament de materials. Alerta per onada de calor intensa. Fins almenys dijous s'espera un nou episodi de calor intensa a la major part del territori de Catalunya. Comencem.

0: Castelldefels fa un balanç positiu del pas del Tour de França per la ciutat. Aquest diumenge el municipi va formar part del recorregut de la segona etapa del Gran Depart Barcelona 2026, un esdeveniment esportiu de base internacional que va reunir milers de persones als carrers per seguir de prop el pas del pelotó. La jornada es va desenvolupar sense incidències destacades gràcies a un ampli dispositiu de seguretat, mobilitat i coordinació. L'Ajuntament havia activat la prealerta del Pla Bàsic d'Emergències Municipals i va construir un centre de coordinació de seguretat amb la participació de policia local, els Mossos d'Esquadra, el sistema d'emergències mèdiques, protecció civil i d'altres serveis municipals. Aquest dimarts, els micròfons de ràdio Castelldefels a l'àrea la tècnica de l'àrea d'esports de l'Ajuntament, Maria del Mar La Torre, ha fet una primera valoració del que ha representat el pas del Tour per al municipi.
1: La valoració va ser completament molt més que positiva, no? I ja no solament d'esports, jo crec que això és un evento deportiu a nivell internacional gestionat, evidentment, por un grupo de personas donde yo estaba incluida, soy una de las que podía llevar un poco la batuta, pero donde evidentemente el Ayuntamiento de Castelldefels yo creo que una vez más se ha superado, un trabajo en equipo brutal, perdóname la expresión, pero yo creo que coordinar de la manera que se coordinó, trabajar de la manera que se trabajó y como tú bien dices, cuando no hay noticias malas es señal de muy buenas sensaciones y luego la proyección de Castelldefels, ¿no? Más de 190 países pudieron contemplar las imágenes desde ese castillo que es el emblema de la ciudad hasta nuestras playas con el paso de los corredores y con mucha gente pues animando a ambos lados de las calzadas.
0: Més enllà de l'impacte esportiu i de la projecció internacional de la ciutat, l'esdeveniment també ha tingut efectes sobre l'activitat econòmica local. Castelldefels ha acollit l'allotjament de 10 dels 16 equips participants, una circumstància que ha beneficiat especialment el sector hoteler i la restauració. María del Mar La Torre explica quién ha estado aquel retorno para el municipio.
1: Bueno, pues cuando 10 de los 16 equipos deciden hospedarse en la ciudad de Castelldefels, yo siempre digo, algo bueno debe tener esta ciudad, ¿no? Algo debe atraer pues a tanta gente, pues en este caso deportistas del Tour. 10 equipos con todo eso que conlleva, pues es una imagen positiva para la hostelería, positiva para la restauración, porque también es verdad que era un poco incómodo la parte de playa, pues algunas anulaciones, pero por otro lado hubo mucha gente que también había llegado a la playa, pues que también en cierta manera pudieron aprovechar, ¿no?
0: L'organització del pas del Tour ha estat el resultat de mesos de preparació. En el dispositiu hi han participat diferents àrees municipals com esports, mobilitat, via pública, serveis urbans o brigada, a més dels cossos de seguretat, els serveis d'emergència i altres equips tècnics implicats en la coordinació de la prova. Segons la tècnica de l'àrea d'esports, aquest treball conjunt ha estat determinant perquè la jornada es desenvolupés amb normalitat.
1: Bueno, al final yo creo que este evento ya cuando hace 2-3 años se empieza a tomar forma a través del Ayuntamiento de Barcelona, de la Secretaría General del Sports y la Generalitat en general y la Diputación de Barcelona, porque permíteme, si estas grandes administraciones no son un poco las que lideran las tres etapas Tour de por Cataluña, Castelldefels no hubiera sido posible, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, hay un trabajo en equipo, se trabaja ya a lo largo de los meses con mucha implicación de las diferentes áreas, encabezada evidentemente con policía local, movilidad, protección civil y luego el resto de áreas donde de una manera u otra cada uno teníamos una función, teníamos que aportar, teníamos que trabajar conjuntamente con un objetivo común, ¿no? Que es el paso de la etapa dentro de la segunda etapa del Tour por nuestra ciudad tenía que ser acorde con lo que es la Castelldefels, ¿no?
0: El dispositiu també va comptar amb la participació de 65 voluntaris i voluntàries de la secció d'esports, que van donar suport en diferents punts del recorregut i en tasques d'organització. La seva col·laboració va formar part del desplegament previst per garantir el bon desenvolupament de la jornada. Escoltem de nou a la Maria del Mar Latorre, on també ha volgut destacar la implicació d'aquest equip de voluntariat.
1: La verdad que ha sido en mi caso, que una de las funciones que tenía aparte era la coordinación y el liderar este grupo de voluntarios y voluntarias, la experiencia al final ha sido positiva. Evidentemente estaban reforzados a lo largo de todo el recorrido, reforzando el trabajo de policía local, de agentes de movilidad y de Barnaportés, en donde al final de la jornada, en algunos comentarios de algunos voluntarios y voluntarias, a través evidentemente de los WhatsApp y los email, estaban emocionados, estaban contentísimos, contentísimas. Además, estaban agradecidos porque muchos de los vecinos y vecinas de la ciudad, con el día que estaba cayendo, les sacaron sombrillas, les sacaban agua fría. Yo creo que ha sido una de las imágenes positivas del tour. Evidentemente, la función y el trabajo de los y las voluntarias, yo siempre digo, con esa sonrisa, son un poco la imagen de deportiva dentro de la organización, y evidentemente pues agradecer una y mil veces, porque ser voluntario, estar en nuestro caso desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde ahí al pie del cañón, simplemente son palabras de agradecimiento, ¿no?
0: El pas del Tour de França situa Castelldefels entre les ciutats que han format part del Gran Depart de Barcelona 2026 i reforça l'experiència del municipi en l'organització de competicions de gran format. Des de l'Ajuntament asseguren que la ciutat disposa dels recursos i l'experiència necessàries per continuar acollint esdeveniments esportius d'aquest nivell. Així ens ho explica la Maria del Mar Latorre.
1: No hay que olvidarse que Castelldefels tiene un innumerable equipo de la ciudad a nivel nacional y también a nivel internacional, que tenemos muchos campeonatos, tanto de artes marciales como de hockey, fútbol, handball, que también, aparte del día a día, son torneos puntuales y que también hay que estar a la altura. Y evidentemente un tour, es la tercera competición animal del mundial, ha sido el máximo, ¿no? Pero yo creo que es importante tener claro que Castelldefels ha estado a la altura y que Castelldefels puede y debe acoger grandes eventos.
0: Després del pas del Tour, Castelldefels tanca una jornada que ha situat el municipi en l'aparador internacional del ciclisme i que, segons l'Ajuntament, s'ha desenvolupat d'acord amb la planificació prevista. Castelldefels celebrarà el pròxim dissabte 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església acollirà una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar visibilitat a la feina que desenvolupen les entitats locals de cooperació i solidaritat. En aquesta edició hi participaran 12 entitats de Castelldefels que al llarg de l'any impulsen projectes de cooperació internacional, ajuda humanitària i sensibilització en diferents països. La iniciativa vol acostar aquesta tasca a la ciutadania i convertir la solidaritat en la protagonista de la jornada. El regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, explica com s'ha plantejat aquesta nova edició del Dissabte Solidari.
2: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, explicaran, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fan nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica, doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional, i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, conegui doncs, aquesta feina, que moltes vegades és molt silenciosa, però que és imprescindible.
0: Durant tota la jornada, les entitats oferiran activitats pensades per tots els públics. El programa inclou tallers infantils, degustacions i diferents propostes participatives perquè els assistents puguin conèixer de prop els projectes que es duen a terme durant tot l'any. En Ramon Amador detalla algunes de les activitats previstes.
2: Però bueno, Dissabte Solidari, les entitats de cooperació del municipi doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i, a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tots aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants. Hi haurà també concerts, 3 concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
0: A més de les activitats familiars, la jornada comptarà amb actuacions musicals i un programa que s'allargarà durant tot el dia. El regidor també repassa els horaris previstos i posa en valor el paper de les entitats participants.
2: L'horari serà de 7 a 11:30-12 de la nit. Ja estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers per tota la família i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, que són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Podi Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
0: Més enllà del vessant lúdic, el Dissabte Solidari també vol ser un espai per fomentar la sensibilització i donar a conèixer la realitat que viuen moltes comunitats arreu del món, així com la tasca que desenvolupen les activitats de cooperació des de Castelldefels. Ramon Amador destaca la importància d'aquesta feina de conscienciació.
2: Continuem educant a l'estiu. Continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure, i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats, doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i implicar-nos en la construcció d'un món millor, doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també doncs, s'aprèn.
0: Des de l'Ajuntament recorden que a partir del 13 de juliol es podrà consultar tota la programació del Dissabte Solidari a les xarxes socials municipals i als panells informatius de la ciutat amb els horaris i totes les activitats previstes. L'Ajuntament de Castelldefels manté la crida a la solidaritat amb la població afectada pels terratrèmols de Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per donar suport a les persones damnificades pels sismes que van sacsejar el país a finals del mes de juny. La campanya anima la ciutadania a col·laborar amb aportacions econòmiques que permeten canalitzar l'ajuda de manera coordinada i donar resposta a les necessitats que es detecten sobre el terreny. El regidor d'Educació i Cooperació i Solidaritat, en Ramon Amador, fa una crida a la participació de la ciutadania.
2: Quan hi ha una emergència humanitària, la resposta ha de ser ràpida. I jo estic molt orgullós de Castelldefels, perquè a Castelldefels doncs, volem canalitzar aquesta solidaritat a través de les entitats que poden ajudar. No? I la veritat és que és veure aquests dies doncs, aquest fet d'aquesta crida per ajudar la població afectada pels terratrèmols a Veneçuela, doncs, és un símbol de que la cooperació, la solidaritat, la pau està molt arraigada en la ciutadania de Castelldefels.
0: Des de l'Ajuntament recorden que aquests dies també han sorgit iniciatives particulars de recollida de material. Tot i això, els organismes especialitzats en cooperació internacional recomanen prioritzar les aportacions econòmiques, ja que permeten actuar amb més rapidesa i adaptar l'ajuda a les necessitats reals de la població afectada. Això ens explica Ramon Amador.
2: Hi ha iniciatives privades. Aquí a Castelldefels, no sé si ho heu comentat ja, però a la clínica Castelldefels es fa una recollida de material, diferent material. De fet, tenen i s'ha difon a través de les xarxes doncs, que tenen un horari de recollida de material sanitari, de primers auxilis, productes de higiene, aigua embotellada, aliments i de més. No? Això és una iniciativa privada, com a d'altres.
0: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través de la campanya impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament o mitjançant les organitzacions no governamentals que treballen sobre el terreny. Tota la informació sobre els canals de col·laboració es pot consultar als espais d'informació municipals i als canals oficials de l'Ajuntament. Continua la situació de calor intensa a Castelldefels. Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal davant la previsió de temperatures molt elevades al municipi. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, durant les hores centrals del dia, els termòmetres podrien superar els 38 graus i mig. A més, a la nit tornarà a ser especialment calorosa, amb temperatures que podrien mantenir-se per sobre dels 25 graus. Davant aquesta situació, recuperem algun dels consells i recomanacions que aquest dimarts ens explicava als micròfons de Ràdio Castelldefels el tècnic municipal de Protecció Civil, Joan Álvarez. A banda de la calor, aquests episodis també afavoreixen l'augment de l'ozó troposfèric, un contaminant atmosfèric que pot afectar especialment les persones amb problemes respiratoris, la gent gran, els infants i aquelles persones que fan exercici físic a l'aire lliure. Joan Álvarez ens explica com es forma aquest fenomen i quins efectes pot tenir sobre la salut.
3: Sí, el concepte d'ozó troposfèric, com bé dius, no és molt conegut, no es parla massa, però és un risc que, bueno, que té una importància per a la salut pública, no només dels col·lectius més vulnerables, sinó per a tothom. L'ozó és un gas que és habitual, que està present a l'atmosfera, no? Què passa? A la troposfera, és a dir, des de la superfície fins a uns 10 quilòmetres d'altura, a la troposfera, en unes quantitats determinades aquest gas pot ser contaminant. Seria un contaminant secundari. L'ozó, principalment, és més perillós en les èpoques estivals i de primavera, perquè aquest es forma per reaccions fotoquímiques quan hi ha l'acumulació de contaminants principals, com poden ser els òxids de nitrogen o compostos orgànics volàtils i es junta amb una forta irradiació solar. Uh-huh. Això què vol dir? Que quan hi ha més sol i quan fa més calor, és a dir, en les temporades estivals, la presència d'aquest gas s'incrementa a la troposfera. I com bé deia, la presència d'aquest gas pues, suposa un risc per a la salut de les persones. Què pot provocar aquest gas? Pues, irritació a la coll, a la faringe, als ulls, tenir la gola seca, o també per a persones que tenen malalties respiratòries com asma, poden augmentar els seus efectes, poden reduir la capacitat pulmonar de la població general, i és per això que també tenim uns llindars, i en funció del llindar que superi, pues, emetem aquests avisos a les recomanacions per a la ciutadania i també per intentar reduir aquest l'emissió de contaminants.
0: Una de les recomanacions és evitar fer activitat física durant les hores de més calor i més concentració d'ozó. El tècnic de Protecció Civil també indicava quins són els moments més adequats del dia per fer sortir a caminar o practicar esport.
3: Efectivament, les hores més perilloses del dia són quan hi ha més irradiació solar.

principals habilitats com a refugis climàtics, com ara biblioteques, centres cívics o casals, sempre dins del seu horari habitual. També es demana especial atenció a la gent gran, als infants, a les persones amb malalties cròniques, a les dones embarassades i a les mascotes, que són els col·lectius més vulnerables davant de les altes temperatures. Cal recordar també els principals símptomes d'un cop de calor, temperatura corporal molt elevada, mareig, mal de cap, intens, nàusees, pell molt calenta i seca, confusió o pèrdua de coneixement. En aquests casos cal traslladar la persona afectada en un lloc fresc, refrescar-la i avisar immediatament al 112. Aquesta situació s'hi afegeix també el risc d'incendi forestal. Castelldefels continua en alerta al nivell 2 del Pla Alfa. Així, Protecció Civil insisteix en extremar les precaucions. No s'han d'encendre focs ni barbacoes fora dels espais autoritzats, ni llançar borilles, petards o qualsevol altre element que pugui provocar un incendi. Tampoc s'han d'abandonar deixalles al medi natural ni estacionar vehicles en camins forestals que puguin dificultar l'accés dels serveis d'emergència. En cas de detectar fum o qualsevol indici d'incendi, cal trucar immediatament al 112. Les actuacions sobre l'evolució de la situació es poden seguir a través dels canals oficials de l'Ajuntament, Protecció Civil de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui a Castelldefels. El Tour de França fa història al seu pas per Castelldefels. Milers de persones surten al carrer per viure una jornada històrica marcada pel pas de la segona etapa del Tour de França, que ha convertit Castelldefels en un dels espais protagonistes del Gran Depart Barcelona 2026. S'acosta el dissabte solidari. A la plaça de l'Església es celebra aquesta festa en què es celebrarà aquesta festa en les que les ONGs locals presenten els seus projectes de cooperació i sensibilitzen sobre la pau i la solidaritat amb tallers infantils, música en directe i venda d'artesania, menjar i begudes d'arreu. Crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament de Castelldefels se suma a la crida del Fons Català de Cooperació. La ciutadania pot ajudar a través de les aportacions que vehicula el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a través d'un bizum o transferència bancària amb el concepte Campanya Veneçuela, o de les campanyes que s'estan fent a les ONG sobre el terreny. No es recomana la recollida i enviaments de materials. Alerta per onada de calor intensa. Fins almenys dijous s'espera un nou episodi de calor intensa a la major part del territori de Catalunya. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han destacat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. El Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zenaida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Quan parlem de jazz, segons de lo que parlem, ens resulta més fàcil o menys fàcil. I hem de valorar, i hem d'obligar a fer valoracions i exposicions interessants, també concises, perquè arribi el missatge fàcil per a ser entès al màxim dels oients i seguidors del Club del Jazz. Programa de tots els dimarts a les 10 de la nit des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels. Això de presentar el programa de jazz resulta fàcil a primera vista, però no ho és. Depèn de lo que escolteixis en temes en general o de la trajectòria professional d'un músic o una banda musical. Qualsevol de les dues coses són interessants, i més si es tracta d'un referent de nivell internacional, com pot ser Louis Armstrong, un clàssic o un músic de l'època avantista i contemporània com és Herbie Hancock. Jo, personalment, considero que són tan interessants parlar d'un com de l'altre. Aquí juga molt la importància i preferència que vulguis donar a qualsevol dels dos. I això genera debat i consulta popular dels dos escollits, i també de la presència que tinguin mediàticament. I després de tot el que he escrit, iniciem el nou Club del Jazz amb el plus que el guitarrista de París, Stephanie Grappelli, i la Big Band de Claude Bourdin de Cannes aixequen el taló del Club del Jazz per escoltar-los el blues Tres resplendors de la lluna.

Les tendències jazzístiques d'en Grappelli són el swing i les col·laboracions que ha tingut han sigut amb el Oscar Peterson i el pianista i el guitarrista David Haye.

El percusionista de Harlem, New York, Tito Puente, ens acompanya amb el seu ADN per escoltar-los aquesta sabrosa guaracha jazz María Cervantes.

El saxofonista de Sant Josep, Estats Units, Coleman Harkins, convidat al Club del Jazz, al que li escoltarem la bossa nova Samba Desafinado.

a l'estudi d'en Coleman és el jazz i, a més, ha col·laborat amb el pianista Fletcher Anderson.

tots els dimarts, estic presentant el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

el pianista de Montreal, Canadà, Oscar Peterson, gaudim de la seva presència al Club del Jazz que ens ofereix a Blues, toca el blues.

Exercís per faransa nostra, pensa al jazz, al blues, al funky i al hard bop i ha compartit en escenaris amb Duke Ellington,

Alumnes de la Sant Andreu Jazz Band, dirigits per en Joan Chamorro, com Toni Belenguer, Joan Marça Uque i Ava Fernández, convidats al Club del Jazz, ens ofereixen amb exclusiva Polka Montbint.

A Sant Andreu Jazz Band treballa molt constantment enregistrant temes dirigides pel seu director Joan Chamorro, que és un gran professional i un home entregat a la pedagogia per a nens de 8

tots els dimarts a les 10 de la nit, el swing, el blues i les fusions les podràs escoltar des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

El trompetista de Yale, Oklahoma, Chet Baker, convidat al club del jazz pel seu estil refinat a les interpretacions i el seu ADN sofisticat, ens ofereix el blues cantant Quartz Blue.

En cert, les seves preferències artístiques van ser el jazz i el blues, i va col·laborar amb el saxofonista barítono Jerry Mulligan.

i això ha sigut tot per avui. Esperant, haureu gaudit, donar les gràcies, com sempre, a l'estimat Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica i, com a cloenda, ho deixem amb el pianista Herbie Hancock per escoltar-li el funky Illa de Cantaloupe.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 7 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El Tour de França fa història al seu pas per Castelldefels. Milers de persones surten al carrer per viure una jornada històrica marcada pel pas de la segona etapa del Tour de França, que ha convertit Castelldefels en un dels escenaris protagonistes del Grand Départ de Barcelona 2026. S'acosta el dissabte solidari. A la plaça de l'Església, el 18 de juliol, es celebrarà aquesta festa en què les ONGs locals presenten els seus projectes de cooperació i sensibilitzen sobre la pau, la solidaritat, amb tallers infantils, música en directe i venda d'artesania, menjar i begudes d'arreu. Durant tota la tarda-nit es podrà gaudir de diferents activitats i tallers per tots els públics. Crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha sumat a la crida del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La ciutadania pot ajudar a través de les aportacions que vehicula el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a través d'un Bizum o transferència bancària amb el concepte Campanya Veneçuela o des de les campanyes que s'estan fent a les ONG sobre el terreny. No es recomana la recollida de l'enviament.

de materials. Alerta per una onada de calor intensa. Fins almenys dijous s'espera un nou episodi de calor intensa a la major part del territori de Catalunya. Comencem.

0: Castelldefels fa un balanç positiu del pas del Tour de França per la ciutat. Aquest diumenge, el municipi va formar part del recorregut de la segona etapa del Gran Depart Barcelona 2026, un esdeveniment esportiu de base internacional que va reunir milers de persones als carrers per seguir de prop el pas del pelotó. La jornada es va desenvolupar sense incidències destacades gràcies a un ampli dispositiu de seguretat, mobilitat i coordinació. L'Ajuntament havia activat la prealerta del Pla Bàsic d'Emergències Municipals i va construir un centre de coordinació de seguretat amb la participació de policia local, els Mossos d'Esquadra, el sistema d'emergències mèdiques, protecció civil i d'altres serveis municipals. Aquest dimarts, els micròfons de ràdio Castelldefels a l'àrea la tècnica de l'àrea d'esports de l'Ajuntament, Maria del Mar Latorre, ha fet una primera valoració del que ha representat el pas del Tour per al municipi.
1: La valoración va a ser completamente muy, muy más que positiva, ¿no? Y ya no solamente de esports. Yo creo que esto es un evento deportivo a nivel internacional gestionado, evidentemente, por un grupo de personas, donde yo estaba incluida, soy una de las que podía llevar un poco la batuta, pero donde evidentemente el Ayuntamiento de Castelldefels yo creo que una vez más se ha superado, un trabajo en equipo brutal, perdóname la expresión, pero yo creo que coordinar de la manera que se coordinó, trabajar de la manera que se trabajó y como tú bien dices, cuando no hay noticias malas es señal de muy buenas sensaciones y luego la proyección de Castelldefels, ¿no? Más de 190 países pudieron contemplar las imágenes desde ese castillo que es el emblema de la ciudad hasta nuestras playas con el paso de los corredores y con mucha gente pues animando a ambos lados de las calzadas.
0: Més enllà de l'impacte esportiu i de la projecció internacional de la ciutat, l'esdeveniment també ha tingut efectes sobre l'activitat econòmica local. Castelldefels ha acollit l'allotjament de 10 dels 16 equips participants, una circumstància que ha beneficiat especialment el sector hoteler i la restauració. María del Mar Latorre explica quién ha estado aquel retorno para el municipio.
1: Bueno, pues cuando 10 de los 16 equipos deciden hospedarse en la ciudad de Castelldefels, yo siempre digo, algo bueno debe tener esta ciudad, ¿no? Debe atraer pues a tanta gente, pues en este caso deportistas del Tour, 10 equipos con todo lo que eso que conlleva, pues es una imagen positiva para la hostelería, positiva para la restauración, porque también es verdad que era un poco incómodo la parte de playa, pues algunas anulaciones, pero por otro lado hubo mucha gente que también había llegado a la playa, pues que también en cierta manera pudieron aprovechar, ¿no?
0: L'organització del pas del Tour ha estat el resultat de mesos de preparació. En el dispositiu hi han participat diferents àrees municipals com esports, mobilitat, via pública, serveis urbans o brigada, a més dels cossos de seguretat, els serveis d'emergència i altres equips tècnics implicats en la coordinació de la prova. Segons la tècnica de l'àrea d'esports, aquest treball conjunt ha estat determinant perquè la jornada es desenvolupés amb normalitat.
1: Bueno, al final yo creo que este evento ya cuando hace 2-3 años se empieza a tomar forma a través del Ayuntamiento de Barcelona, de la Secretaría General del Sports y la Generalitat en general y la Diputación de Barcelona, porque permíteme, si estas grandes administraciones no son un poco las que lideran las tres etapas Tour de por Cataluña, Castelldefels no hubiera sido posible, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, hay un trabajo en equipo, se trabaja ya a lo largo de los meses con mucha implicación de las diferentes áreas, encabezada evidentemente con policía local, movilidad, protección civil y luego el resto de áreas donde de una manera u otra cada uno teníamos una función, teníamos que aportar, teníamos que trabajar conjuntamente con un objetivo común, ¿no? Que es el paso de la etapa dentro de la segunda etapa del Tour por nuestra ciudad tenía que ser acorde con lo que es la Castelldefels, ¿no?
0: El dispositiu també va comptar amb la participació de 65 voluntaris i voluntàries de la secció d'esports, que van donar suport en diferents punts del recorregut i en tasques d'organització. La seva col·laboració va formar part del desplegament previst per garantir el bon desenvolupament de la jornada. Escoltem de nou a la Maria del Mar Latorre, on també ha volgut destacar la implicació d'aquest equip de voluntariat.
1: La verdad que ha sido en mi caso, que una de las funciones que tenía aparte era la coordinación y el liderar este grupo de voluntarios y voluntarias, la experiencia al final ha sido positiva. Evidentemente estaban reforzados a lo largo de todo el recorrido, reforzando el trabajo de policía local, de agentes de movilidad y de Barnaportés, en donde al final de la jornada, en algunos comentarios de algunos voluntarios y voluntarias, a través evidentemente de los WhatsApp y los email, estaban emocionados, estaban contentísimos, contentísimas. Además, estaban agradecidos porque muchos de los vecinos y vecinas de la ciudad, con el día que estaba cayendo, les sacaron sombrillas, les sacaban agua fría. Yo creo que ha sido una de las imágenes positivas del tour. Evidentemente, la función y el trabajo de los y las voluntarias, yo siempre digo, con esa sonrisa, son un poco la imagen de deportiva dentro de la organización, y evidentemente pues agradecer una y mil veces, porque ser voluntario, estar en nuestro caso desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde ahí al pie del cañón, simplemente son palabras de agradecimiento, ¿no?
0: El pas del Tour de França situa Castelldefels entre les ciutats que han format part del Gran Depart de Barcelona 2026 i reforça l'experiència del municipi en l'organització de competicions de gran format. Des de l'Ajuntament asseguren que la ciutat disposa dels recursos i l'experiència necessàries per continuar acollint esdeveniments esportius d'aquest nivell. Així ens ho explica la Maria del Mar Latorre.
1: No hay que olvidarse que Castelldefels tiene un innumerable equipos de la ciudad a nivel nacional y también a nivel internacional, que tenemos muchos campeonatos, tanto de artes marciales como de hockey, fútbol, handball, que también, aparte del día a día, son torneos puntuales y que también hay que estar a la altura. Y evidentemente un tour, es la tercera competición a nivel mundial, ha sido el máximo, ¿no? Pero yo creo que es importante tener claro que Castelldefels ha estado a la altura y que Castelldefels puede y debe acoger grandes esdeveniments.
0: Després del pas del Tour, Castelldefels tanca una jornada que ha situat el municipi en l'aparador internacional del ciclisme i que, segons l'Ajuntament, s'ha desenvolupat d'acord amb la planificació prevista. Castelldefels celebrarà el pròxim dissabte 18 de juliol una nova edició del Dissabte Solidari. La plaça de l'Església acollirà una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar visibilitat a la feina que desenvolupen les entitats locals de cooperació i solidaritat. En aquesta edició hi participaran 12 entitats de Castelldefels que al llarg de l'any impulsen projectes de cooperació internacional, ajuda humanitària i sensibilització en diferents països. La iniciativa vol acostar aquesta tasca a la ciutadania i convertir la solidaritat en la protagonista de la jornada. El regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador, explica com s'ha plantejat aquesta nova edició del Dissabte Solidari.
2: No, és un acte, és una cita doncs, que m'agrada sobretot perquè converteix la plaça de l'Església en un gran espai de trobada. De trobada serà a partir de les 7 de la tarda, és tarda nit, amb la frescor, esperem que no faci massa calor, però és a la plaça de l'Església i és de trobada, com he comentat, perquè aquí al centre són les entitats del Consell de Pau, el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que allà doncs, es col·locaran les seves carpes, explicaran la feina que fan durant tot l'any. O sigui, tampoc tenen vacances, o sigui, de fet, els projectes que tenen totes aquestes entitats no fan vacances, no fan una aturada com ho fem nosaltres normalment a la feina o a l'escola, no? I tindrem doncs, aquestes entitats que la majoria treballen a l'Àfrica, doncs, per presentar-nos els seus projectes sobre salut, educació, cooperació internacional, i llavors és una gran oportunitat perquè la ciutadania pugui conèixer, conegui doncs, aquesta feina, que moltes vegades és molt silenciosa, però que és imprescindible.
0: Durant tota la jornada, les entitats oferiran activitats pensades per tots els públics. El programa inclou tallers infantils, degustacions i diferents propostes participatives perquè els assistents puguin conèixer de prop els projectes que es duen a terme durant tot l'any. En Ramon Amador detalla algunes de les activitats previstes.
2: Però bueno, Dissabte Solidari, les entitats de, de cooperació del municipi doncs, faran la seva presència, explicaran els seus projectes i, a més, com m'has preguntat, doncs, hi haurà més coses, no només exposició de tot aquests projectes, sinó que hi haurà també tallers infantils, artesania, degustacions, activitats per als infants. Hi haurà també concerts, tres concerts per acabar convertint la solidaritat també en una festa oberta i per a tothom.
0: A més de les activitats familiars, la jornada comptarà amb actuacions musicals i un programa que s'allargarà durant tot el dia. El regidor també repassa els horaris previstos i posa en valor el paper de les entitats participants.
2: L'horari serà de 7 a 11, mitja 12 de la nit, i estaran aquests tallers, aquestes entitats, hi hauran tallers per tota la família, i després els concerts. Els concerts començaran doncs, a partir de les 9 de la nit, una rumba catalana amb Sikus Carbonell, per ballar i continuar la festa, versions amb Fugadors d'Alcatraz, doncs, aquests són els dos més importants, i la resta, doncs, si aneu, i jo us convido a assistir-hi, doncs podem gaudir de tot el que tenim preparat. No nosaltres, no només l'Ajuntament, no només l'organització, no només les tècniques de Podi Solidaritat, sinó també doncs, totes les persones que hi ha darrere de cada entitat, de la feina que fan, que s'ha de reconèixer també la implicació i tot el que fan durant no només un dissabte, això és unes hores per veure, sinó durant tot l'any.
0: Més enllà del vessant lúdic, el Dissabte Solidari també vol ser un espai per fomentar la sensibilització i donar a conèixer la realitat que viuen moltes comunitats arreu del món, així com la tasca que desenvolupen les activitats de cooperació des de Castelldefels. Ramon Amador destaca la importància d'aquesta feina de conscienciació.
2: Continuem educant a l'estiu. Continuar educar és molt més que tot això, no? És educar, és aprendre a conviure, i jo crec que aquest acte, aquesta sensibilització que tenen les entitats, doncs, a conviure, a respectar, a comprendre altres realitats i implicar-nos en la construcció d'un món millor, doncs, també és una bona forma d'aprendre que la solidaritat també doncs, s'aprèn.
0: Des de l'Ajuntament recorden que a partir del 13 de juliol es podrà consultar tota la programació del Dissabte Solidari a les xarxes socials municipals i als panells informatius de la ciutat amb els horaris i totes les activitats previstes. L'Ajuntament de Castelldefels manté la crida a la solidaritat amb la població afectada pels terratrèmols de Veneçuela. El consistori s'ha sumat a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per donar suport a les persones damnificades pels sismes que van sacsejar el país a finals del mes de juny. La campanya anima la ciutadania a col·laborar amb aportacions econòmiques que permeten canalitzar l'ajuda de manera coordinada i donar resposta a les necessitats que es detecten sobre el terreny. El regidor d'Educació i Cooperació i Solidaritat, en Ramon Amador, fa una crida a la participació de la ciutadania.
2: Quan hi ha una emergència humanitària, la resposta ha de ser ràpida. I jo estic molt orgullós de Castelldefels, perquè a Castelldefels doncs, volem canalitzar aquesta solidaritat a través de les entitats que poden ajudar. No? I la veritat és que és veure aquests dies doncs, aquest fet d'aquesta crida per ajudar la població afectada pels terratrèmols a Veneçuela doncs, és un símbol de que la cooperació, la solidaritat, la pau està molt arraigada en la ciutadania de Castelldefels.
0: Des de l'Ajuntament recordant que aquests dies també han sorgit iniciatives particulars de recollida de material. Tot i això, els organismes especialitzats en cooperació internacional recomanen prioritzar les aportacions econòmiques, ja que permeten actuar amb més rapidesa i adaptar l'ajuda a les necessitats reals de la població afectada. Això ens explica Ramon Amador.
2: Hi ha iniciatives privades. Aquí a Castelldefels, no sé si ho heu comentat ja, però a la clínica Castelldefels es fa una recollida de material, diferent material. De fet, tenen i s'ha difon a través de les xarxes doncs, que tenen un horari de recollida de material sanitari, de primers auxilis, productes d'higiene, aigua embotellada, aliments i de més. No? Això és una iniciativa privada, com a d'altres.
0: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través de la campanya impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament o mitjançant les organitzacions no governamentals que treballen sobre el terreny. Tota la informació sobre els canals de col·laboració es pot consultar als espais d'informació municipals i als canals oficials de l'Ajuntament. Continua la situació de calor intensa a Castelldefels. Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal davant la previsió de temperatures molt elevades al municipi. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, durant les hores centrals del dia, els termòmetres podrien superar els 38 graus i mig. A més, a la nit tornarà a ser especialment calorosa, amb temperatures que podrien mantenir-se per sobre dels 25 graus. Davant aquesta situació, recuperem algun dels consells i recomanacions que aquest dimarts ens explicava als micròfons de Ràdio Castelldefels el tècnic municipal de Protecció Civil, Joan Álvarez. A banda de la calor, aquests episodis també afavoreixen l'augment de l'ozó troposfèric, un contaminant atmosfèric que pot afectar especialment les persones amb problemes respiratoris, la gent gran, els infants i aquelles persones que fan exercici físic a l'aire lliure. Joan Álvarez ens explica com es forma aquest fenomen i quins efectes pot tenir sobre la salut.
3: Sí, el concepte d'ozó troposfèric, com bé dius, no és molt conegut, no es parla massa, però és un risc que, bueno, que té una importància per a la salut pública, no només dels col·lectius més vulnerables, sinó per tothom. L'ozó és un cas que és habitual, que està present a l'atmosfera. No? Què passa? A la troposfera, és a dir, des de la superfície fins a uns 10 quilòmetres d'altura, a la troposfera, en unes quantitats determinades aquest gas pot ser contaminant. Seria un contaminant secundari. L'ozó, principalment, és més perillós en les èpoques estivals i de primavera, perquè aquest es forma per reaccions fotoquímiques quan hi ha l'acumulació de contaminants principals, com poden ser els òxids de nitrogen o compostos orgànics volàtils i es junta amb una forta irradiació solar. Uh-huh. Això què vol dir? Que quan hi ha més sol i quan fa més calor, és a dir, en les temporades estivals, la presència d'aquest gas s'incrementa a la troposfera. I com bé deia, la presència d'aquest gas pues, suposa un risc per a la salut de les persones. Què pot provocar aquest gas? Pues, irritació a la coll, a la faringe, als ulls, tenir la gola seca, o també per persones que tenen malalties respiratòries com asma, poden augmentar els seus efectes, poden reduir la capacitat pulmonar de la població general, i és per això que també tenim uns llindars, i en funció del llindar que superi, pues, emetem aquests avisos amb les recomanacions per a la ciutadania i també per intentar reduir aquest l'emissió de contaminants.
0: Una de les recomanacions és evitar fer activitat física durant les hores de més calor i més concentració d'ozó. El tècnic de Protecció Civil també indicava quins són els moments més adequats del dia per fer sortir a caminar o practicar esport.
3: Efectivament, les hores més perilloses del dia són quan hi ha més irradiació solar. Així, a mode aproximat, pues, serien entre les 10, les 5, les 6 de la tarda, i ja de cara al vespre, de cara a la matinada, doncs, aquests nivells d'ozó es redueixen.
0: Des de l'Ajuntament es recorda la importància de protegir-se de la calor. Es recomana evitar exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratant-se sovint, encara que no es tingui set, portar roba lleugera i ajornar l'activitat física a primera hora del matí o al vespre. Les persones que no disposin d'espais climatitzats a casa poden refugiar-se temporalment en algun dels equipaments municipals habilitats com a refugis climàtics, com ara biblioteques, centres cívics o casals, sempre dins del seu horari habitual. També es demana especial atenció a la gent gran, als infants, a les persones amb malalties cròniques, a les dones embarassades i a les mascotes, que són els col·lectius més vulnerables davant de les altes temperatures. Cal recordar també els principals símptomes d'un cop de calor: temperatura corporal molt elevada, mareig, mal de cap intens, nàusees, pell molt calenta i seca, confusió o pèrdua de coneixement. En aquests casos, cal traslladar la persona afectada en un lloc fresc, refrescar-la i avisar immediatament al 112. Aquesta situació s'hi afegeix també el risc d'incendi forestal. Castelldefels continua en alerta al nivell 2 del Pla Alfa. Així, Protecció Civil insisteix en extremar les precaucions. No s'han d'encendre focs ni barbacoes fora dels espais autoritzats, ni llançar borilles, petards o qualsevol altre element que pugui provocar un incendi. Tampoc s'han d'abandonar deixalles al medi natural ni estacionar vehicles en camins forestals que puguin dificultar l'accés dels serveis d'emergència. En cas de detectar fum o qualsevol indici d'incendi, cal trucar immediatament al 112. Les actuacions sobre l'evolució de la situació es poden seguir a través dels canals oficials de l'Ajuntament, Protecció Civil de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui a Castelldefels. El Tour de França fa història al seu pas per Castelldefels. Milers de persones surten al carrer per viure una jornada històrica marcada pel pas de la segona etapa del Tour de França, que ha convertit Castelldefels en un dels espais protagonistes del Gran Depart Barcelona 2026. S'acosta el dissabte solidari. A la plaça de l'Església es celebra aquesta festa en què es celebrarà aquesta festa en les que les ONGs locals presenten els seus projectes de cooperació i sensibilitzen sobre la pau i la solidaritat amb tallers infantils, música en directe i venda d'artesania, menjar i begudes d'arreu. Crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament de Castelldefels se suma a la crida del Fons Català de Cooperació. La ciutadania pot ajudar a través de les aportacions que vehicula el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a través d'un BIZUM o transferència bancària amb el concepte Campanya Veneçuela, o de les campanyes que s'estan fent a les ONG sobre el terreny. No es recomana la recollida i enviaments de materials. Alerta per onada de calor intensa. Fins almenys dijous s'espera un nou episodi de calor intensa a la major part del territori de Catalunya. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han destacat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. El Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zenaida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Obres de millora de la xarxa elèctrica d'Endesa amb afectacions a l'Avinguda Constitució. Els treballs d'Endesa comencen demà 8 de juliol i s'allargaran previsiblement fins al 12 d'agost. Durant aquest període es tallarà el sentit Gavà en un tram de l'Avinguda de la Constitució, mentre que la circulació en sentit Sitges es mantindrà operativa amb un carril. Una gala als Jardins del Castell acomiadava la primera edició del Biodança. La gala de cloenda, celebrada el passat 4 de juliol, va posar aquest punt final a més de 2 mesos de dansa compartida, amb més de 25 actuacions i activitats repartides per tota la ciutat. Lluminetes va tornar a convertir-se en un gran espai de trobada veïnal. Al Parc de Lluminetes s'acollia del 3 al 5 de juliol un ampli programa d'activitats per a totes les edats. La botifarrada popular, la nova gran pinxitada, el tradicional concurs de truites, les habaneres i també la festa de l'escuma van ser alguns dels actes més destacats d'aquesta programació que fomentava la convivència i la participació veïnal. L'Associació Veïnal Lluminetes era l'encarregada d'organitzar aquestes festes amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. Les següents festes de barri arribaran el 18 de juliol amb les festes de Baixador i les festes de Canyars faran el tancament al setembre. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem puntualment amb més informació. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
10: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, comencem una nova edició de l'Així Som de Ràdio Castelldefels. Avui us acompanyarem com cada dia, com fem de dilluns a divendres, fins la una del migdia. Al control tècnic m'acompanya en Gerard Carreras i us parla Estefania González. Durant el programa d'avui escoltarem la veu del Partit Popular amb el regidor de Joventut i Cultura, Cristian Undamal. Això serà l'Espai Castelldefels Coffee i, ja sabeu, la nostra tertúlia política de 11:15 del matí. A les 11 parlarem amb la policia local, amb el sotsinspector d'aquest cos de seguretat local, en Leo Piqué, que ens explicarà les incidències destacades del passat cap de setmana. Tot seguit parlarem de les obres de la tanca perimetral del castell, també del talús del carrer Bisbe Urquinaona. Ho farem amb la Marian Sardà, cap de la unitat intermitja d'Espais Verds de l'Ajuntament. I, a més, com sempre, al llarg també de l'Així Som, farem un parell de parades a les seccions voltant pel comerç. També els butlletins habituals, ja ho sabeu, a les hores en punt. Fem aquests butlletins informatius amb els titulars destacats de cadascuna de les hores a la nostra ciutat. I avui ens toca parlar també de l'àrea de polítiques d'igualtat. Ho farem amb l'Anna Dolors Rodríguez. Parlarem sobre el taller dedicat a les violències digitals que tindrà lloc demà. També tancarem la jornada d'avui, la jornada de l'Així Som, amb una entrevista curiosa entorn als mots de la parla de Castelldefels. Ho farem amb Jordi Tresserres, historiador i vinculat també a la iniciativa Castelldefels Gastronòmica, aquesta iniciativa de l'Ajuntament. En aquest sentit, curiós, deia entrevista curiosa, perquè en tenim bastants mots que són propis de Castelldefels. Us poso un exemple. Mujada. Això era una mesura agrària d'origen romà que s'utilitzava a la nostra ciutat, també a altres municipis de la baronia d'Aramprunyà, i que reflecteix aproximadament la quantitat de terra que poden llaurar un parell de bous en un dia. Doncs de tot això, aquesta serà l'entrevista que ens arribarà al final d'aquest Així Som. Al voltant de les 12:20-12:30 farem aquesta conversa amb en Jordi Tresserres sobre els mots de la parla de Castelldefels. Parlarem d'aquest mot que acabem de comentar i de diversos d'altres també que està seleccionant, que està recuperant aquest historiador de la ciutat. Amb tot això ja sí que he fet aquesta gran prèvia de tot el que tenim per davant en aquest magazín Així Som. Gràcies per escoltar-nos, per ser-hi aquí amb Ràdio Castelldefels i per compartir el matí amb nosaltres. Molt bon dia, comencem!

0: Castelldefels Coffee.
1: Comencem una nova edició del Castelldefels Coffee, l'espai d'entrevistes polítiques de l'Així Som, on cada dia conversem amb els representants dels diferents grups municipals de l'Ajuntament per parlar de l'actualitat de la ciutat, dels projectes que tenen en marxa i dels temes que més interessen a veïns i veïnes de Castelldefels. Avui m'acompanya Cristian Undamal, regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament, membre del Partit Popular. Cristian, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Aquest cap de setmana pràcticament no hi ha hagut descans, una agenda molt activa i que no s'atura.
2: No s'atura mai. La veritat és que, com sempre dic en moltes entrevistes, la cultura està més viva que mai, més participativa que mai, i la veritat és que és un plaer veure la ciutat viva d'activitats, sempre comptant amb les entitats i amb tots els veïns de la ciutat.
1: Uh-huh. Començarem per aquesta exclusiva del divendres a la tarda, que ja fèieu un anunci a Instagram de la Festa Major.
2: Exacte, sí, amb la regidora de festes vam pensar que crec que ja era el moment d'anunciar les primeres confirmacions de la Festa Major d'estiu 2026, i la veritat és que volien començar per tot l'alt, no? Anunciant primer el concert que obriria la Festa Major, que és a Ginestar, el 13 d'agost, també seguidament amb Toreros Muertos a la plaça de l'Església. També hem anunciat la Festa Jove, la FAC, que la fem sempre amb l'entitat Aviva, que és una entitat juvenil de creadors urbans i en la que estem treballant també amb el cartell, que suposo que en les pròximes setmanes també podrem anunciar els artistes que comptarà la Festa Jove. Sens dubte també hem podem comptar amb Tallets, que sens dubte jo crec que serà el moment més especial, que serà el 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta, a la nit. Jo crec que és un moment molt especial. Jo crec que tots hem escoltat la cançó Coti per Coti i que sempre ha sigut una cançó d'estiu i dels nous temes que està traient la banda. I evidentment també seguirem anunciant en pròximes setmanes, que estava a punt de comptar més artistes, sí. I Cristina em matarà. Anunciarem també en pròximes setmanes les següents propostes musicals i evidentment també l'artista que tancarà la Festa Major d'estiu, que serà també el diumenge 16, que segurament anunciarem en pròximes setmanes o quan menys sigui, o aquesta setmana pot ser, també ja l'anunciarem.
1: Estic pensant que cada any, i a tots els municipis passa, que els cartells de la Festa Major generen dubtes entre la ciutadania, perquè hi ha qui vol grups més comercials, grups que siguin emergents, que arribin propostes familiars. Com aconseguiu que en una ciutat tan diversa com Castelldefels arribi una programació que agradi a tothom?
2: Que agradi a tothom és molt difícil, com comentes, no? Sempre que a vegades veus a les xarxes socials o comentes amb els veïns, sempre diuen a mi m'agradaria que portessin aquell o aquesta o a ell, i és difícil posar un consens comú. Però és veritat que l'equip de festa està treballant en una programació molt diversa. O sigui, tots els artistes que veurem enguany són propostes totalment diverses, de tots els gustos musicals. Llavors jo crec que serà una molt bona Festa Major perquè podràs trobar de tots els estils musicals. O sigui que jo crec que amb això intentarem que la ciutadania estigui contenta.
1: I en quin moment calculeu, quan anunciareu el gran platform final?
2: Jo crec que, o millor, no sé si aquesta setmana o la següent, però ja, o sigui, ja està a punt de sortir.
1: Ja toca, ho tenim.
2: Ja toca.
1: Molt bé, doncs després d'aquesta exclusiva amb Detalles i Inestar i Toreros Muertos, que era un altre també dels que anunciàveu, aquesta Festa Jove, que també ens explicava ara mateix, passem al gran tema de la setmana. Mm-hmm. Hem de parlar de les Festes del Mar, que és una de les cites més emblemàtiques de l'estiu a Castelldefels. Quines novetats destacaria?
2: Sens dubte, les Festes del Mar és meravellosa perquè reuneixen, per exemple, en un dia poden arribar a veure 150.000 persones en un dia. És una bogeria el que acull les Festes del Mar, que és un referent de festes no només de la comarca, sinó també de la costa, tota la costa catalana, no? I, evidentment, s'aposta molt pels arrels, per la nostra història, per la cultura catalana i per les actes musicals. Com a novetats enguany trobarem concerts, que sempre són propostes molt diverses que es porten de l'equip de festes i realment podem trobar aquesta novetat, que és el Tardeon de 90 Partis, amb una sessió. Som dos veïns de Castelldefels, aposta clara també de nou

0: pel talent local, el 90 tardeos, que podrem veure tots els temes que jo crec que gent que sortia a festa als anys 90, jo no vaig poder veure'l, però que podrà trobar tots els millors temes, no? Sense dubte també amb un, jo diria, una experiència immersiva de llums i de so, també com a novetat, i tota l'animació, no?
1: Uh-huh. I tenim... Ah, perdona.
0: No, i bueno, i evidentment el divendres també començarem amb Ismael González, també un artista molt vinculat a la nostra ciutat, que també seguidament serà amb un concert, amb un DJ que dinamitzarà la nit. També començarem, evidentment, amb el country, amb el concert de la banda sinfònica de Castelldefels al castell, i, evidentment, l'arribada dels pirates, que seran anunciades pels diables de la nostra ciutat, per totes les torres de guaita, i evidentment, també al castell, aquest avistament dels pirates, que veurem també el desembarcament, amb una gran tasca que fa Performing Arts any rere any, i que ser consolidada i consolidant amb participació dels veïns i veïnes de la ciutat que participen en aquesta representació, sens dubte, màgica a la platja i que els nens sempre esperen molta il·lusió. No? Uh-huh. I, evidentment, la diada castellera dels castellers de Castelldefels, que també podrem veure-la el diumenge, sens dubte, i és, jo crec que és un lloc emblemàtic, és la plaça Les Palmeres, i on podem veure també la gran actuació de la colla.
1: Volia arribar al desembarcament pirata, sí, perquè continua sent l'acte més esperat. Mm. Ja fa molts anys que celebra Castelldefels. Quin és el secret? Quin considera que és el secret perquè continuï atraient a tantes persones que venen a veure el desembarcament?
0: Sens dubte, l'important, jo crec que de l'èxit, és la gran tasca que fa l'escola Performing Arts, d'aquesta preparació, primer d'haver preparat els temes, de coordinar tots els participants de l'espectacle, que no és gaire fàcil, i que hi dic, any rere any es consolida com èxit de participació, els efectes especials, la presència del nostre Garigot, sens dubte, que jo crec que és l'hil conductor de tot l'espectacle, la posta en escena, jo crec que és màgic veure el desembarcament pirata, i evidentment porta història, o sigui, pots veure un tastet de la nostra història, el sentit de pertinença, de qui som, d'on venim, i jo crec que el desembarcament pirata sempre és i serà un èxit del programa de les Festes del Mar.
1: Uh-huh. Aquí també destacava la participació ciutadana. Hem de recordar, uh-huh, que el desembarcament és possible gràcies a persones, ciutadania de Castelldefels, que hi participa. Des de Ràdio Castelldefels hem estat parlant amb diverses de les persones que van, uh-huh, repetint, i fins i tot ens explicaven casos de persones que porten 11 anys participant al desembarcament pirata.
0: I esperen la data per apuntar-se, i evidentment hi ha famílies enceres que participen i que passen una bona estona assajant aquí a l'Escola Margalló, que ho fan ara enguany. És un plaer, no?, veure la il·lusió de tots els veïns que participen, com li posen les ganes perquè surti el millor possible l'espectacle. Bueno, doncs, evidentment, per part de tot l'equip de govern, felicitar i agrair a aquests veïns i veïnes que participen i que posen tota l'estima al desembarcament pirata.
1: Mm-hmm. Doncs amb això acabem amb el bloc de les Festes del Mar, mm-hmm, que són les grans protagonistes, sí, d'aquest cap de setmana a la ciutat. Ara ens toca fer una mica també de Remember, com el tardeu que tindrem, no? aquest Remember. Ara, el cap de setmana passat, i vam tenir la cloenda del Biodança, aquesta primera, mm-hmm, edició del Biodança. Quina és la valoració que fa?
0: La valoració és positiva. Jo crec que el Festival Biodança ha vingut per quedar-se. És un festival que, com van comentar a la cloenda, ja tenim l'ull de grans festivals, no només autonòmic com a Catalunya, sinó ja nacionals, internacionals, companyies de dansa que ja estan interessades en poder participar en el festival de l'any que ve. La veritat és que tot un èxit. Vam posar també un tastet de les dates que hem pogut recollir durant tot el festival. Gairebé 9.000 assistents en tots els espectacles, 30 professionals que han pogut comptar en aquest festival. També jo crec que aquests tres blocs han posat claretat a com realment com donar un reconeixement a la dansa, perquè sempre, jo ho deia, la dansa és de les disciplines culturals que menys valorades estan, i evidentment Castelldefels, per la història i per la voluntat que té la ciutadania, havíem de fer aquest festival, i bueno, jo crec que és un festival que en pròxims anys serà un festival molt referent a nivell, com he comentat abans, nacional i internacional, i que ha vingut per quedar-se. Sens dubte, i estem molt contents tant a l'equip de cultura com també comentant amb els nostres col·laboradors, que és l'entitat 360, Moviment Cultural, que evidentment també han fet una gran tasca de coordinació i d'organització del festival. O sigui que, bueno, jo crec que és un festival que ha vingut a quedar-se. Ara hem de començar a treballar per l'edició de l'any que ve, que sens dubte jo crec que treballarem en propostes úniques i que deixaran a tothom amb la boca oberta.
1: Molt bé. Una altra cosa que també hem de recuperar és aquesta celebració del Dia de la Música als carrers.
0: Sens dubte, encara estem en xoc de la gran participació que hem tingut enguany. 300 músics que han pisat tots els diferents espais que vam poder organitzar a l'equip de cultura. 300 músics, 65 en total, 65 propostes musicals. També hem pogut ampliar zones en diferents espais de la ciutat que abans no havien, com per exemple el barri de Vistalegre, que sens dubte era una voluntat molt clara de poder portar també, apropar la cultura, que sempre a vegades diem que la centralitzem, doncs descentralitzar aquesta cultura als barris de la nostra ciutat. Evidentment també les cercaviles, que han sigut un èxit total, amb l'Hermandat, amb els costaleros, amb els tamboriners d'Uruguai, és que han sigut tantes cercaviles, però que ha sigut tot un èxit de participació. Evidentment crec que hem de consolidar aquesta festa com una festa referent de la cultura local, també de promoció, i evidentment també és una oportunitat d'aquestes bandes musicals de poder fer un tastet de les seves propostes perquè l'equip o l'Ajuntament o altres promotors privats comptin amb ells.
1: Mm-hmm. Hem parlat de dos esdeveniments que el que han fet és portar per una banda el Biodança, mm-hmm, la dansa, i per altra el Dia de la Música. Doncs parlem de bandes musicals, també va haver participació, va haver un rècord. Estem parlant de dos actes de rècord, de molt èxit de participació, mm-hmm, i dos actes que el que feien era portar aquestes iniciatives al carrer i a espais no convencionals.
0: Exacte, a mi em fa molta il·lusió que tots els projectes que portem l'àrea de cultura siguin tot un èxit per la ciutadania i que la ciutadania ho agraeixi, que tingui amb la seva ciutat unes propostes culturals de primer nivell, no? I evidentment a mi el que més em fa molta il·lusió és que tinguem aquesta promoció local, no? Tant de la música i la dansa, també del teatre, però que jo penso realment que el talent local de Castelldefels val la pena i que realment el que tenim a Castelldefels no hi ha en altres municipis, i l'oportunitat que tenim de promocionar tots els artistes locals a qualsevol esdeveniment que organitza l'Ajuntament, que puguin tenir aquesta oportunitat de visibilitat i d'espai a la nostra ciutat, a mi m'omple il·lusió, i evidentment seguirem treballant en la promoció i en la visibilitat del talent local.
1: Mm-hmm. Doncs tanquem aquest bloc de valoració del Dia de la Música i del Biodança amb aquesta mirada positiva de futur, perquè el Dia de la Música, si no recordo malament, ja l'any vinent serà la 8a o 9a edició, o sigui, sí, ja són uns anys que està consolidat, sí. I el Biodança ja ens estava indicant que ja està tot en marxa per continuar.
0: Toca ja treballar-ho.
1: Fantàstic. Doncs ara hem de parlar una cosa que ens acosta també en el temps, aquesta nova edició de Nous Talents, que enguany incorpora una novetat, que és la categoria de dansa, que a més recupero unes paraules que ens acaba de dir, que valorar aquesta disciplina com la menys valorada, comentava.
0: Exactament, sí, Nous Talents, sens dubte, per mi és la que més il·lusió em fa, primer perquè les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques, la competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells, i evidentment l'any passat va ser també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany, pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment jo crec que ha sigut el seu guany, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema indestructible que no para escoltar-lo, i a vegades la trobo a la Conchi i li canto la cançó ja. però bueno, i en guany la veritat és que és tot un èxit. Mira, ja podem confirmar dates, hi ha 18 participants que també és un rècord històric del Nous Talents, 18 participants que comptaran amb la categoria música, i 7 propostes de dansa, que també, com per començar en primer any, no està gens malament, i de tot els estils. Tenim bandes solistes i de dansa, tenim propostes de contemporani, amb fusió, dansa urbana, espanyol, tenim hip-hop, bueno, hi ha una varietat molt àmplia, i la veritat és que, com deien, no, les categories dels premis, el primer premi serà 1.000 euros, amb més l'actuació de festa major, tant de categoria dansa i de la música, i ho veurem en un lloc molt emblemàtic, que ja tots els artistes l'any passat ja els va agradar, i creiem que és un espai màgic, que és el castell de la nostra ciutat, no? I evidentment amb tota la insinuació que mirem tots els detalls perquè potenciï la candidatura de l'artista, i serà jo crec que unes nits fantàstiques al castell, que animem a la ciutadania que vingui a veure el talent local, perquè realment val la pena. Hi ha propostes màgiques i que, sens dubte, crec, perquè hem pogut veure les primeres propostes que ens han presentat els artistes, aquest any serà molt difícil escollir guanyadors.
1: Mm-hmm. Mencionava la Conchi Moreno, que va ser la guanyadora, sí, de l'any passat. Sovint, sempre s'escolta que els joves porten molt de talent. Aquí podem centrar-se en el talent de la música i de la dansa. Els hi falten oportunitats. És aquesta la gran oportunitat? Podem veure l'estela que ens està deixant la Conchi Moreno, no? La seva participació a la Festa Major i la seva cançó.
0: Exacte. Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit, ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat, i això és el que volem quan et presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitats. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, i a vegades hi ha artistes que que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment, però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany, pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany, i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
1: Uh-huh. I quines són les dates de les semifinals i la gran final?
0: Mira, les semifinals seran el 17 i el 18 de juliol, per al vespre, als Jardins del Castell, i el 19, evidentment, ja hem parlat amb uns concursants, clar, depèn, si Espanya arribés a la final, hauríem de fer-ho, com fem aquest horari, si fem al matí o a la tarda, o mantenim el castell, o ho fem a la tarda abans del partit al Teatre Plaza. Llavors, hem de veure. Uh-huh. Has tocat una mica els plans, que ojalà arribi a la final i ho guanyi també a Espanya, però hem de veure realment com arribar a Espanya al Mundial, i després allà decidirem què fem.
1: Uh-huh. I com s'ha organitzat? Com hi ha aquesta nova modalitat? Un dia de les semifinals és dansa i un altre dia...
0: Serà mixta, o sigui, en dues semifinals, tant el 17 i el 18 de juliol, podreu trobar propostes musicals i també la de dansa, o sigui, estaran intercalant proposta tras proposta.
1: Uh-huh. Molt bé, amb això arribem a l'altre tema també que ens avancem ja, a la nova temporada de teatre.
0: Enguany hem volgut avançar realment la sortida de les entrades de la nova temporada de teatre, que la veurem a finals d'aquest mes de juliol, perquè creiem que les propostes de teatre, del Teatre Plaza, estan sent tot un referent. La veritat és que abans parlàvem que era impossible fer un soldat al teatre, i ara estem fent ja pràcticament com algo habitual tenir un soldat al Teatre Plaza. I el que volem és avançar també perquè la gent, abans d'anar-se de vacances, tingui l'oportunitat d'agafar les entrades, també amb els descomptes que té les entrades al nostre Teatre Plaça, i que puguin veure també les propostes que portem enguany. No? I ja puc avançar, són molt diverses, de totes les edats possibles, i que tindrem moltes sorpreses, evidentment, i que segur que a la gent li agradarà.
1: Mm-hmm. Quan acabareu ja d'anunciar aquesta programació? Doncs
0: pues això, finals de juliol ja sortirà totes les propostes, tant hi ha teatre, hi ha música, espectacles infantils, cinema, comèdia, hi ha una varietat molt àmplia, i evidentment també comptant amb les entitats de la nostra ciutat, que mantenim també, reafirmem, continuem, que fem un descans, però continuem amb el Festival Inajena, que també tindrà espai en aquesta nova temporada i, evidentment, també totes les actuacions que estan organitzant totes les escoles de la ciutat.
1: M'agradaria destacar que mencionava el sold out per les persones que ens estan escoltant, que potser no recorden. Quantes places té el Teatre Plaza?
0: Té 403, exactament. 403. Sempre diem 400, però si anem molt en detall, 403 butaques. És un teatre que s'ha fet molt petit, evidentment. Nosaltres som conscients que és un teatre molt petit, que té molta demanda també al nostre teatre i que realment el que necessitem realment és coordinar-ho i que quan arriben les temporades grosses com el mes de juny o mes de desembre és un juego de Tetris que li dic jo i complicat el tema de distribució i coordinació de la sessió de l'ús del Teatre Plaça. Estem treballant això, intentar donar noves fórmules, però jo sempre ho dic, creiem que necessitem un nou teatre, ens agradaria realment, però bueno, tenim un teatre que també és de luxe, amb uns equipaments de primera i que evidentment el que volíem primer de tot a l'equip de cultura i a l'equip de govern, és que el Teatre Plaça sigués un referent no només de la comarca, torno a dir, sinó no tampoc de la província de Barcelona, sinó de Catalunya i d'Espanya. Perquè ara mateix tenim la sort que passen grans artistes de primer nivell nacional al nostre teatre i això també ens posa d'orgull que el Teatre Plaça sigui un referent i un motor de la cultura de la nostra ciutat.
1: Hem parlat de Viudança, les festes del mar, el concurs de nous talents, els primers anuncis de la Festa Major, sí, el Dia de la Música, el Teatre Plaza i la seva programació. Estem ara mateix davant de les setmanes més intenses de cultura o hi ha
0: no,
1: tot
0: ja,
1: això?
0: No, mira, realment és la més baixa de totes, perquè nosaltres, per mi, crec que les més intenses són més de maig i juny, que són els tancaments i on hem d'ultimar tot el que ve de l'estiu, però ara és gaudir-ho, realment. A mi molts amics o companys, inclús l'oposició diu, hòstia, Cristian, és que no pares, no sé què. Això a mi m'agrada molt, gaudir-ho. Estic molt feliç de poder treballar en aquest equip, que és la cultura. Tinc un equip que és excepcional, que sí, crec que m'estaven escoltant. Pues, felicitar tot l'equip de cultura, perquè és que fan un treball que és que no es veu i realment i estan darrere de les càmeres, com dic, però és que el treball que fa l'equip de cultura és meravellós, és un orgull tenir un equip aquí i que la gent ha d'estar molt orgullosa dels tècnics que tenim municipals de l'Ajuntament, que fan un treball de primer. I realment és això, tenim una ciutat molt viva. Era un dels objectius que jo tenia quan vaig entrar com a regidor, que era fomentar la participació de la ciutadania. Crec que ho esteu veient, doncs, com els èxits de participació que estem veient, no? De nous talents, del Dia de la Música, també Sant Jordi, que abans naturalitzaven que era un Sant Jordi, abans eren 30 parades i enguany hem tingut 84 parades de participació, de 84 entitats que han participat en Sant Jordi. Bueno, jo crec que és un Castelldefels en tema cultural està sent un referent nacional, ho puc dir, i evidentment també seguirem treballant la visibilitat de les entitats, el talent local i creant espais per ells perquè Castelldefels està més viva que mai.
1: I després de tot això, encara queda alguna altra novetat o algun altre projecte que estiguin preparant?
0: No, jo crec, bueno, ja anunciarem les pròximes setmanes que encara
1: no
0: queda.
1: No ens avancem,
0: jo crec que encara queda molt. Però bueno, jo crec que ara gaudim de les festes del mar i també de les pròximes setmanes veurem ja qui tanca la Festa Major i totes les propostes de la Festa Major. Evidentment hi ha una sorpresa també a la Festa Major perquè realment estem anunciant com els caps de cartell, però hi ha una cosa encara més grossa que anunciarem que té que veure amb la participació de la ciutadania.
1: Molt bé, doncs amb això ens quedem, amb aquest missatge de participació i una mica ens deixes amb una mica d'espoiler, però perquè ens quedem amb les ganes de conèixer més. Des de Ràdio Castelldefels estarem pendents de totes aquestes novetats per poder informar. I Cristian Undamà, el regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament, agrair-te aquest temps amb nosaltres, que ens hagis compartit tots aquests projectes i desitjar que siguin un èxit com han estat els darrers, perquè tot el balanç que ens ha compartit
0: positiu,
1: ha estat
0: positiu.
1: Molt positiu.
0: Exactament, doncs sí, bon estiu a tothom i que gaudiu de les activitats i de la ciutat, que és meravellosa, i gràcies per convidar-me de nou.
1: Gràcies, bon dia.
0: A vosaltres.
2: Castelldefels Coffee.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. La ciutat acull demà una jornada sobre les violències masclistes digitals en el marc del Congrés de les Dones. Castelldefels és subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i acull aquest dimecres 8 de juliol una formació sobre les violències masclistes digitals adreçada a professionals i ciutadania. Aquesta sessió tindrà lloc a les 10 del matí a la sala polivalent de l'edifici de la República i donarà a conèixer les característiques d'aquestes violències, les eines de detecció i denúncia i recollirà propostes per abordar-les des de l'àmbit municipal. Cal inscripció prèvia. Continua la crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament assumava la setmana passada aquesta crida del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La ciutadania pot ajudar a través de les aportacions que vehicula aquest fons a través de Bizum o transferència bancària amb el concepte Campanya Veneçuela. No es recomana la recollida i enviament de materials. I acabem amb una notícia de l'àrea de seguretat de policia local. Reforça els controls d'alcohol i drogues a l'inici de l'estiu per prevenir accidents de trànsit. Coincidint amb aquest inici de la temporada d'estiu, la policia local de Castelldefels ha intensificat els dispositius preventius de control d'alcohol i drogues amb l'objectiu de reduir la sinistralitat viària i garantir una mobilitat més segura en aquest període en què s'incrementa notablement l'activitat al municipi. I fins aquí el repàs als titulars d'aquesta hora. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels,
2: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
3: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
4: Vindràs a la reunió de veïns dimarts vinent?
5: Quina reunió? Jo no he rebut res.
4: No? Si en vam rebre la convocatòria fa dies.
5: Doncs li demanaré a l'administradora que me l'enviï. Potser té malament el meu correu electrònic.
4: En tot cas, ens han citat dimarts a les 8 del vespre per parlar de l'emplaçament de la piscina.
3: A punt de sal. En català, si volem citar algú a una reunió o una entrevista, el convoquem, el convidem o el citem, però no l'emplacem. El verb emplaçar significa designar el lloc que ha d'ocupar un edifici, un monument. Per exemple, el nou CAP s'emplaçarà al centre, però m'han citat a una reunió la setmana vinent. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Cada setmana aquí al magazín Així Som de Ràdio Castelldefels fem un repàs de l'actualitat de la nostra ciutat des del punt de vista de la seguretat, la mobilitat i la convivència. Analitzem les incidències més destacades dels darrers dies, els dispositius especials que s'han desplegat i també les accions de prevenció que impulsa la policia local per garantir la seguretat de la ciutadania. Per parlar-ne de tot això, ens acompanya, com és habitual, el sotsinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué. Benvingut, Leo, bon dia.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Ha estat una setmana especialment intensa. Comencem parlant del pas del Tour de França per Castelldefels, un dels esdeveniments més importants, de més magnitud, que ha acollit la ciutat en els últims anys. Quin és el balanç que feu des de policia local?
1: Doncs mira, sí, com tu bé dius, el Tour de França és un dels esdeveniments més importants esportius a nivell mundial i per nosaltres era un repte a nivell municipal de fer una bona acollida i que tinguessin les màximes mesures de seguretat. Portàvem ja molts mesos treballant amb aquest dispositiu, era un dispositiu de màxims, és a dir, estàvem preparant pel millor escenari possible. Recordem que era el diumenge, ola de calor, platja Castelldefels, vull dir, i passava per tot passe marítim. Aleshores, dins de tot el que es va donar, doncs el que fem és intentar anar a preparar el millor escenari possible que es donés per tal de garantir la seguretat tant dels els ciclistes, els participants i també dels ciutadans, perquè clar, vull dir, va haver-hi molts tancaments i moltes coses que van ser impediments. Voldria aprofitar, bueno, d'entrada felicitar a tothom que ha col·laborat amb aquest dispositiu, que ha estat molt ampli, de Via Pública, Mossos d'Esquadra, moltes empreses que han col·laborat, molta gent de l'Ajuntament, i sobretot felicitar l'èxit d'aquest dispositiu, perquè realment ha estat així, sobretot no hem tingut cap incident greu. I una mica, doncs, orgullós, no? Hi ha vegades que pots estar orgullós, d'aquesta vegada estem orgullosos des de la policia d'haver col·laborat amb un event tan important i sobretot que hagi passat per Castelldefels i hagin deixat un bon sabor de boca sense cap imprevist i sense cap accident i res semblant.
0: Nosaltres com a espectadors vam veure passar la cursa, però no som conscients del que hi ha darrere. I aquí hi ha un dispositiu molt ampli, com avançaves, aquesta coordinació, no només per part dels agents de policia local, que van ser 25 en total, que estaven pendents aquesta jornada, sinó també amb Mossos, SEM, Protecció Civil, Salvament...
1: Sí, en aquest dispositiu va col·laborar doncs, un munt d'institucions, de policia local, Mossos d'Esquadra, especial també agraïment a la gent de SAC, els controladors dels parquímetres, que varen fer una feina tremendament important. També als voluntaris, com no, voluntaris, empreses de Barnaportès, que es van facilitar també gent d'ells per poder fer tancaments i demés. I és veritat que això que estàs dient tu ho vam dir tot, no? Després de la pressió als nervis que tens fins que arriba, no? de que tot surti bé, quan ja han passat, diu, tota aquesta feina per això, no? Però per això precisament perquè sigui així, ràpid i que no hagi passat res. Però sí, va ser un dispositiu molt ampli, un evento nosaltres era un repte important, sobretot perquè, insisteixo, no perdem de vista que va ser un diumenge a les 3 de la tarda, ja se va tallar el passeig marítim i va passar per tot el passeig de Castelldefels, no? La qual cosa, la quantitat de gent que teníem era importantíssima i vull dir, va sortir bé, que és el que volíem, que continuessin la seva ruta de cara a França sense cap incident i que surti el nom de Castelldefels doncs, com a un lloc que doncs, he vist reportatges que surten d'imatges i tal, i la veritat és que són molt xules.
0: Mm-hmm. I dins d'aquesta coordinació, el mateix dia del pas del Tour de França, el diumenge, s'organitzava un centre de control al CECOR.
1: Sí, vàrem muntar un CECOR, concretament el vàrem muntar al Club Nàutic, i al CECOR estava doncs, tota la institució que estàvem treballant, per exemple, estava Mossos d'Esquadra, estava Policia Local, estava Via Pública Ajuntament, estava gent de Medi Ambient de l'Ajuntament, estava gent de SAC, insisteixo, que també va treballar, estava també gent de Barnaportès, de l'empresa de serveis que també va facilitar, estava també Proactiva, molt important la feina proactiva també, perquè no oblidem que són els que vellen per la seguretat de les nostres platges, i en aquest CECOR estàvem en coordinació permanent, cada Protecció Civil, per descomptat, estàvem permanentment parlant i anar qualsevol imprevist que sorgís, doncs intentar solucionar-lo de la millor forma possible, com així va ser. Tot i que al final sí que vam tenir, bueno, semblava que fos un examen, no? Però vam tenir una situació bastant complicada.
0: Mm-hmm. Efectivament, aquell mateix dia, en el marc d'aquest dispositiu del Tour, que estava plenament actiu, es va produir una emergència sanitària a la platja que va requerir d'un helicòpter del SEM. Com es va gestionar aquesta situació?
1: Doncs mira, nosaltres en el dispositiu que teníem preparats teníem una sèrie de vies, clar, el tall ja havia estat absolut per poder passar tota la comitiva, però evidentment a la platja viu molta gent i a la platja n'hi havia molta gent. Aleshores, el que vam fer va ser unes vies d'evacuació, vam deixar uns carrers concrets, protegits per policia, i eren les vies que, en principi, si n'hi hagués hagut algun imprevist, eren la via d'entrada dels serveis. De vegades el destí te fa un pols, i en aquest cas ens ho va fer, perquè justament cap a la una de migdia va haver-hi una persona que va patir un ofegament. Proactiva la va treure de l'aigua, una dona de 84 anys, la va treure de l'aigua, estava en una situació complicada. Una vegada va treure d'aigua, fora de l'aigua de salvament de proactiva, la van treure, van actuar de socorristes fent-li els primers el RCP per poder aguantar-la. Va acudir SEM també, va acudir Mossos d'Esquadra, va acudir policia local, vam estar atenent aquesta persona i al final va venir la medicalitzada i va venir un helicòpter. L'helicòpter va aterrar, n'hi havia gent que pensava que era l'helicòpter del TUR perquè era groc, però no era del TUR, era del SEM. L'helicòpter va aterrar a la platja, a la sorra de la platja, van estar mantenint aquesta persona en vida i finalment va ser evacuada en helicòpter. És a dir, va ser com un examen final que ens va fer on totes les parts que estàvem intervenint amb aquest dispositiu, insisteixo, de màxims, doncs vam tenir que anar a màxims perquè el pitjor que pot passar és que una persona pugui perdre la vida amb un dispositiu, o sigui, amb una situació tan complexa. Doncs no va ser així, perquè la persona va ser evacuada i el que puc dir és que se va portar a un centre hospitalari en vida.
0: Un clar indicador que tot el dispositiu s'havia preparat de manera correcta, perquè si arriba aquesta situació i s'aconsegueix que tot funcioni realment, sí, l'engranatge...
1: Els dispositius sempre s'han de preparar pel pitjor escenari possible. Nosaltres tenim preparats escenaris com, per exemple, un incendi, no? Un incendi d'unes vivendes, evidentment, gent, un infartat, un ofegat, una persona que... un accident domèstic... Tot això se recollia dins de la possibilitat, perquè, insisteixo, agafava 5 quilòmetres de platja amb molts domicilis i amb molta gent de fora que es venia a veure. Aleshores, aquest va ser un escenari possible, que era una persona ofegant-se que tingués... que pogués perdre de la vida o estigués a punt de perdre la vida, i evidentment, per sort, doncs, aquest dispositiu va funcionar perquè aquesta persona va ser atesa correctament i amb una rapidesa crec que envejable.
0: I us deixa també aprenentatges a aquest tipus d'esdeveniments i justament la situació que vau viure el diumenge us deixa aprenentatges de cara al futur?
1: Sí, qualsevol dispositiu o qualsevol acte important, no?, que tens al teu municipi o que tens que muntar, sempre s'aprèn, perquè vull dir, tot i que jo crec que no se van cometre cap error important, però evidentment sempre hi ha alguna cosa millorable. Per nosaltres era un repte important, havíem tingut la Volta a Catalunya, es passa cada any, havíem tingut la Volta a Espanya, els que ja són molt veterans van viure les Olimpiades, aprofito per dir-ho, i havíem tingut esdeveniments molt, molt importants, però el Tour de França, per descomptat, era algo que era un repte. Però, per sort, la coordinació, sempre hi ha algun detall que se pot filar més prim i se pot arribar a solucionar. Per això el que demostra és que, al final, si tots els estaments, institucions que estem treballant coordinats, treballem conjuntament, les coses surten bé.
0: Ara passem a un altre operatiu, en aquest cas contra la venda ambulant il·legal. Era la setmana passada que es feia públic aquest important dispositiu conjunt amb la Guàrdia Civil contra la venda ambulant il·legal, que ens va deixar una dada molt, molt impactant. A xarxes socials es va veure també com aquest tipus de notícia sempre es viralitza, perquè es parlava de que s'havien intervingut més de 7.500 peces de roba amb un valor estimat de 600.000 euros.
1: Bé, doncs, clar, aquest seria valor estimat en el suposat que fossin el preu de mercat del que valen aquestes peces, si fossin veritablement legals o són falses. Nosaltres, dintre una de les preocupacions que tenim des de la policia local de platges és lluitar contra la venda ambulant, perquè considerem que no aporta res de bo, que és una situació que d'alguna forma degrada la via pública, degrada el passeig marítim, que fa una competència deslleial al nostre comerç o al comerç on sigui, i que no podem permetre-ho. No? No és fàcil lluitar contra la venda ambulant, tenim 5 quilòmetres de passeig marítim, crec que ho estem en uns nivells de reconversió interessants i crec que se poden posar en valor on estem. I la primera actuació que se fa sempre és de xoc, no? D'alguna forma actuar contra el venedor, però sempre intentant respectar al màxim a la persona, i sobretot el nostre objectiu sempre és que no hi hagi mai cap incident. No? Nosaltres no volem que acabar amb una batalla campal per una venda ambulant d'uns manters al nostre nostre municipi. I això suposa, de vegades, la gent li costa entendre-ho, perquè molta gent voldria més contundència, d'altra en voldria menys, vull dir, sobre aquest àmbit de venda ambulant hi ha opinions de tot tipus. Nosaltres el que tenim molt clar és que aquestes persones s'han de respectar, hem de lluitar contra la seva infracció que fan, però, evidentment, des del respecte i des de la no confrontació. Això no vol dir que no siguem contundents, som molt contundents. El, com tu bé dius, vam intervenir uns trasters que tenim constància que estan fent servir per emmagatzemar material de, falsificat. Vam col·laborar juntament amb Guàrdia Civil, vam fer un dispositiu conjunt, vam fer una investigació durant un bon temps per confirmar que en aquell lloc s'estaven acumulant material falsificat. I doncs, quan se va veure el moment de menys risc, se va intervenir, se va entrar amb tota la legalitat i totes les garanties, se va entrar a aquest magatzem i se van intervenir tota aquesta quantitat de prendes que dius tu, que sense dubte és un cop fort pels venedors.
0: Uh-huh. Un cop fort, com ens explicava, cap a la infraestructura logística que hi ha
1: sí,
0: al darrere.
1: Sí. Cal intentar lluitar contra el magatzem. Si poguessin lluitar contra magatzems més grans que de tant en tant doncs surten, no? Aquí al nostre municipi no tenim constància, però de cas jo me'n recordo a la Badalona, per exemple, van sortir naus industrials plenes de material falsificat. I es tracta una mica de lluitar contra el que està més a dalt, que al final és el que s'enriqueix i no el que estem veient que està venent aquest material, que els recursos que obté són limitats, però en canvi els beneficis que obté el que porta milers de quilos de material falsificat són beneficis molt, molt importants i no el que ven unes bambes.
0: Mm-hmm. Ens explicaves, Leo, que aquest dispositiu és un dispositiu de xoc d'inici de la temporada, un dispositiu gran, potent, no? Com estàvem parlant d'aquestes 7.500 peces de roba. Hi haurà continuïtat? Hi ha diferents tipus de magnituds, no? Dels dispositius de cara a aquest estiu?
1: Sí, aquest any, Estefania, hem fet ja com a 3 intervencions coordinades amb Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local, i hem intervingut molt, molt de gènere. No, ara mateix no estaria en disposició de dir-te quina quantitat estem parlant, però que sí que et puc assegurar que és molta quantitat, i els hem pres molt de material, i aquest és un mes. A més de lo que és la pressió permanent a la venda arran de passeig, no? Vull dir, la pressió amb els companys,

0: això no vol dir que acabem el programa, però el que sí que volem és demostrar o que tinguin el missatge clar que Castelldefels, la platja de Castelldefels no és un lloc adient per fer venda ambulant.
1: Amb això passem ara a un altre dels temes que es reforça, sobretot amb la mirada a l'estiu, la temporada alta, que tot just començava aquest mes de juliol. Bueno, temporada alta de servei de platges començava al juny, però vull dir la temporada d'estiu començava ara al juliol. I el que reforceu amb aquesta mirada a la temporada d'estiu són els controls d'alcohol i drogues.
0: Sí, nosaltres, dins de les competències de trànsit, un dels temes que més ens preocupa i no pot ser d'altra forma és no tenir accidents i més accidents greus o amb víctimes mortals. No? Les dades són bastant favorables, però tot i que no se pot parlar de dades en accidents, perquè una sola persona que perdi la vida, una sola persona que té un accident, no ho podem permetre. Aleshores, un dels punts, som un municipi que té molt d'oci, que tenim molts visitants, que tenim doncs, molts locals, que la gent surt molt de nit i que de vegades no tothom respecta els límits de consum, i aquí sí que som també, crec que contundents, muntem controls permanentment i ha de calar el missatge que ja fa temps que s'està dient i aquestes alçades ja no pot ser d'altra forma, i és que no se pot conduir ni begut ni havent consumit substàncies, perquè estàs posant en perill la teva vida i la de tercers, que al final és el bé més especial que tenim, és la vida, no? Vull dir, no n'hi ha cap festa ni cap juerga ni cap història que pugui justificar un accident.
1: Continuem parlant de prevenció. Justament, Leo, mencionaves el tema dels accidents amb aquests controls d'alcohol i drogues. Doncs un altre punt de vista dels accidents són els vianants, són les persones que han de creuar per un pas per als passos de vianants, i aquí a la ciutat Castelldefels continua incorporant passos de vianants intel·ligents. Com funcionen exactament?
0: Bueno, nosaltres quan fem estadístiques, insisteixo, per veure com evolucionen les dades al nostre municipi, veiem que els atropellaments encara és els arrollaments als parcs de vianants, doncs encara és sobretot de cotxe peató, però també patinet peató, ciclista peató, qualsevol vehicle, doncs es preocupa, i els punts on encara estem trobant, que no hauria de succeir, que estem trobant atropellaments, és als parcs de vianants. Aleshores, aquí, quan hi ha una atropella en parcs de vianants, en definitiva n'hi ha dos actors que intervenen, no? Vull dir, un és el vianant i l'altre és el vehicle. Els vehicles, normalment, doncs, se sol respecta bastant, però evidentment un despiste pot provocar un atropellament. Per exemple, moltes vegades, depenent d'on està el sol, que te pot enlluernar una mica, no?, els ulls, i pots perdre la visió, i pots, que alguna vegada ens ha passat, de que acaben en un atropellament d'algun vianant. El que se fa és, el que estem és aquells passos de vianants més transitats, o que podem considerar que són de més de risc, els estem equipant amb un sistema de senyalització llumínica, de tal forma que quan s'actua, quan passa el vianant, tots els laterals s'il·luminen d'una forma intermitentment, i el vianant ho veu, perquè el vianant de vegades se va amb el mòbil. Vull aprofitar també per dir que quan se creua a qualsevol carrer hem d'aixecar la vista del mòbil i hem de mirar a la calçada. No es podem confiar en un pas de vianants, perquè al final, si el cotxe no t'ha vist, doncs t'arrollarà, i és preferible, com diu l'anunci, no, per no perdre res podem perdre la vida, no? Està molt lograt, per cert. Doncs el que intentem és que aquesta llum, aquesta intermitència, també cridi l'atenció del vianant i d'alguna forma estigui atent i pugui veure si està en disposició de passar o no, perquè de vegades, doncs, insisteixo, són dues parts. Si les dues parts no treballen, no ho fan bé, és difícil que acabem amb els atropellaments. I considerem que és una bona eina, ara les estem implementant, veurem les dades, d'aquí un temps podrem saber les comparatives, si realment, tal i com considerem, són una bona eina per reduir els atropellaments al nostre municipi.
1: Està previst ja d'instal·lar-ne més, o ara mateix esteu en aquesta fase d'analitzar, extreure dades i experiències amb aquests passos de vianants?
0: Nosaltres, si per la policia fos, ens agradaria que estiguessin tots els passos de vianants anys, no?, reforçats. Sabem que és impossible, és un tema de mitjans i un tema econòmic, i ara el que estem fent és treballant-ho als passos de vianants més freqüentats, o els que considerem que pot haver-hi més risc. Risc per què? Perquè hi ha més circulació, perquè és un intermitent de no passar passos de vianants, vull dir, passa molta freqüència, en la qual cosa el risc és més gran. Ara ho estem instaurant en tots aquells passos que considerem són més perillosos, però la idea és per nosaltres fora integrar-ho a tot el municipi, vamos, clar que sí.
1: I ja, com a pregunta final, com estem ara encara en aquests mesos amb més activitat de l'any, quin seria el missatge des de policia local per aquest estiu a Castelldefels?
0: Doncs mira, sobretot estem molt orgullosos de com s'està comportant la ciutadania.

0: i per exemple, un exemple molt clar va ser el passat cap de setmana en el Tour, no varen col·lapsar la platja, la gent va escoltar, va entendre el missatge que varen publicar de que s'evitessin els desplaçaments, que s'evitessin el vehicle privat, i això va suposar que no se'ls va col·lapsar la platja. Precaució al màxim, tu has parlat de consums, abans d'agafar el vehicle no se pot consumir res, es prefereix agafar un taxi, deixar-ho estar, i precaució en tots els sentits. També aprofito en la ona de calor la gent que es protegeixi, persones grans, persones que no es posin d'aire condicionat, una mica d'atenció també al veïnat, per veïns que poden tenir vulnerables, no? Una mica d'atenció si no sabem res d'ells, si es fa falta alguna cosa. I en aquest sentit, doncs, perquè és que estem passant unes zones de calor tremendes, una mica de col·laboració ciutadana entre veïnat, entre gent, i també m'agradaria recordar, i no pot ser d'altra forma, sobretot perquè estem en l'escenari que estem, màxima precaució amb el foc. Som un municipi que tenim una massa forestal molt important, tenim el massiu del Garraf al costat, ja fa temps que anem dient que la vegetació està en un estrès hídric molt greu, i per desgràcia, quan obrim les notícies, ens trobem cada dia amb incendis de consideració. Tant de bo no surti Castelldefels ni cap municipi veí, ni de veí ni no veí, que s'acabin aquests focs.
1: Doncs amb aquests missatges de prevenció i de consciència, responsabilitat també ciutadana, ens acomiadem. Leo Piqué, sotsinspector de la Policia Local de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estona, per posar-nos al dia de l'actualitat des de l'àmbit de vista de la seguretat, del cos de seguretat local de Castelldefels.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, saps qui em va donar records per tu l'altre dia? El germà de la Núria. Feia molts anys que no el veia.
2: Ostres, i com està? No en sé res des que va marxar de Castelldefels.
1: Doncs està molt bé. Em va explicar que viu a València i que es dedica a compondre cançons.
3: En català, el verb compondre significa crear, elaborar, confeccionar i també formar, constituir, integrar, combinar. Per exemple, li agrada molt compondre òperes, però ja fa temps que no en compon cap. O aquesta sèrie està composta per 10 episodis.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
1: Així som.
2: Així.
1: El magazín de Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. Són les dues.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, tornem a repassar els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Castelldefels s'assuma a una iniciativa europea de transparència. La ciutat és un dels tres municipis catalans seleccionats per participar en la prova pilot del projecte europeu LOCRIS. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats de millora en els sistemes d'integritat dels ajuntaments. Nova zona verda regulada al barri de Marisol. Es va posar en vigor ahir 6 de juliol i fins al passat divendres s'estaven duent a terme les tasques de pintura, instal·lació de senyals i parquímetres. La zona regulada és verda i gratuïta per a les persones residents. I a l'agenda del cap de setmana, el Mercat del Mar tornarà a ser punt de trobada de les festes del mar. Durant els 3 dies de celebració d'aquestes festes, el Mercat del Mar s'instal·larà al Passeig Marítim, entre els carrers 12 i 15, amb una oferta de comerç de proximitat, restauració i artesania. Els horaris del Mercat del Mar són de tardes, el divendres 10 de juliol de 6 de la tarda a 12 de la nit, el dissabte de 5 de la tarda a 12 i el diumenge 12 de juliol de 5 a 10 de la nit. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora a Castelldefels. Tornem d'aquí una hora ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies més en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault.